0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta més variable, amb molts núvols baixos ara fins a mig matí i més sol la resta del dia amb núvols alts o algun de baix puntual al final del dia, amb una temperatura que ha pujat i no ha baixat avui dels 25 graus amb una altra nit tòrrida, mentre que la temperatura avui pujarà una miqueta respecte a la d'ahir i voltarà els 32 o 33 amb una humitat força alta i molta xafogó. Vents en conjunt febles de llevant o gregal ara fins a mig matí i de xaloc la resta del dia fent que la mar augmenti de rissada a marejor.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Ajuntament, en col·laboració dels dos instituts de Cubelles, ha lliurat aquest divendres passat els premis als millors treballs de recerca, de batxillerat i de quart d'ESO de Cubelles en un acte a la Biblioteca Municipal. Els premis de batxillerat han sumat ja 15 edicions amb aquesta. Les investigacions més ben valorades d'aquest any pel jurat són El poder de la propaganda en democràcia, perquè la gent vota el que vota, de Clara Castro, en la categoria en aquest cas de batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, i també el jurat ha reconegut el treball L'infinit a les matemàtiques i la seva transmissió a l'aula, d'Andrea Reyes, en el cas del Batxillerat de Ciències i Tecnologia. També han estat reconeguts amb el segon i tercer premis l'estudi de la relació entre el gènere i la pràctica esportiva, les proves d'accés al cos policial dels Mossos d'Esquadra, de Maria Martínez, i la creació d'una crema casolana per l'acné, de Noa Cabezas, pel que fa a Ciències i Tecnologia. I en l'altre batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, el segon premi l'ha rebut Cristian Olivares pel treball d'Andalusia a Catalunya, una migració dels anys 60, i el tercer premi ha anat a parar a Marta Castelo per un treball en anglès sobre les migracions irlandeses. Pel que fa a quart d'ESO, aquesta era la sisena edició dels premis i ha tornat a tenir la categoria individual i la categoria de treballs en grup. El primer premi individual l'ha rebut Martina Gallardo pel treball Factors i beneficis del tractament cross en creuats trencats. Així ha explicat en recollir el premi què l'ha portat a fer aquest estudi.
4: Bueno, perquè primer de tot penso que els tractaments d'aquests regeneratius davant d'abans una cirurgia són molt innovadors davant el futur i penso que seran el principal tractament en un futur.
5: Vols estudiar alguna cosa relacionada amb això?
4: Sí, vull estudiar Medicina.
1: I pel que fa als treballs redactats en grup, el primer premi ha reconegut l'Holocaust i genocidis moderns, redactat per Samuel Salgado Campo, Antia Sánchez Cao i Nour Sayer.
6: Bueno, nosaltres vam estudiar l'Holocaust i tota la Segona Guerra Mundial a l'Institut. Llavors ens va agradar molt el tema, ens va semblar molt interessant i de molt impacte social. I volíem comparar-ho amb sobretot el que està passant a Palestina, que pensem que és un tema molt important que hem de donar més com visibilitat.
5: Vols afegir alguna cosa?
7: Bueno, és que també pues, és un tema que nosaltres sempre parlàvem pues, en trucades, quan quedàvem i coses així, perquè ens apassiona bastant i ens ha agradat bastant fer un treball sobre aquest tema, perquè ho hem fet des de l'interès.
1: En la categoria de quart d'ESO també han rebut premis els treballs Els productes cosmètics són només moda o veritat, de Lucía Iglesia Cartagena, i també Quina seria la manera més sostenible de remodelar i optimitzar el camp de futbol de Cubelles, d'Àngel Bonastre Llasera i Eric Munt Jiménez. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, i l'alcaldessa, Rosa Fonoll, han agraït la participació dels alumnes i han destacat la feina dels docents.
8: Són molts els treballs de recerca i pocs els que arriben aquí. Per tant, independentment de si rebeu premi o no, doncs és una fita que estigueu aquí. Segur que aquests treballs us han suposat demostren el vostre talent, però sobretot reflecteixen el vostre esforç i només per això us ha de felicitar. Dic enguany és la 15a edició dels Premis de Batxillerat i la 6a dels Premis de l'ESO. I per tant estem molt contents com a regidoria d'ensenyament i com a Ajuntament de Cubelles, doncs, que aquests premis es continuïn fent. Agrair l'esforç dels alumnes i sobretot l'esforç tant de les famílies que els acompanyen com dels equips docents i directius.
9: Moltes gràcies a tots els que esteu aquí, repeteixo, i sobretot els que no heu sortit premiats, el que ha dit la professora, la Montse, que és el mateix el primer que el quart. La qüestió és participar. Us ha servit com a experiència i em penso que és una bona causa. I el nivell, segons tinc entès, perquè tinc dos familiars de jurat que i m'han dit que el nivell era molt alt, doncs això també cal agrair a les escoles, als instituts i als docents, sobretot pues, perquè puguin haver arribat aquí, i a les famílies també, sobretot, que és els que estan al dia a dia.
1: Els premiats pels seus treballs han rebut 300, 200 i 100 euros en el cas de batxillerat i 250 i 150 euros a quart d'ESO. Els castellers del Foix han completat una altra diada aquest dissabte passat a la Festa Major de Masquefa. En aquesta ocasió han descarregat una torre de 6, un castell que ja tenen plenament consolidat aquesta temporada, i també un 3 de 6, una de les...

0: Pineda, a Vilaseca, i actuaran al costat de la colla local, els Xiquets de Vilaseca, i també dels Castellers de Tortosa. El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà doncs aquest dimarts que ve i tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Covelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
1: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar a TL un 30%, la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7 que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
0: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Covelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària. La Festa Major Petita de Covelles arriba al 2026 amb algunes novetats. Els actes engegaran oficialment el pròxim 24 de juliol i s'allargaran fins al dia 30, que és el festiu local, el Dia dels Sants Patrons. Durant aquests dies anirà combinant propostes, principalment de cultura popular i música. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha explicat en una entrevista a Ràdio Covelles els detalls d'una celebració de Festa Major Petita que arriba amb novetats i fites històriques. La primera d'aquestes fites històriques és el 30è aniversari de l'agrupació de balls populars que protagonitzen l'exposició que ja es pot veure des del 10 de juliol passat quan es va inaugurar a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Ara bé, segurament el plat fort de la Festa Major Petita d'aquest any serà la quarantena trobada de gegants de Covelles. Per celebrar aquesta xifra, la colla gegantera local s'ha proposat el repte de reunir fins a 40 colles d'arreu del país i de més enllà. I d'aquesta manera duplicarà la xifra habitual de les trobades de gegants. Un increment que ha obligat, d'una banda, a modificar el recorregut de cada any per donar més espai als gegants. Per exemple, la plantada es farà aquest any a la Rambla de Pau Casals, el diumenge dia 26 a partir de les 5 de la tarda. Després la sortida de la Cercavila serà a les 6 de la tarda i la ballada conjunta final tindrà lloc a la plaça del Mercat. Davant d'aquest repte organitzatiu de la quarantena trobada de gegants, la regidora Renata Bedós ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i a apuntar-se com a voluntaris.
2: Que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles a Covelles el dia 26 de juliol.
0: Els actes principals de la Festa Major Petita seran sobretot el cap de setmana dels dies 24, 25 i 26 de juliol i se centralitzaran a la plaça del Mercat, un espai ampli capaç d'acollir tant la ballada de gegants com els concerts nocturns. Entre les novetats musicals, per exemple, hi destaca aquest 2026 la recuperació de la nit de jazz, que es farà el divendres 24 de juliol amb el grup Marching Funk, una petició de la comissió de festes que s'ha traslladat de la festa major gran cap a la petita per no saturar el calendari d'agost, tal com ha explicat Renata Bedós, regidora del Cultura.

0: cultura.
1: La Comissió de Festes havia sol·licitat fer un recuperar a la nit de jazz. El que passa és que això ja en parlarem, però la Festa Major, com cada any, ve farcida d'actes des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la Festa Major més enllà del 16, i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que se'ns havia fet a la Comissió de Festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la Festa Major gran i posar-la a la Festa Major petita el divendres.
0: En el concert del dissabte a la nit, posterior al Correfoc, la proposta serà la banda de versions en estil ska del predicador JJ Bolton i els All Stars Ska Cover Band.

0: I abans del concert amb aquest grup, recordem que el dissabte al vespre de Festa Major Petita sempre tenim el correfoc. L'Ajuntament, però, estarà pendent del nivell de risc d'incendi per si afecta l'esdeveniment i actualitzarà qualsevol canvi mitjançant les xarxes socials.
1: Malauradament, doncs, estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles... els possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant a la Festa Major Petita com quan tinguem el programa a la Festa Major Gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem.
0: I el diumenge al vespre, després de la trobada gegant, serà el torn, com sempre, del concert d'havaneres. D'altra banda, la Festa Petita s'allargarà encara fins al Dia dels Patrons, el 30 de juliol, que és el festiu local. Hi haurà actes tant el dimecres 29 com el dijous, que inclouen, per exemple, la ballada de sardanes o un espectacle infantil, que en aquest cas passaran a la zona marítima, a la plaça situada darrere del punt d'atenció turística del Passeig Marítim. Renata B2, regidora de Cultura, defensa la recuperació de les sardanes des de la Festa Major Petita de l'any passat.
1: Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir, propi de del nostre país, i per tant l'hem de recuperar.
0: Tots els actes, horaris i tota la programació de la Festa Major Petita es pot consultar actualitzada a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
2: El club de futbol Cubelles ja té definit el camí que hauria de recórrer en el seu retorn a la segona catalana. La Federació Catalana de Futbol la setmana passada feia un primer avançament amb el que serien els integrants d'aquest grup sisè, on hi trobem el Cubelles i la gran part d'equips de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Ara ja s'ha publicat el que serà el calendari 26-27 per una competició que, com ja sabíem, està formada per 16 equips i que començarà el cap de setmana del 20 de setembre i té previst acabar per el 16 de maig. L'equip dirigit per Josu i Manol iniciarà la Lliga lluny del Josep Pons i Ventura. Els cubellencs debutaran al camp del Torreforta, a Tarragona, mentre que el primer partit davant de l'afició cubellenca arribarà una setmana més tard, al cap de setmana del 27 de setembre, amb la visita del Camp Arles. El calendari també reserva dues cites més esperades de la temporada. El primer derbi davant del Ribes es disputarà el 25 d'octubre al camp dels ribetans, mentre que la tornada arribarà el 7 de març a Cubelles. Per la seva banda, també hi ha un duel marcat davant del Calafell, on es jugarà el primer partit a Cubelles el 29 de novembre, mentre que el partit de tornada serà el 18 d'abril a Calafell. La competició es tancarà el 16 de maig amb una exigent visita al camp de l'Atlètic de Valls, en una última jornada que podria acabar sent decisiva en funció de com vagin els objectius. Paral·lelament a la publicació del calendari, el club continua perfilant la plantilla amb la que afrontarà aquest nou curs. Els darrers dies ha confirmat 3 noves incorporacions que reforcen diferents línies de l'equip. Per la parcel·la ofensiva ha arribat el davanter Maur Vázquez, procedent de la penya jove de les Roquetes. Un futbolista cridat, ha portat talent i sobretot capacitat golejadora. A la línia defensiva s'afegeix el lateral Ramon Vicente, que arriba de l'Atlètic Vilafranca per sumar velocitat, intensitat i solidesa al carril. I finalment també s'ha oficialitzat el fitxatge d'Eliot Cervellera, procedent de l'Atlètic Roda de Barà, un jugador de qualitat que reforçarà la plantilla amb l'objectiu de continuar creixent i contribuint amb els objectius esportius del club. Amb aquestes incorporacions, el Cubelles continua donant forma un projecte renovat, liderat per Josu i Manol, i que combina la continuïtat de bona part del bloc de la temporada passada amb una aposta decidida per incorporar talent jove i futbolistes en projecció. Amb el calendari ja definit, l'equip ja té marcades les primeres grans cites d'una temporada en què buscarà consolidar-se la categoria i tornar a il·lusionar l'afició. Es posaran en marxa a partir de la segona quinzena d'agost i el debut en la pretemporada serà per al partit de Festa Major.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta més variable, amb molts núvols baixos ara fins a mig matí i més sol la resta del dia amb núvols alts o algun de baix puntual al final del dia. Amb una temperatura que ha pujat i no ha baixat avui dels 25 graus amb una altra nit tòrrida, mentre que la temperatura avui pujarà una miqueta respecte a la d'ahir i voltarà els 32 o 33 amb una humitat força alta i molta xafogó. Vents amb conjunt febles de llevant o gregal ara fins a mig matí i de xaloc la resta del dia fent que la mar augmenti de rissada a marejó.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El 13 de juliol es va commemorar el Dia Internacional del Sarcoma i per tenir-ne més detalls, parlar també doncs, d'aquesta malaltia i conèixer també les entitats que estan buscant fons per investigar-la, avui rebem la cubellenca Marta Iglesias, que és vicepresidenta de Sarga, una de les entitats no, que treballen amb aquesta malaltia, amb un tipus de sarcoma. Benvinguda, Marta, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles.
4: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: I bé, ja han passat uns dies no, d'aquest dia internacional, que va ser el 13 de juliol, però en tot cas doncs, tornem a recuperar el tema per poder-ne parlar i acostar-lo també a la gent de Cubelles. Què es va fer amb motiu del 13 de juliol? Quins actes han sigut també els més destacats aquest any?
4: Doncs, de fet, és tot el mes de juliol que està considerat el mes de conscienciació del sarcoma. Llavors, portem des de principis de juliol fent actes i fent difusió del que és el sarcoma. Però el dia 13 en concret, el que es va fer és la il·luminació d'edificis emblemàtics de diferents parts de tot Espanya, des de Galícia, Corunya, fins a Sabadell, a Catalunya, passant per Pollença, a Mallorca. Mm-hmm. Vull dir que molts ajuntaments van col·laborar a fer aquest acte de conscienciació per a la població en general.
1: Perquè coneguin el sarcoma, que és una malaltia que com la definiríem? Més minoritària és, i de quina mena també de malaltia? Si és també per sempre o es pot curar?
4: La definiríem bàsicament com un tipus de sarcoma rar i minoritari, que s'origina en el que són tots els teixits connectius del cos, que podrien ser per una banda ossos i per l'altra banda teixits tous, com els músculs, els nervis, els tendons, vasos sanguinis, i pot aparèixer des del cap fins a la punta dels peus, a qualsevol part del cos. Tot i ser un tipus de càncer, engloba molts subtipus. De fet, es diuen que que pot haver fins a o més de 150 subtipus de sarcoma. Per això és una malaltia molt heterogènia, que té molts tipus diferents i que cada tipus té un tractament diferent. O sigui, no és que hi hagi un sol tractament pel sarcoma, sinó que depenent de cada subtipus hi ha uns tractaments o uns altres. Fins i tot, com és en el meu cas és un tipus de sarcoma vascular ultra rar, que només es dona en un cas per cada milió de persones, i no té tractament. Sí que hi ha tractaments que el poden frenar la seva evolució, el seu creixement, però un cop el tens, l'única solució definitiva és quan s'ha trobat molt, molt, molt en un lloc concret i es pot fer l'exèresi o via quirúrgica es pot treure el tumor i netejar tota la zona, però quan ja hi ha hagut una metàstasi no hi ha cura. És a dir, hi ha tractaments que el frenen, però no hi ha cura.
1: Mm-hmm. I és mortal el sarcoma o depèn també dels casos? O...
4: És mortal. De fet, és el que diem, depenent dels casos, si s'agafen molt a temps i es poden operar, la majoria es queden aquí. Sí que hi ha subtipus que tenen més tendència a fer metàstasi, però si estan ben operats, es fa la biòpsia correctament des del principi i s'extreu tot el tumor i els marges que es diu estan lliures, podria quedar aquí i ja està. Hi ha molta gent que sobreviu a un sarcoma. Però, bueno, molta gent, diguem-ne que hi ha gent que sobreviu a un sarcoma. Després hi ha molta altra gent que ja un cop fa metàstasi, la malaltia es cronifica. I després també tenim un tant per cent elevat que moren, malauradament.
1: Que no hi ha cura i malauradament no hi ha sortida.
4: Sí.
1: Clar, si és minoritària vol dir que hi ha pocs casos o bé, també perquè explicant una mica el paper de la vostra associació, molta gent coneix l'Associació contra el Càncer, no? Però com que suposo que allà dins és un paraigües molt gran, doncs afectats per aquesta mena de càncers com són el sarcoma, doncs decidiu també organitzar-vos també una mica pel vostre compte, oi?
4: Sí, de fet, el sarcoma correspon al 1% dels càncers en adults, vull dir, és molt minoritari. De totes maneres, els joves infants correspon a un 15%. Aquí ja augmenta el tant per cent de persones que el pateixen. Si ens comparem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, com bé has dit tu, ells són un paraigües molt gran. Nosaltres som un trosset molt petit, però hem vist, de fet, l'associació de Sarga va néixer a Galícia a l'època de pandèmia perquè un conjunt de persones amb sarcoma van veure que tenien unes mancances i unes necessitats iguals. Llavors es van ajuntar, sobretot per lluitar una mica o per aconseguir, per treballar que l'atenció del sarcoma fos la mateixa tant si visquessis a una part d'Espanya on hi ha els centres de referència de sarcoma, que ara parlarem una miqueta, si voleu, com si vivies a Galícia, que no hi ha cap centre de referència. Amb el temps vam veure que s'afegia molta gent a l'associació de tota Espanya. Vull dir que aquestes mancances o necessitats no eren només de Galícia, sinó que moltes parts d'Espanya la tenien també. Amb la qual cosa, en el 2023 va passar a ser una associació d'una comunitat autònoma a una associació estatal. Mm-hmm. I ens hem fet una miqueta més grans. Sí que és veritat que si ens ajuntem, les persones que patim de sarcoma no són poques, són moltes.
1: Clar.
4: El que passa que comparat potser amb altres càncers més habituals, com el càncer de mama, el càncer de pulmó, doncs sí que som una petita porció, els tants percents que he dit fa una estoneta.
1: Pel que ens deies també a la resposta anterior, entenc que un diagnòstic, això bé, com amb moltes altres malalties, no? Suposo que un diagnòstic com més aviat millor, no? Com més aviat es detecta, més fàcil és també tractar-ho tot plegat, no? I evitar les conseqüències d'aquesta malaltia. És així?
4: És així. El problema que tenim els pacients amb sarcoma és que no tothom sap diagnosticar un sarcoma i que moltes vegades quan es diagnostica és quan ja han intervingut quirúrgicament i no s'ha fet de la manera correcta, amb la qual cosa el risc de metàstasi és molt més elevat. Hem de tenir en compte que des del moment del diagnòstic, quan s'estan fent proves d'imatge, proves radiològiques, fins al moment de la biòpsia, és crucial, és molt important, perquè només que la biòpsia no es faci correctament, el risc de metastitzar ja s'eleva moltíssim. Mm-hmm. Per això sempre diem que des d'atenció primària és molt important que coneguin els signes els símptomes, correcte, gràcies Pau, els símptomes del sarcoma, no? Perquè un diagnòstic precoç, sobretot en aquestes malalties rares, és bàsic per un pronòstic bo, o millor, bàsicament. I per això és molt important la derivació a centres de referència, el que nosaltres anomenem, el que s'anomena CESUR. CESUR és un centre de referència a qualsevol tipus de malaltia. Normalment són malalties més aviat minoritàries o que no hi ha un nombre de pacients a tot arreu d'Espanya. Llavors es concentren en aquests centres perquè hi ha experts, o sigui, hi ha un equip multidisciplinari expert, és a dir, un equip format per diversos professionals diferents, des del metge que analitza el tumor que han tret, que és el metge d'anatomia patològica, fins a infermeria, fisioteràpia, els oncòlegs, mm-hmm. Vull dir, tots els metges estan especialitzats en una malaltia concreta, en aquest cas el sarcoma. Mm-hmm. Llavors, el metge que rep el tumor i el metge que fa la biòpsia ja saben com han d'operar aquell sarcoma o ja saben quins tipus de sarcoma hi ha i si serà un, si serà l'altre, les característiques, tot plegat. I d'aquí és una cadena. D'aquí hi ha un bon seguiment, un bon tractament i un millor pronòstic. Mm-hmm. Si aquesta cadena des del principi es trenca, el pronòstic segurament serà molt pitjor.
1: Entenc, doncs, que els esforços que voleu posar, sobretot des de l'associació, és millorar, no?, aquest diagnòstic, i no sé si també incrementar el nombre de centres de referència, o creieu, doncs, que ara mateix doncs, ja n'hi ha suficients?
4: Si fos per nosaltres, faríem, o sigui, podrien haver centres de referència a una cada comunitat autònoma, però això depèn del Sistema Nacional de Salut espanyol, llavors... Hem lluitat, hem treballat perquè hi hagi més centres de referència, però ens diuen que els que hi ha ja són suficients. Mm. El problema és que estan concentrats en llocs molt concrets. A Barcelona som privilegiats, tenim 3 centres de referència, a l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital de Vall d'Hebron i a l'ICO Bellvitge. Després hi ha 3 centres més a Madrid, una a València i una a Sevilla. Això és el que hi ha a tot Espanya. Clar, tota la part, com si diguéssim, dalt, mig Espanya cap al nord i, sobretot, oest, està desprotegida en aquest sentit. I des de Sarga el que treballem, sobretot, és perquè totes les persones amb una sospita o amb un diagnòstic de sarcoma siguin derivades a centres de referència o, almenys, puguin tenir una segona opinió allà i puguin estar supervisats, encara que després el seguiment el facin en el seu hospital de la zona, almenys estiguin supervisats per un equip especialitzat en sarcoma. Mm-hmm. I qualsevol cosa, doncs, en un moment concret de necessitat, es puguin derivar al centre mm-hmm. de referència, al CESUR.
1: Imagino que també seria interessant, no?, això, estendre el coneixement, potser, no?, d'aquests símptomes a la medicina més general perquè ells no, siguin els que facin aquests passos, no? També es posin en contacte amb el centre de referència o tinc la sospita que això potser podria ser un sarcoma, tu pots mirar tu que és el que en saps, no? Entenc que això seria l'ideal, oi?
4: Seria l'ideal i de fet estem treballant en això també. Nosaltres fem xerrades per tots els professionals d'atenció primària, així que des d'aquí faig una crida que si qualsevol centre d'atenció primària estigués interessat en conèixer una miqueta més el que és el sarcoma, el que són els signes d'alerta, els símptomes, doncs es posin en contacte amb ASARGA, amb l'associació, i nosaltres ja tenim tota la tota la xerrada preparada amb els professionals i amb, amb inclús podem posar, podem donar veu a pacients que expliquin les seves experiències, perquè aquí hi ha per escriure un llibre de les experiències bones i dolentes, de tota mena, que et pots trobar o que ens hem trobat els pacients amb, amb sarcoma. Nosaltres creiem que els metges d'atenció primària i infermeria són la, la via de, més directa del, de les persones, no? Quan tens un problema, a qui primer acudeixes és al centre d'atenció primària, amb la qual cosa creiem molt important que tots estiguin una miqueta al dia del que és el sarcoma, perquè quan tu estudies, tant de bo hi hagués un tema sencer dedicat al sarcoma, però no és així.
1: No, per això després no, hi ha les especialitzacions, no? Clar, és això, no, hi ha un traumatòleg segurament a tots els hospitals, no? Però, perquè tothom es pot fer un cop o una fractura, però un traumatòleg especialitzat en sarcoma, no? En tindràs, doncs, això en els hospitals de referència, de, en aquest cas, doncs, a Barcelona i en aquests llocs, oi?
4: Sí, correcte. Clar. I clar, un traumatòleg especialitzat en sarcoma vol dir que s'ha pogut parar aquest tipus de tumors estranys, no? I que està actualitzat en aquests temes. Cada any es fan congressos, es fan jornades i tots els metges que es dediquen al sarcoma sempre doncs, els trobes en aquests congressos i aquestes jornades perquè volen estar al dia. També és veritat que, per exemple, a la part d'Aragó, a l'Hospital Miquel Servet, no tenen un CSUR de sarcomes com a tal, però sí que tenen professionals especialistes en sarcoma. No han arribat a poder tenir el títol de CSUR, perquè això requereix
1: un equip dedicat només a això, no?
4: Sí, i requereix una infraestructura, unes coses molt concretes que demanen i potser no arriben a tot, però són gent molt formada. Llavors, si algun pacient que tenen sospita de sarcoma o que se'ls ha diagnosticat sarcoma té el dubte de si està en bon lloc o si l'estan tractant en el lloc correcte, que es posi en contacte amb qualsevol associació dedicada al sarcoma i li resoldrà aquest dubte, perquè totes sabem els llocs on és correcte que et tractin on no, perquè no tots els oncòlegs estan especialitzats en sarcoma. I una cosa és que tu sàpigues el que és el sarcoma i una altra cosa és que estiguis especialitzat.
1: Clar, i sàpigues també quina és l'última novetat, no? I els últims procediments.
4: Correcte.
1: Clar, quines són les principals dificultats que us trobeu, doncs, els pacients? Malgrat que és això, ja has dit que pot ser en llocs molt diferents, algú pot tenir a l'ull i un altre pot tenir al peu, no? Però vaja, no sé què és el que compartiu més els pacients de sarcoma.
4: Primer que tot, jo diria que com que són símptomes una mica genèrics, no? Un dolor que no cedeix amb tractament, un voltet que sembla que és un voltet de greix, però que finalment no ho és, però que no li donen importància. Són símptomes una mica que el metge en un primer moment no li dona importància, no? El que ens trobem és que els diagnòstics són tardans, per això un de cada quatre diagnòstic de sarcoma és tardà i es fa, es diu, bueno, es diu no, s'ha vist que hi ha una mitja d'uns 6 anys de retard en el diagnòstic. Això és moltíssim per un sarcoma, o sigui, això et va la vida en això, bàsicament. Llavors, el principal problema és aquest. El segon problema, que moltes vegades es fa un diagnòstic de sarcoma, però no és el sarcoma correcte. Com que hem dit que hi ha molts subtipus, doncs es confonen, no?, una mica les característiques d'un i de l'altre i no se saben ben bé quins són els diagnòstics diferencials entre un i l'altre, amb la qual cosa això comporta que que un pacient diagnosticat d'un sarcoma X comenci un tractament amb les conseqüents, amb els conseqüents efectes secundaris, amb les conseqüents complicacions, perquè són tractaments molt forts, molt tòxics, sobretot pel cor i pel fetge, i això comporta una sèrie de riscos també per la vida. I a vegades, quan van a, aquests pacients van a parar a un CSUR de sarcomes i el metge d'anatomia patològica revisa aquesta anatomia patològica, es veu que no és un, el tipus de sarcoma X, sinó que el nom era I. I això canvia radicalment el tipus de tractament. Però aquell pacient ja té unes complicacions, ja ha fet una toxicitat, ja ha passat per una sèrie de malestar del cos, ja no és el mateix. Amb la qual cosa el tractament correcte que farà, doncs no estarà a 100% per rebre aquest tractament. I tot això dificulta, dificulta la qualitat de vida, el pronòstic i bé, pot dificultar que visquis millor o pitjor i que arribis a morir, fins i tot. Per això deia, primer, diagnòstic tardà, segon, que el diagnòstic sigui correcte i després, sobretot, que els metges no entenem per què moltes vegades no volen derivar a centres de referència. I això és un dret que tenim tots els pacients. Qualsevol pacient diagnosticat d'un càncer, sobretot un càncer rar o una malaltia rara, té dret a una segona opinió amb un centre especialitzat i té dret a que se'l derivi a aquell centre. I no sabem si és per qüestions d'ego, si és per qüestions econòmiques, perquè clar, això requereix moltes vegades que el pacient canviï de comunitat autònoma. Cadascú té les seves lleis, no? Cada comunitat autònoma té les seves lleis, té les seves normes. Això comporta un augment de despesa en el sentit de que s'ha de pagar un transport, s'ha de pagar un allotjament i moltes vegades, per desconeixença també, no volen fer aquesta derivació. Hem de pensar que també hi ha ajudes a les comunitats autònomes per cobrir aquestes despeses. Sí que és veritat que no a totes, però allà on no arriben les comunitats autònomes estem les associacions que tenim subvencions per cobrir aquestes despeses del pacient que no estan cobertes pels governs de les diferents comunitats autònomes. Llavors, que no sigui, no volem que sigui un motiu pel qual no derivin els pacients aquest.
1: I bé, més enllà del benestar dels pacients, que entenc doncs, que és una gran preocupació, no sé si també pel que fa a les vies d'investigació, creieu que doncs, hi ha vies més interessants de portar recursos que altres?
4: Com hem dit des del principi, en una malaltia rara, i minoritària, la investigació és poca. Per què? Perquè les empreses farmacèutiques estan interessades en allà on hi hagi més gent, perquè és el que donarà més diners, és així de trist, però és així. Llavors, el que intentem fer és unir-nos tots els pacients de sarcoma perquè es vegi que no som un número petit, sinó que si algú està interessat en investigar pel sarcoma, som molta gent que patim, i sobretot molts nens i molts joves, no? que es mereixen també viure i viure en qualitat de vida. Llavors, la investigació és bàsica i tenim molt poqueta. Sí que és veritat que dins de les associacions que ens dediquem al sarcoma, són vàries, però cadascú té una miqueta la seva funció. A Sarga ens dediquem, som més un grup assistencial, com diu el nostre nom. Som Associació de Sarcomes, grup assistencial. Ens dediquem més a la gestió de casos, a acompanyar el pacient, a que no es trobi sol, a orientar-lo, a que el tractin allà on cal, no? Però també tenim participem en algun projecte d'investigació, com és la beca Carolina Cerezo, que nosaltres tenim un llibre solidari i tot el que recaudem amb aquest llibre solidari, que és el sarcoma dia a dia, va per aquesta beca d'investigació. I aquesta beca d'investigació està dirigida sobretot al diagnòstic de sarcomes ultrarars, a l'estudi genòmic i possibles tractaments que puguin sorgir d'un bon diagnòstic.
1: Bé, doncs Marta Iglesias, no sé si vols afegir res més sobre el sarcoma. En tot cas, també explicar a l'audiència que ara de seguida ampliarem aquesta entrevista també amb una entrevista amb un doctor que ens donarà més informació, però pel que fa doncs al paper de Sarga o el teu paper personal, també no sé si vols oferir més informació.
4: Doncs bé, només dic que el setembre, el dia 20 de setembre, serà el Dia Nacional del Sarcoma. El passat dia 13 de juliol va ser el Dia Internacional i aquest any el Grup Espanyol d'Investigació de Sarcomes, el GEIS, que és un grup d'especialistes, professionals especialistes que investiguen el sarcoma, aquest any el seu congrés internacional es farà aquella setmana del 17 al 17-18 de setembre a l'Hospital Vall d'Hebron. Toca a Barcelona aquest any i una mica en el context del congrés internacional farem una jornada de conscienciació del sarcoma a Barcelona, al Time Out Market Barcelona, que és allà al Mare Magnum, a l'última planta, i bé, estarem les taules de pacients, d'associacions de pacients, amb informació, fent divulgació del sarcoma. Tothom que vulgui saber una miqueta més de la malaltia està convidat a venir. Hi haurà una mica de tot, de musiqueta, passarem un documental i serà una jornada una mica així festiva també.
1: Doncs Marta Iglesias, vicepresidenta de Sarga, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, com dèiem, doncs ampliem aquesta entrevista també amb una altra entrevista, en aquest cas amb col·laboració amb Ràdio Pollença, una altra ràdio local, en aquest cas des de l'illa de Mallorca, en què sentirem doncs el locutor Jaume Lomà, que és de Ràdio Pollença, amb una entrevista amb el doctor Martí Cladera, en què doncs explica més què és el sarcoma des d'aquest punt de vista més mèdic, no? I expert en aquest cas. Marta, moltíssimes gràcies.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu un cop més als pacients amb sarcoma i a Sarga.
1: Doncs connectem amb Ràdio Pollença, que els agraïm també que ens hagin cedit aquesta entrevista amb el doctor Martí Cladera. La sentim a continuació. Gràcies, que vagi bé.
4: Igualment, gràcies.
5: Què és exactament el sarcoma i quin tipus de càncer ens referim? A quin tipus de càncer quan tenim sarcoma?
6: Sí, bé, sarcoma no és un càncer, és un grup de càncers que són càncers raros i són càncers que estan o es desenvolupen a les parts toves i en els ossos de les persones. Quan deim aquest part toves, ens referim a teixit muscular, teixit nerviós, teixit ossi, teixit cartilaginós i tendinós. Per tant, és un més de 70 grups o més de, és un grup de més de 70 càncers diferents que els englobam dins aquesta denominació de sarcoma.
5: I per què es considera un grup de tumors poc freqüents? Com es...
6: Bueno, no és que es consideri, és que realment quan fan estadístiques pues, estem entre l'1,5 i 2% de tumors totals, per tant són tumors relativament raros. I com a tal també crec que això en Xavi mos ho podrà dir, també se consideren com a malaltia rara per això. I bé, perquè són raros, perquè també són difícils de diagnosticar.
5: I abans de fora de micròfons me deies que hi havia un tema que era el tema dels símptomes que a vegades són difusos i no són molt clars. Quins exacte, símptomes podríem...
6: Exacte. És que bueno, dins lo que són sarcomes els podríem separar sobretot en dos grans grups, en tres grans grups. Un són sarcomes ossis, és que afecten en els ossos, sobretot ossos llargs, i allà on solen aparèixer amb més freqüències en el fèmur, molt a prop de genoll, és el més freqüent. Després hi ha sarcomes de part blanes o toves, on aquí entraria pues, sarcoma de Kaposi, sarcomes de músculs, que es diu leiomiosarcoma, i d'altres. I després hi ha un tipus de sarcoma que també és molt raro, que són sarcomes que afecten a l'estroma, ara vos explicaré una miqueta el que és l'estroma
5: sí,
6: intestinal. Tots els sarcomes deriven d'unes línies cel·lulars que és un teixit connectiu, que vendria a ser un teixit que mos aguanta a l'estructura de l'anatomia humana. Siguin ossos, sigui grassa, siguin tendons, o siguin aquest teixit que hi ha entre cèl·lula i cèl·lula que mos aguanta. A partir d'aquí se van diferenciant. Aquesta estroma del sistema digestiu és un teixit que aguanta i forma el suport de lo que són des de l'esòfag fins a l'anus, passant per estómac i vies digestives. I aquest és un tipus especial i se diuen en anglès gist. Val? I ara m'he perdut que
5: no sé, demanava més que res et símptomes, ah,
6: sintomatologia. Sí. Sintomatologia. Sí. Quan són tumors ossis, pot aparèixer amb bombony o amb dolor. Això sol ser la principal. I aquí ja mos orienta una miqueta més. És molt més difícil quan són de teixits tous. Quan és un, per exemple, un sarcoma de Kaposi o un sarcoma de teixit neuronal o un sarcoma de múscul, fins que no et dona la cara per qualque banda és molt difícil arribar a pensar que puguis tenir aquest tipus de tumors. Pot començar amb pèrdua de pes, pèrdua de gana, malestar, si és de digestiu pot venir, per exemple, amb canvis de ritme de posicional, febre d'origen desconegut, hi ha símptomes inespecífics. Que a poc, així com vas fent proves, sempre se tracta d'estar una miqueta al tanto fins que n'hi ha qualcuna que mos pugui orientar.
5: Aquí vulgui anar, Joan, les proves, Martí, quines proves s'han de fer per detectar el sarcoma?
6: Bueno, depenent del moment en què tu el sospitis, però sempre comences fent una analítica o proves de diagnòstic d'imatge, siguin radiografies, per exemple, en casos de tumors ossis, ja amb una radiografia normalment ja pot aparèixer, sigui TAC, sigui ressonància. I, sobretot, ja te parlaré més des del punt de vista de metges d'atenció primària, pensar-hi, tenir present a dins què tal de diagnòstics diferencials que ens poden trobar en un cas d'un possible sarcoma. Igual que han de tenir presents altres tipus de càncers. Però, com que és tan poc freqüent, que jo crec que jo i molts de companys a vegades no hi pensam. I l'important és pensar-hi, i si ho pensam, sempre l'hem de derivar a un centre de referència. En aquest cas, és veritat que el nostre hospital de referència és Inca, però el nostre hospital de referència de tercer nivell són els pares. I normalment aquests pacients que acaben són els pares. I després, com explicarà molt bé en Xavi, si se diagnostiquen o quan se diagnostiquen, normalment també se solen derivar a centres de referència a nivell estatal, que crec que són
7: CESUR.
6: Jo se diuen CESUR, sí. Són centres específics de referència en diagnòstic i tractament de pacients amb sarcoma.
5: I tot això s'inicia atenció primària, s'hauria d'iniciar atenció primària, és a dir, quan qualcú sospiti que té qualque tipus de simptomatologia que vosaltres heu dit... Que
6: nosaltres, és com sempre, vull dir, som una porta d'entrada per lo bo i lo dolent, també en aquest cas pacients venen i sempre comenten, o quasi sempre comenten primer nosaltres, és a dir, nosaltres hem de tenir tots els sentits oberts i estar pendents de tot el que mos diu el pacient i de tot el que puguem sospitar. Per tant, sí, nosaltres també formem part del diagnòstic i la valoració de pacients amb sarcoma.
5: Idò, Martí Coder, que m'has dit que encara tens pacients i sí. que has d'atendre, que mos has de deixar. Moltíssimes gràcies per ser aquí i haver explicat la part mèdica sí. d'aquesta patologia.
6: No, gràcies a vosaltres i a més. Només volia dir que em sembla perfecte que se visibilitzi una malaltia rara com és aquesta de sarcoma. Gràcies, en Xavi, per convidar-me. Gràcies aquí a Ràdio Pollença. Qualsevol cosa, ja ho sabeu.
5: Beníssim. Gràcies. Que passis bon dia. Gràcies, Martí. Gràcies.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Sí que en domini del sol, però amb força núvols baixos al matí. Algun més local també baix al final del dia i dalts que entenyiran el cel a mitja tarda. Amb això sí, amb una visibilitat tèrbola per pols en suspensió un dia més. La temperatura pujarà una mica i es mourà entre els 25 i 26 que hem tingut de nit, mentre que la màxima estarà al voltant dels 32, amb una humitat alta i molta xafuó. Ben feble i variable, en domini del xaló, al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejó a la tarda. Demà el temps també serà variable, amb més núvols que sol en conjunt i més clarianes a l'inici i final del dia, amb una visibilitat tèrbola també i amb calitxa. La temperatura pujarà una mica de nit i es mantindrà de dia, i aquesta nit ens situarem al voltant dels 26 de mínima, mentre que demà la màxima voltarà els 32, amb una humitat alta i molta xafuó. Vent feble de llevant al matí i moderat de xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui moguda amb marejó al matí i maró a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Ajuntament, en col·laboració dels dos instituts de Cubelles, ha lliurat aquest divendres passat els premis als millors treballs de recerca, de batxillerat i de quart d'ESO de Cubelles en un acte a la Biblioteca Municipal. Els premis de batxillerat han sumat ja 15 edicions amb aquesta. Les investigacions més ben valorades d'aquest any pel jurat són El poder de la propaganda en democràcia, perquè la gent vota el que vota, de Clara Castro, en la categoria en aquest cas de batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, i també el jurat ha reconegut el treball L'infinit a les matemàtiques i la seva transmissió a l'aula, d'Andrea Reyes, en el cas del Batxillerat de Ciències i Tecnologia. També han estat reconeguts amb el segon i tercer premis l'estudi de la relació entre el gènere i la pràctica esportiva, les proves d'accés al cos policial dels Mossos d'Esquadra, de Maria Martínez, i la creació d'una crema casolana per l'acné, de Noa Cabezas, pel que fa a Ciències i Tecnologia. I en l'altre batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, el segon premi l'ha rebut Cristian Olivares pel treball d'Andalusia a Catalunya, una migració dels anys 60, i el tercer premi ha anat a parar a Marta Castelo per un treball en anglès sobre les migracions irlandeses. Pel que fa a quart d'ESO, aquesta era la sisena edició dels premis i ha tornat a tenir la categoria individual i la categoria de treballs en grup. El primer premi individual l'ha rebut Martina Gallardo pel treball Factors i beneficis del tractament cross en creuats trencats. Així ha explicat en recollir el premi què l'ha portat a fer aquest estudi.
4: Bueno, perquè primer de tot penso que els tractaments d'aquests regeneratius davant d'abans una cirurgia són molt innovadors davant el futur i penso que seran el principal tractament en un futur.
5: Vols estudiar alguna cosa relacionada amb això?
4: Sí, vull estudiar Medicina.
1: I pel que fa als treballs redactats en grup, el primer premi ha reconegut l'Holocaust i genocidis moderns, redactat per Samuel Salgado Campo, Antia Sánchez Cao i Nour Sayer.
6: Bueno, nosaltres vam estudiar l'Holocaust i tota la Segona Guerra Mundial a l'Institut. Llavors ens va agradar molt el tema, ens va semblar molt interessant i de molt impacte social. I volíem comparar-ho amb sobretot el que està passant a Palestina, que pensem que és un tema molt important que hem de donar més com visibilitat.
5: Vols afegir alguna cosa?
7: Bueno, és que també pues, és un tema que nosaltres sempre parlàvem pues, en trucades, quan quedàvem i coses així, perquè ens apassiona bastant i ens ha agradat bastant fer un treball sobre aquest tema, perquè ho hem fet des de l'interès.
1: En la categoria de quart d'ESO també han rebut premis els treballs Els productes cosmètics són només moda o veritat, de Lucía Iglesia Cartagena, i també Quina seria la manera més sostenible de remodelar i optimitzar el camp de futbol de Cubelles, d'Àngel Bonastre Llasera i Eric Munt Jiménez. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, i l'alcaldessa, Rosa Fonoll, han agraït la participació dels alumnes i han destacat la feina dels docents.
8: Són molts els treballs de recerca i pocs els que arriben aquí. Per tant, independentment de si rebeu premi o no, doncs és una fita que estigueu aquí. Segur que aquests treballs us han suposat demostren el vostre talent, però sobretot reflecteixen el vostre esforç i només per això us ha de felicitar. Dic que enguany és la 15a edició dels Premis de Batxillerat i la 6a dels Premis de l'ESO. I per tant estem molt contents com a regidoria d'ensenyament i com a Ajuntament de Cubelles, doncs, que aquests premis es continuïn fent. Agrair l'esforç dels alumnes i sobretot l'esforç tant de les famílies que els acompanyen com dels equips docents i directius.
9: Moltes gràcies a tots els que esteu aquí, repeteixo, i sobretot els que no heu sortit premiats, el que ha dit la professora, la Montse, que és el mateix el primer que el quart. La qüestió és participar. Us ha servit com a experiència i em penso que és una bona causa. I el nivell, segons tinc entès, perquè tinc dos familiars de jurat que i m'han dit que el nivell era molt alt, doncs això també cal agrair a les escoles, als instituts i als docents sobretot, pues, perquè puguin haver arribat aquí, i a les famílies també, sobretot, que és els que estan al dia a dia.
1: Els premiats pels seus treballs han rebut 300, 200 i 100 euros en el cas de batxillerat i 250 i 150 euros a quart d'ESO. Els castellers del Foix han completat una altra diada aquest dissabte passat a la Festa Major de Masquefa. En aquesta ocasió han descarregat una torre de sis, un castell que ja tenen plenament

0: a la Festa Major de Sant Jaume a la Pineda, a Vilaseca. I actuaran al costat de la colla local, els Xiquets de Vilaseca i també dels Castellers de Tortosa. El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà doncs aquest dimarts que ve i tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Covelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
1: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar ATL un 30%, la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7 que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
0: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Covelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària. La Festa Major Petita de Covelles arriba al 2026 amb algunes novetats. Els actes engegaran oficialment el pròxim 24 de juliol i s'allargaran fins al dia 30, que és el festiu local, el Dia dels Sants Patrons. Durant aquests dies anirà combinant propostes, principalment de cultura popular i música. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha explicat en una entrevista a Ràdio Covelles els detalls d'una celebració de Festa Major Petita que arriba amb novetats i fites històriques. La primera d'aquestes fites històriques és el 30è aniversari de l'agrupació de balls populars que protagonitzen l'exposició que ja es pot veure des del 10 de juliol passat quan es va inaugurar a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Ara bé, segurament el plat fort de la Festa Major Petita d'aquest any serà la quarantena trobada de gegants de Covelles. Per celebrar aquesta xifra, la colla gegantera local s'ha proposat el repte de reunir fins a 40 colles d'arreu del país i de més enllà. I d'aquesta manera duplicarà la xifra habitual de les trobades de gegants. Un increment que ha obligat, d'una banda, a modificar el recorregut de cada any per donar més espai als gegants. Per exemple, la plantada es farà aquest any a la Rambla de Pau Casals, el diumenge dia 26 a partir de les 5 de la tarda. Després la sortida de la Cercavila serà a les 6 de la tarda i la ballada conjunta final tindrà lloc a la plaça del Mercat. Davant d'aquest repte organitzatiu de la quarantena trobada de gegants, la regidora Renata Bedós ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i a apuntar-se com a voluntaris.
2: Que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles a Covelles el dia 26 de juliol.
0: Els actes principals de la Festa Major Petita seran sobretot el cap de setmana dels dies 24, 25 i 26 de juliol i se centralitzaran a la plaça del Mercat, un espai ampli capaç d'acollir tant la ballada de gegants com els concerts nocturns. Entre les novetats musicals, per exemple, hi destaca aquest 2026 la recuperació de la nit de jazz, que es farà el divendres 24 de juliol amb el grup Marching Funk, una petició de la Comissió de Festes que s'ha traslladat de la Festa Major Gran cap a la Petita per no saturar el calendari d'agost.

0: tal com ha explicat Renata Bedós, regidora de Cultura.
1: La comissió de festes havia sol·licitat fer un recuperar la nit de jazz. El que passa és que això ja en parlarem, però la festa major, com cada any, ve farcida d'actes. Des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la festa major més enllà del 16, i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que se'ns havia fet a la comissió de festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la festa major gran i posar-la a la festa major petita el divendres.
0: En el concert del dissabte a la nit, posterior al correfoc, la proposta serà la banda de versions en estil ska del predicador JJ Bolton i els All Stars Ska Cover Band.

0: I abans del concert amb aquest grup, recordem que el dissabte al vespre de Festa Major Petita sempre tenim el correfoc. L'Ajuntament, però, estarà pendent del nivell de risc d'incendi per si afecta l'esdeveniment i actualitzarà qualsevol canvi mitjançant les xarxes socials.
1: Malauradament, doncs, estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles... els possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant a la Festa Major Petita com quan tinguem el programa a la Festa Major Gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem.
0: I el diumenge al vespre, després de la trobada gegant, serà el torn, com sempre, del concert d'havaneres. D'altra banda, la Festa Petita s'allargarà encara fins al Dia dels Patrons, el 30 de juliol, que és el festiu local. Hi haurà actes tant el dimecres 29 com el dijous, que inclouen, per exemple, la ballada de sardanes o un espectacle infantil, que en aquest cas passaran a la zona marítima, a la plaça situada darrere del punt d'atenció turística del Passeig Marítim. Renata B2, regidora de Cultura, defensa la recuperació de les sardanes des de la Festa Major Petita de l'any passat.
1: Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir propi de la nostra, del nostre país, i per tant l'hem de recuperar.
0: Tots els actes, horaris i tota la programació de la Festa Major Petita es pot consultar actualitzada a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
2: El club de futbol Cubelles ja té definit el camí que hauria de recórrer en el seu retorn a la segona catalana. La Federació Catalana de Futbol la setmana passada feia un primer avançament amb el que serien els integrants d'aquest grup sisè, on hi trobem el Cubelles i la gran part d'equips de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Ara ja s'ha publicat el que serà el calendari 26-27 per una competició que, com ja sabíem, està formada per 16 equips i que començarà el cap de setmana del 20 de setembre i té previst acabar per el 16 de maig. L'equip dirigit per Josu Imanol iniciarà la Lliga lluny del Josep Pons i Ventura. Els cubellencs debutaran al camp del Torreforta, a Tarragona, mentre que el primer partit davant de l'afició cubellenca arribarà una setmana més tard, al cap de setmana del 27 de setembre, amb la visita del Camp Arles. El calendari també reserva dues cites més esperades de la temporada. El primer derbi davant del Ribes es disputarà el 25 d'octubre al camp dels ribetans, mentre que la tornada arribarà el 7 de març a Cubelles. Per la seva banda, també hi ha un duel marcat davant del Calafell, on es jugarà el primer partit a Cubelles el 29 de novembre, mentre que el partit de tornada serà el 18 d'abril a Calafell. La competició es tancarà el 16 de maig amb una exigent visita al camp de l'Atlètic de Valls, en una última jornada que podria acabar sent decisiva en funció de com vagin els objectius. Paral·lelament a la publicació del calendari, el club continua perfilant la plantilla amb la que afrontarà aquest nou curs. Els darrers dies ha confirmat tres noves incorporacions que reforcen diferents línies de l'equip. Per la parcel·la ofensiva ha arribat el davanter Mauro Vázquez, procedent de la penya jove de les Roquetes. Un futbolista cridat, ha portat talent i sobretot capacitat golejadora. A la línia defensiva s'afegeix el lateral Ramon Vicente, que arriba de l'Atlètic Vilafranca per sumar velocitat, intensitat i solidesa al carril. I finalment també s'ha oficialitzat el fitxatge d'Eliot Cervellera, procedent de l'Atlètic Roda de Barà, un jugador de qualitat que reforçarà la plantilla amb l'objectiu de continuar creixent i contribuint amb els objectius esportius del club. Amb aquestes incorporacions, el Cubelles continua donant forma a un projecte renovat, liderat per Josu Imanol i que combina la continuïtat de bona part del bloc de la temporada passada amb una aposta decidida per incorporar talent jove i futbolistes en projecció. Amb el calendari ja definit, l'equip ja té marcades les primeres grans cites d'una temporada en què buscarà consolidar-se la categoria i tornar a il·lusionar l'afició. Es posaran en marxa a partir de la segona quinzena d'agost i el debut en la pretemporada serà per al partit de Festa Major.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Sí que en domini del sol, però amb força núvols baixos al matí. Algun més local també baix al final del dia i dalts que entenyiran el cel a mitja tarda. Amb això sí, amb una visibilitat tèrbola per pols en suspensió un dia més. La temperatura pujarà una mica i es mourà entre els 25 i 26 que hem tingut de nit, mentre que la màxima estarà al voltant dels 32, amb una humitat alta i molta xafuó. Ben feble i variable, amb domini del xaló, al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejó a tarda. Demà el temps també serà variable, amb més núvols que sol en conjunt i més clarianes a l'inici i final del dia, amb una visibilitat tèrbola també i amb calitxa. La temperatura pujarà una mica de nit i es mantindrà de dia, i aquesta nit ens situarem al voltant dels 26 de mínima, mentre que demà la màxima voltarà els 32, amb una humitat alta i molta xafogó. Vent feble de llevant al matí i moderat de xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui moguda amb marejó al matí i maró a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El 13 de juliol es va commemorar el Dia Internacional del Sarcoma, i per tenir-ne més detalls, parlar també doncs, d'aquesta malaltia i conèixer també les entitats que estan buscant fons per investigar-la, avui rebem la cubellenca Marta Iglesias, que és vicepresidenta de Sarga, una de les entitats, no?, que treballen amb aquesta malaltia, amb un tipus de sarcoma. Benvinguda, Marta, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles.
4: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: I bé, ja han passat uns dies, no, d'aquest dia internacional, que va ser el 13 de juliol, però en tot cas doncs, tornem a recuperar el tema per poder-ne parlar i acostar-lo també a la gent de Cubelles. Què es va fer amb motiu del 13 de juliol? Quins actes han sigut també els més destacats aquest any?
4: Doncs, de fet, és tot el mes de juliol que està considerat el mes de conscienciació del sarcoma. Llavors, portem des de principis de juliol fent actes i fent difusió del que és el sarcoma. Però el dia 13 en concret, el que es va fer és la il·luminació de edificis emblemàtics de diferents parts de tot Espanya, des de Galícia, Corunya, fins a Sabadell, a Catalunya, passant per Pollença, a Mallorca. Mm-hmm. Vull dir que molts ajuntaments van col·laborar a fer aquest acte de conscienciació per a la població en general.
1: Perquè coneguin el sarcoma, que és una malaltia que com la definiríem? És minoritària i de quina mena també de malaltia? Si és també per sempre o es pot curar?
4: La definiríem bàsicament com un tipus de sarcoma rar i minoritari, que s'origina en el que són tots els teixits connectius del cos, que podrien ser, per una banda, ossos, i per l'altra banda, teixits tous, com els músculs, els nervis, els tendons, vasos sanguinis, i pot aparèixer des del cap fins a la punta dels peus, a qualsevol part del cos. Tot i ser un tipus de càncer, engloba molts subtipus. De fet, es diuen que hi ha, que pot haver fins a o més de 150 subtipus de sarcoma. Per això és una malaltia molt heterogènia, que té molts tipus diferents i que cada tipus té un tractament diferent. O sigui, no és que hi hagi un sol tractament pel sarcoma, sinó que depenent de cada subtipus hi ha uns tractaments o uns altres. Fins i tot, com és en el meu cas és un tipus de sarcoma vascular ultra rar, que només es dona en un cas per cada milió de persones, i no té tractament. Sí que hi ha tractaments que el poden frenar la seva evolució, el seu creixement, però un cop el tens, l'única solució definitiva és quan s'ha trobat molt, molt, molt en un lloc concret i es pot fer l'exèresi o via quirúrgica es pot treure el tumor i netejar tota la zona, però quan ja hi ha hagut una metàstasi no hi ha cura. És a dir, hi ha tractaments que el frenen, però no hi ha cura.
1: Mm-hmm. I és mortal el sarcoma o depèn també dels casos? O...
4: És mortal. De fet, és el que diem, depenent dels casos, si s'agafen molt a temps i es poden operar, la majoria es queden aquí. Sí que hi ha subtipus que tenen més tendència a fer metàstasi, però si estan ben operats, es fa la biòpsia correctament des del principi i s'extreu tot el tumor i els marges, que es diu, estan lliures, podria quedar aquí i ja està. Hi ha molta gent que sobreviu a un sarcoma. Però, bueno, molta gent, diguem-ne que hi ha gent que sobreviu a un sarcoma. Després hi ha molta altra gent que ja un cop fa metàstasi, la malaltia es cronifica. I després també tenim un tant per cent elevat que moren, malauradament.
1: Que no hi ha cura i malauradament no hi ha sortida.
4: Sí.
1: Clar, si és minoritària vol dir que hi ha pocs casos o bé, també perquè explicant una mica el paper de la vostra associació, molta gent coneix l'Associació contra el Càncer, no? Però com que suposo que allà dins és un paraigües molt gran, doncs afectats per aquesta mena de càncers com són el sarcoma, doncs decidiu també organitzar-vos també una mica pel vostre compte, oi?
4: Sí, de fet, el sarcoma correspon al 1% dels càncers en adults, vull dir, és molt minoritari. De totes maneres, als joves infants correspon a un 15%. Aquí ja augmenta el tant per cent de persones que el pateixen. Si ens comparem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, com bé has dit tu, ells són un paraigües molt gran. Nosaltres som un trosset molt petit, però hem vist, de fet, l'associació de Sarga va néixer a Galícia a l'època de pandèmia perquè un conjunt de persones amb sarcoma van veure que tenien unes mancances i unes necessitats iguals. Llavors es van ajuntar, sobretot per lluitar una mica o per aconseguir, per treballar que l'atenció del sarcoma fos la mateixa tant si visquessis a una part d'Espanya on hi ha els centres de referència de sarcoma, que ara parlarem una miqueta, si voleu, com si vivies a Galícia, que no hi ha cap centre de referència. Amb el temps vam veure que s'afegia molta gent a l'associació de tot Espanya. Vull dir que aquestes mancances o necessitats no eren només de Galícia, sinó que moltes parts d'Espanya la tenien també. Amb la qual cosa, en el 2023 va passar a ser una associació d'una comunitat autònoma a una associació estatal. Mm-hmm. I ens hem fet una miqueta més grans. Sí que és veritat que si ens ajuntem, les persones que patim de sarcoma no són poques, són moltes.
1: Clar.
4: El que passa que comparat potser amb altres càncers més habituals, com el càncer de mama, el càncer de pulmó, doncs sí que són una petita porció, els tants percents que he dit fa una estoneta.
1: Pel que ens deies també a la resposta anterior, entenc que un diagnòstic, això bé, com amb moltes altres malalties, no? Suposo que un diagnòstic com més aviat millor, no? Com més aviat es detecta, més fàcil és també tractar-ho tot plegat, no? I evitar les conseqüències d'aquesta malaltia. És així?
4: És així. El problema que tenim els pacients amb sarcoma és que no tothom sap diagnosticar un sarcoma i que moltes vegades quan es diagnostica és quan ja han intervingut quirúrgicament i no s'ha fet de la manera correcta, amb la qual cosa el risc de metàstasi és molt més elevat. Hem de tenir en compte que des del moment del diagnòstic, quan s'estan fent proves d'imatge, proves radiològiques, fins al moment de la biòpsia, és crucial, és molt important, perquè només que la biòpsia no es faci correctament, el risc de metastitzar ja s'eleva moltíssim. Uh-huh. Per això sempre diem que des d'atenció primària és molt important que coneguin els signes ara no em surt la paraula. Els símptomes, correcte. Gràcies, Pau. Els símptomes del sarcoma, no? Perquè un diagnòstic precoç, sobretot en aquestes malalties rares, és bàsic per un pronòstic bo, o millor, bàsicament. I per això és molt important la derivació a centres de referència, el que nosaltres anomenem, el que s'anomena CESUR. CESUR és un centre de referència de qualsevol tipus de malaltia. Normalment són malalties més aviat minoritàries o que no hi ha un nombre de pacients a tot arreu d'Espanya. Llavors es concentren en aquests centres perquè hi ha experts, o sigui, hi ha un equip multidisciplinari expert, és a dir, un equip format per diversos professionals diferents, des del metge que analitza el tumor que han tret, que és el metge d'anatomia patològica, fins a infermeria, fisioteràpia, els oncòlegs, mm-hmm. Vull dir, tots els metges estan especialitzats en una malaltia concreta, en aquest cas el sarcoma. Uh-huh. Llavors, el metge que rep el tumor i el metge que fa la biòpsia ja saben com han d'operar aquell sarcoma o ja saben quins tipus de sarcoma hi ha i si serà un, si serà l'altre, les característiques, tot plegat. I d'aquí és una cadena. D'aquí hi ha un bon seguiment, un bon tractament i un millor pronòstic. Uh-huh. Si aquesta cadena des del principi es trenca, el pronòstic segurament serà molt pitjor.
1: Entenc, doncs, que els esforços que voleu posar, sobretot des de l'associació, és millorar, no?, aquest diagnòstic, i no sé si també incrementar el nombre de centres de referència, o creieu, doncs, que ara mateix doncs, ja n'hi ha suficients?
4: Si fos per nosaltres, faríem, o sigui, podrien haver centres de referència una a cada comunitat autònoma, però això depèn del Sistema Nacional de Salut espanyol. Llavors, hem lluitat, hem treballat perquè hi hagi més centres de referència, però ens diuen que els que hi ha ja són suficients. El problema és que estan concentrats en llocs molt concrets. A Barcelona som privilegiats. Tenim 3 centres de referència, a l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital de Vall d'Hebron i a l'Icobibitxe. Després hi ha 3 centres més a Madrid, una a València i una a Sevilla. Això és el que hi ha a tot Espanya. Clar, tota la part, com si diguéssim, del mig Espanya cap al nord i sobretot oest, està desprotegida en aquest sentit. I des de Sargal el que treballem sobretot és perquè totes les persones amb una sospita o amb un diagnòstic de sarcoma siguin derivades a centres de referència o almenys puguin tenir una segona opinió allà i puguin estar supervisats, encara que després els segueixin el seguiment, el facin en el seu hospital de la zona, almenys estiguin supervisats per un equip especialitzat en sarcoma. Mm-hmm. I qualsevol cosa, doncs, en un moment concret de necessitat, es puguin derivar al centre mm-hmm. de referència, al CESUR.
1: Imagino que també seria interessant, no?, això, estendre el coneixement, potser, no?, d'aquests símptomes a la medicina més general perquè ells no, siguin els que facin aquests passos, no? També es posin en contacte amb el centre de referència o tinc la sospita que això potser podria ser un sarcoma, tu pots mirar tu que és el que en saps, no? Entenc que això seria l'ideal, oi?
4: Seria l'ideal i de fet estem treballant en això també. Nosaltres fem xerrades per tots els professionals d'atenció primària, així que des d'aquí faig una crida que si qualsevol centre d'atenció primària estigués interessat en conèixer una miqueta més el que és el sarcoma, el que són els signes d'alerta, els símptomes, doncs es posin en contacte amb ASARGA, amb l'associació, i nosaltres ja tenim tota la xerrada preparada amb els professionals i amb inclús podem donar veu a pacients que expliquin les seves experiències, perquè aquí hi ha per escriure un llibre de les experiències bones i dolentes, de tota mena, que et pots trobar o que ens hem trobat els pacients amb sarcoma. Nosaltres creiem que els metges d'atenció primària i infermeria són la via més directa de les persones, no? Quan tens un problema, a qui primer acudeixes és al centre d'atenció primària, amb la qual cosa creiem molt important que tots estiguin una miqueta al dia del que és el sarcoma, perquè quan tu estudies, tant de bo hi hagués un tema sencer dedicat al sarcoma, però no és així.
1: No, per això després no hi ha les especialitzacions, no? Clar, és això, no, hi ha un traumatòleg segurament a tots els hospitals, no? Però perquè tothom es pot fer un cop o una fractura, però un traumatòleg especialitzat en sarcoma, no? En tindràs, doncs, això en els hospitals de referència, en aquest cas, doncs, a Barcelona i en aquests llocs, oi?
4: Sí, correcte. Clar. I clar, un traumatòleg especialitzat en sarcoma vol dir que s'ha pogut parar aquest tipus de tumors estranys, no? I que està actualitzat en aquests temes. Cada any es fan congressos, es fan jornades, i tots els metges que es dediquen al sarcoma sempre doncs, els trobes en aquests congressos i aquestes jornades perquè volen estar al dia. També és veritat que, per exemple, a la part d'Aragó, a l'Hospital Miquel Servet, no tenen un CSUR de sarcomes com a tal, però sí que tenen professionals especialistes en sarcoma. No han arribat a poder tenir el títol de CSUR, perquè això requereix
1: un equip dedicat només a això, no?
4: Sí, i requereix una infraestructura, unes coses molt concretes que demanen i potser no arriben a tot, però són gent molt formada. Llavors, si algun pacient que tenen sospita de sarcoma o que se'ls ha diagnosticat sarcoma té el dubte de si està en bon lloc o si l'estan tractant en el lloc correcte, que es posi en contacte amb qualsevol associació dedicada al sarcoma i li resoldrà aquest dubte, perquè totes sabem els llocs on és correcte que et tractin on no, perquè no tots els oncòlegs estan especialitzats en sarcoma. I una cosa és que tu sàpigues el que és el sarcoma i una altra cosa és que estiguis especialitzat.
1: Clar, i sàpigues també quin és l'última novetat, no? I els últims procediments.
4: Correcte.
1: Clar, quines són les principals dificultats que us trobeu, doncs, als pacients? Malgrat que és això, ja has dit que pot ser en llocs molt diferents, algú pot tenir a l'ull i un altre pot tenir al peu, no? Però vaja, no sé què és el que compartiu més els pacients de sarcoma.
4: Primer que tot, jo diria que com que són símptomes una mica genèrics, no? Un dolor que no cedeix amb tractament, un voltet que sembla que és un voltet de greix, però que finalment no ho és, però que no li donen importància. Són símptomes una mica que el metge en un primer moment no li dona importància, no? El que ens trobem és que els diagnòstics són tardans, per això un de cada quatre diagnòstic de sarcoma és tardà i es fa, s'ha vist que hi ha una mitja d'uns 6 anys de retard en el diagnòstic. Això és moltíssim per un sarcoma, o sigui, això et va la vida en això, bàsicament. Llavors, el principal problema és aquest. El segon problema, que moltes vegades es fa un diagnòstic de sarcoma, però no és el sarcoma correcte. Com que hem dit que hi ha molts subtipus, doncs es confonen, no?, una mica les característiques d'un i de l'altre, i no se saben ben bé quins són els diagnòstics diferencials entre un i l'altre. Amb la qual cosa això comporta que un pacient diagnosticat d'un sarcoma X comenci un tractament amb les conseqüents, amb els conseqüents efectes secundaris, amb les conseqüents complicacions, perquè són tractaments molt forts, molt tòxics, sobretot pel cor i pel fetge, i això comporta una sèrie de riscos també per la vida. I a vegades, quan aquests pacients van a parar a un CSUR de sarcomes i el metge d'anatomia patològica revisa aquesta anatomia patològica, es veu que no és el tipus de sarcoma X, sinó que el nom era I. I això canvia radicalment el tipus de tractament. Però aquell pacient ja té unes complicacions, ja ha fet una toxicitat, ja ha passat per una sèrie de malestar del cos, ja no és el mateix. Amb la qual cosa el tractament correcte que farà, doncs no estarà a 100% per rebre aquest tractament. I tot això dificulta la qualitat de vida, el pronòstic i bé, pot dificultar que visquis millor o pitjor i que arribis a morir, fins i tot. Per això deia, primer, diagnòstic tardà. Segon, que el diagnòstic sigui correcte. I després, sobretot, que els metges no entenem per què moltes vegades no volen derivar a centres de referència. I això és un dret que tenim tots els pacients. Qualsevol pacient diagnosticat d'un càncer, sobretot un càncer rar o una malaltia rara, té dret a una segona opinió en un centre especialitzat i té dret a que se'l derivi a aquell centre. I no sabem si és per qüestions d'ego, si és per qüestions econòmiques, perquè, clar, això requereix moltes vegades que el pacient canviï de comunitat autònoma. Cadascú té les seves lleis, no? Cada comunitat autònoma té les seves lleis, té les seves normes. Això comporta un augment de despesa en el sentit de que s'ha de pagar un transport, s'ha de pagar un allotjament, i moltes vegades, per desconeixença també, no volen fer aquesta derivació. Hem de pensar que també hi ha ajudes a les comunitats autònomes per cobrir aquestes despeses. Sí que és veritat que no a totes, però allà on no arriben les comunitats autònomes estem les associacions que tenim subvencions per cobrir aquestes despeses del pacient que no estan cobertes pels governs de les diferents comunitats autònomes. Llavors, que no sigui, no volem que sigui un motiu pel qual no derivin els pacients aquest.
1: I bé, més enllà del benestar dels pacients, que entenc que és una gran preocupació, no sé si també pel que fa a les vies d'investigació creieu que hi ha vies més interessants de portar recursos que altres?
4: Com hem dit des del principi, en una malaltia rara i minoritària, la investigació és poca. Per què? Perquè les empreses farmacèutiques estan interessades en allà on hi hagi més gent, perquè és el que donarà més diners, és així de trist, però és així. Llavors, el que intentem fer és unir-nos tots els pacients de sarcoma perquè es vegi que no som un número petit, sinó que si algú està interessat en investigar pel sarcoma, som molta gent que patim, i sobretot molts nens i molts joves, no? Que es mereixen també viure i viure en qualitat de vida. Llavors la investigació és bàsica i tenim molt poqueta. Sí que és veritat que dins de les associacions que ens dediquem al sarcoma són diverses, però cadascú té una miqueta la seva funció. A Sarga ens dediquem, som més un grup assistencial, com diu el nostre nom. Som Associació de Sarcomes, grup assistencial. Ens dediquem més a la gestió de casos, a acompanyar el pacient, a que no es trobi sol, a orientar-lo, a que el tractin allà on cal, no? Però també tenim participem en algun projecte d'investigació, com és la beca Carolina Cerezo, que nosaltres tenim un llibre solidari i tot el que recaudem amb aquest llibre solidari, que és el sarcoma dia a dia, va per aquesta beca d'investigació. I aquesta beca d'investigació està dirigida sobretot al diagnòstic de sarcomes ultrarars, a l'estudi genòmic i possibles tractaments que puguin sorgir d'un bon diagnòstic.
1: Bé, doncs Marta Iglesias, no sé si vols afegir res més sobre el sarcoma. En tot cas, també explicar a l'audiència que ara de seguida ampliarem aquesta entrevista també amb una entrevista amb un doctor que ens donarà més informació, però pel que fa doncs al paper de Sarga o el teu paper personal, també no sé si vols oferir més informació.
4: Doncs bé, només dic que el setembre, el dia 20 de setembre, serà el dia nacional del sarcoma. El passat dia 13 de juliol va ser el dia internacional i aquest any el grup espanyol d'investigació de sarcomes, el GEIS, que és un grup especialistes, professionals especialistes que investiguen el sarcoma, aquest any el seu congrés internacional es farà aquella setmana del 17 al 17-18 de setembre a l'Hospital Vall d'Hebron. Toca a Barcelona aquest any i una mica en el context del congrés internacional farem una jornada de conscienciació del sarcoma a Barcelona, al Time Out Market Barcelona, que és allà al Mare Magnum, a l'última planta, i bé, estarem les taules de pacients, d'associacions de pacients, amb informació, fent divulgació del sarcoma. Tothom que vulgui saber una miqueta més de la malaltia està convidat a venir. Hi haurà una mica de tot, de musiqueta, passarem un documental i serà una jornada una mica així festiva també.
1: Doncs Marta Iglesias, vicepresidenta de Sarga, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, com dèiem, doncs ampliem aquesta entrevista també amb una altra entrevista, en aquest cas amb col·laboració amb Ràdio Pollença, una altra ràdio local, en aquest cas des de l'illa de Mallorca, en què sentirem doncs el locutor Jaume Lomà, que és de Ràdio Pollença, amb una entrevista amb el doctor Martí Cladera, en què doncs explica més què és el sarcoma des d'aquest punt de vista més mèdic, no? I expert en aquest cas. Marta, moltíssimes gràcies.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu un cop més als pacients amb sarcoma i a Sarga.
1: Doncs connectem amb Ràdio Pollença, que els agraïm també que ens hagin cedit aquesta entrevista amb el doctor Martí Cladera. La sentim a continuació. Gràcies, que vagi bé.
4: Igualment, gràcies.
5: Què és exactament el sarcoma i quin tipus de càncer ens referim? A quin tipus de càncer quan tens sarcoma?
6: Sí, bé, sarcoma no és un càncer, és un grup de càncers que són càncers raros i són càncers que estan o es desenvolupen a les parts toves i en els ossos de les persones. Quan deim aquest part toves, ens referim a teixit muscular, teixit nerviós, teixit ossi, teixit cartilaginós i tendinós. Per tant, és un més de 70 grups o més de, és un grup de més de 70 càncers diferents que els englobam dins aquesta denominació de sarcoma.
5: I per què es considera un grup de tumors poc freqüents? Com es...
6: Bueno, no és que se consideri, és que realment quan fan estadístiques pues, estem entre l'1,5 i 2% de tumors totals, per tant són tumors relativament raros. I com a tal també, crec que això en Xavi mos ho podrà dir, també se consideren com a malaltia rara per això. Sí. I bé, perquè són raros? Perquè també són difícils de diagnosticar.
5: I abans, fora de micròfons, me deies que hi havia un tema que era el tema dels símptomes, que a vegades són difusos i no són molt clars. Quins exacte. Símptomes podríem...
6: Exacte. És que, bueno, dins el que són sarcomes, els podríem separar sobretot en dos grans grups, en tres grans grups. Un són sarcomes ossis, que afecten en els ossos, sobretot ossos llargs, i allà on solen aparèixer més freqüències, en el fèmur, molt a prop de genoll, és el més freqüent. Després hi ha sarcomes de part blanes o toves, on aquí entraria pues, sarcoma de capós i sarcomes de músculs, que es diu leiomiosarcoma, i d'altres. I després hi ha un tipus de sarcoma que també és molt raro, que són sarcomes que afecten a l'estroma, ara vos explicaré una miqueta lo que és l'estroma,
5: sí,
6: intestinal. Tots els sarcomes deriven d'unes línies cel·lulars que és un teixit connectiu, que vendria a ser un teixit que mos aguanta a l'estructura de l'anatomia humana, siguin ossos, sigui grasses, siguin tendons, o siguin aquest teixit que hi ha entre cèl·lula i cèl·lula que mos aguanta. A partir d'aquí se van diferenciant. Aquest estroma de el sistema digestiu és un teixit que aguanta i forma el suport de lo que són des de l'esòfag fins a l'anus, passant per estómac i vies digestives. I aquest és un tipus especial i se diu en anglès GIST, val? I ara m'he perdut que,
5: no sé, demanava més que res els símptomes,
6: la sintomatologia, sintomatologia.
5: Sí.
6: Quan són tumors ossis pot aparèixer amb bombony o amb dolor, això sol ser la principal, i aquí ja mos orienta una miqueta més. És molt més difícil quan són de teixits tous. Quan és un, per exemple, un sarcoma de Kaposi o un sarcoma de teixit neuronal o un sarcoma de múscul, fins que no et dona la cara per qualsevol banda és molt difícil arribar a pensar que puguis tenir aquest tipus de tumors. Pot començar amb pèrdua de pes, pèrdua de gana, malestar, si és de digestiu pot venir, per exemple, ben canvis de ritme de posicional, febre d'origen desconegut, hi ha símptomes inespecífics. Que a poc, així, quan vas fent proves, sempre se trata d'estar una miqueta al tanto fins que n'hi ha qualcuna que mos pugui orientar.
5: Aquí vol dir anar, Joana, les proves. Martí, quines proves s'han de fer per detectar el sarcoma?
6: Bueno, depenent del moment en què tu el sospitis, però sempre comences fent una analítica o proves de diagnòstic d'imatge, siguin radiografies, per exemple, en casos de tumors ossis, ja amb una radiografia normalment ja pot aparèixer, sigui TAC, sigui resonància. I, sobretot, ja te parlaré més des del punt de vista de metges d'atenció primària, pensar-hi, tenir present dins el que tal de diagnòstics diferencials que ens poden trobar en un cas d'un possible sarcoma. Igual que han de tenir presents altres tipus de càncers. Però, com que és tan poc freqüent, que jo crec que jo i molts de companys a vegades no hi pensam. I l'important és pensar-hi, i si ho pensam, sempre l'hem de derivar a un centre de referència. En aquest cas, és veritat que el nostre hospital de referència és Inca, però el nostre hospital de referència de tercer nivell són els pares. I normalment aquests pacients que acaben són els pares. I després, com explicarà molt bé en Xavi, si se diagnostiquen o quan se diagnostiquen, normalment també se solen derivar a centres de referència a nivell estatal, que crec que són set...
7: CESUR, set.
6: Si se diuen CESUR, són centres específics de referència en diagnòstic i tractament de pacients amb sarcoma.
5: i tot això s'inicia atenció primària, s'hauria d'iniciar atenció primària, és a dir, quan qualcú sospiti que té qualque tipus de sintomatologia que vosaltres heu dit... Que
6: nosaltres, és com sempre, vull dir, som una porta d'entrada per lo bo i lo dolent, també en aquest cas pacients venen i sempre comenten, o quasi sempre comenten primer nosaltres, és a dir, nosaltres hem de tenir tots els sentits oberts i estar pendents de tot el que ens diu el pacient i de tot el que puguem sospitar. Per tant, sí, nosaltres també formem part del diagnòstic i la valoració de pacients en sarcoma.
5: I de Martí Codera, que m'has dit que encara tens pacients i que has d'atendre, que mos has de deixar. Moltíssimes gràcies per ser aquí i haver explicat la part mèdica d'aquesta patologia.
6: No, gràcies a vosaltres, i a més, només volia dir que em sembla perfecte que se visibilitzi una malaltia rara com aquesta de sarcoma. Gràcies a en Xavi per convidar-me, gràcies aquí a Ràdio Pollença. Qualsevol cosa ja ho sabeu.
5: Beníssim. Gràcies. Que passis bon dia. Gràcies, Martí. Gràcies.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Seguim avançant en la sèrie que estem dedicant als instruments de teclat. I si la setmana passada el protagonista va ser el piano, aquesta serà un instrument tan important en la música clàssica com en la moderna.
0: Efectivament, parlarem de l'orgue i començarem amb una de les peces clàssiques per orgue més conegudes.

0: Aquesta és la tocata i fuga en re menor BWV565 de Johann Sebastian Bach. És àmpliament coneguda i segurament l'hem sentit en força ocasions. Però mirem de saber alguna cosa més al voltant d'aquesta peça.
1: Sí, home, per començar, aquest codi que has dit tan complicat, això de BWV565, què vol dir?
0: Què vol dir, què?
1: Doncs mira, es tracta d'una numeració establerta l'any 1950, és recent això, per catalogar el miler aproximat d'obres atribuïdes a Bach. Qui va establir aquesta numeració va ser el musicòleg Wolfgang Schmider.
0: Schmider no es va basar en un ordre cronològic, sinó que ho va fer per temàtiques i tipus d'obres. El fet de no tenir en compte la cronologia ve causat per la dificultat, o podríem que impossibilitat, d'establir amb exactitud la data de composició de totes aquestes obres.
1: Sí, perquè no li posava data a l'amic Bach.
0: No, no, no. Aquella època no es feia gaire això.
1: Doncs, de fet, aquesta no és l'única dificultat al respecte de la identificació de les obres. Una altra n'és l'autoria en si mateixa. Volem dir això. Abans dèiem que s'atribueixen a Bach un miler d'obres, però moltes d'elles, sense poder assegurar el 100% si realment són d'ell, o d'algun dels seus alumnes. Mm-hmm. En particular, la tocata i fuga en re menor és precisament una de les que alguns historiadors en tenen dubtes.
0: Doncs mira, una altra curiositat al respecte d'aquesta obra és que va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Dràcula, de 1931, i que protagonitzava amb Bela Lugosi.
1: No m'estranya, perquè té passatges, dir que terrorífics. Doncs bé, per acabar, direm que s'han fet moltes versions d'aquesta obra per ser interpretades amb altres instruments, no amb orgue, i fins i tot versions orquestrals.
0: I no només versions, que en podríem dir clàssiques, També hi ha hagut grups actuals que l'han reversionat.
1: Escoltem-lo.

0: Aquesta és la versió de Vanessa Mae, la violinista nascuda a Singapur i criada a la Gran Bretanya, que l'any 1995 va publicar el disc The Violin Player, dintre del qual trobem aquesta reinterpretació del clàssic de Bach, combinant elements electrònics amb el ritme desenfrenat que aconsegueix extraure del seu violí elèctric.
1: Vanessa Mae, que tenia només 17 anys quan van registrar aquest disc, a part d'una violinista reconeguda mundialment, és també una gran esportista, ja que va participar en els Jocs Olímpics d'hivern de 2014 i representant a Tailàndia en l'especialitat d'esquí alpí.
0: Mira,
1: què et sembla? Mm-hmm.

0: Ara escoltem la versió del grup britànic Sky, coneguts per fusionar peces clàssiques amb rock progressiu, tal com van fer amb aquesta versió de la Toccata i Fuga que van incloure l'any 1980 en el seu disc Sky 2.
1: En el seu cas, a part de l'orgue, els instruments que destaquen són els típics del rock, amb predominància de la percussió i la guitarra elèctrica, que és la responsable d'alguns dels solos més memorables d'aquesta versió.
0: I ara escoltem alguns exemples de l'ús de l'orgue en la música contemporània, començant per un dels temes més emblemàtics de Dire Straits.

0: Estem escoltant Brothers in Arms, de Dire Straits, en què és indiscutible que l'instrument protagonista és la guitarra d'en Mark Knopfler, no?
1: Clar.
0: Però si us la presentem és perquè volem observar el coixí de fons que els acords d'orgue li aporten.
2: Aquesta cançó es va publicar en l'època de la Guerra de les Malvines i amb ella Mark Knopfler volia transmetre els seus sentiments de rebuig a un conflicte que ell considerava inútil i destructiu.
0: Però ja que parlem de l'orgue com a protagonista, on trobem un molt bon exemple és en aquesta que està a punt de sonar ara mateix.

Segurament estareu pensant que en realitat la protagonista aquí és la guitarra i el característic arpegiat que dona inici a House of Rising Sun dels britànics The Animals. A l'inici és certament així. Ara bé, si escoltem una mica més...

0: veureu que, mica en mica, l'orgue va apareixent, primer d'una forma pràcticament imperceptible, per anar guanyant protagonisme.
1: Aquest tema no és original de The Animals, sinó que es tracta d'una cançó popular, tradicional, de la qual ells en van fer una versió rock, que, això sí, és la que ha resultat sent la més coneguda i ha fet el tema famós internacionalment.
0: Mentre us explicàvem això, l'orgue cada vegada ha anat guanyant més protagonisme, fins a arribar al punt àlgid de la cançó amb un solo que dura més de 40 segons. Escoltem-ne una part.

L'orgue que The Animals van utilitzar per aquest tema era un Hammond, un dels més utilitzats pels grups d'aquella època, com aquest altre que estem a punt d'escoltar.

0: Doncs aquests són Procol Harum interpretant un dels seus temes més coneguts, A Wither Shade of Pale, en què no ens cal esperar gaire per trobar l'Orca, ja que és qui obre la cançó i no deixa de tenir protagonisme al llarg de tota la melodia.
1: El so de l'orgue, en aquest cas, s'acosta als que podríem qualificar de sons clàssics, i fins i tot alguns crítics hi troben similituds amb Bach, a qui escoltàvem fa una estona.

0: Altres grups, com Yes, els qui escoltem ara, combinen l'orgue amb sintetitzadors per aconseguir sons més complexes i també més elaborats.
1: Sí, els estem escoltant amb el tema Roundabout, una peça emblemàtica dintre del rock progressiu i que van publicar l'any 1971 dintre de l'àlbum Fragile.

0: Ara és el torn de Gimme Some Lovin', de Spencer Davis Group, que es va convertir en un dels himnes del rhythm and blues de finals dels 60s.
1: El líder de la banda, Steve Winwood, era la veu cantant i l'intèrpret del teclat. Curiosament, el grup, tot i estar liderat per Steve Winwood, no va canviar el seu nom, The Spencer Davis Group, per mantenir-ne l'esperit fundacional, ja que inicialment havia sigut creat per, precisament això, Spencer Davis, qui posteriorment va abandonar la fundació per continuar la seva carrera en solitari.

0: Ara escoltem un instrumental funky amb una línia d'orgue molt senzilla, i al mateix temps inconfusible, i que és considerat una peça clàssica del soul instrumental.
1: Es titula Green Onions i l'interpreten Booker T and the MGs. Aquest era un grup de músics d'estudi que en aquella època, l'any 1962, treballaven com a banda de sessió per una discogràfica anomenada Stax Records.
0: I treballaven per encàrrec de la discogràfica i aquest tema es va publicar com a single el mateix any 1962. I gràcies al seu èxit també va ser inclòs l'any següent en un àlbum instrumental amb el mateix títol.

0: Ara és el torn de Deep Purple, els britànics pioners del hard rock i el metal dels anys 70. La que escoltem és una llarga balada que té una durada de més de 10 minuts, que nosaltres hem començat més o menys a mig tema per poder observar la presència de l'orgue i la resta d'instruments que l'envolten.
1: La cançó es construeix lentament, començant com una balada tranquil·la, i després va creixent en intensitat amb solos de guitarra i també de bateria, que culminen en un moment de gran explosió musical on l'orgue aporta intensitat èpica i també, diguem que, dramàtica.
0: Carai!

0: Encarem la recta final d'avui amb Born to be Wild, de Steppenwolf.
1: Sí, i tot i que sovint aquest tema és recordat per la guitarra, avui ens volem fixar en com l'orgue ofereix un subtil acompanyament que complementa l'energia de la peça.
0: Aquesta cançó, el títol de la qual podríem traduir com Nascut per ser lliure, s'ha convertit en un himne motero que associa el títol i la lletra amb la llibertat d'anar amb la moto lliurement per on es vulgui.
1: I això es va accentuar encara més a partir del moment en què la cançó va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Easy Rider, protagonitzada precisament per dos moteros que viatgen pels Estats Units.
0: Sí, senyor.

0: I avui ens acomiadarem amb un altre tema en què el protagonista no és l'orgue, en aquest cas ho són Carlos Santana i la seva guitarra. Però que sense la presència de l'orgue aquest tema no seria el mateix.
1: Es tracta de Evil Ways, on trobem la combinació de l'orgue amb ritmes llatins i solos que podríem qualificar de jazzístics.
0: Doncs és una bona forma d'acabar, així que amb Carlos Santana us deixem, amics, fins la setmana que ve, que tornarem amb més tecles.
1: Molt bé, però això serà la setmana que ve, eh? Mentrestant, feu molta bondat, amics.
0: Porteu-vos bé.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món. I avui conversem amb dues persones que coneixen molt bé què significa representar Cubelles. D'una banda, la Paula Martínez, qui va ser pubilla de Cubelles entre 2022 i 2024 i que, un cop finalitzat el seu mandat, també ha continuat vinculada al pubillatge cubellenc com a delegada, acompanyant especialment el pubillatge infantil. També ens acompanya Jordi Lora, araüet de Cubelles, durant el període 2022-2024, que ha representat també el municipi en nombrosos actes arreu de, doncs, de Catalunya. Amb tots dos descobrirem què hi ha darrere d'una faixa o inclús aquestes bandes, no? I per què animen els joves i els infants de Cubelles a formar part d'aquesta gran família. En tot cas, comencem saludant-los. Paula, benvinguda a la ràdio.
3: Hola.
1: Què tal?
3: Molt bé.
1: Tornem a ser aquí, no? El Jordi Lora, què tal?
4: Bon dia, què tal?
1: Bé, avui hem matinat una mica, la gent no ho sap, però estem aquí ben d'hora, aquí a la ràdio. I bé, en tot cas, pregunta per tots dos, no? Que us va motivar, primer de tot, no?, presentar-vos al pubillatge de Cubelles, perquè avui el que volem fer és promocionar una mica aquesta nova crida per fer el relleu, no?, d'aquells candidats o candidates que puguin optar, a inscriure's al pubillatge, ja que d'aquí un mes aproximadament es tanquen aquestes inscripcions. Paula, Jordi, no?, que us va motivar en aquell moment, no?, vull dir, per aquelles persones que ens estan escoltant, que els hi pot motivar també presentar-se al pubillatge de Cubelles?
3: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien, apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment, doncs, els estem molt agraïts tots dos.
4: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí, de fet, que buscaven gent, i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. O sigui,
3: no.
4: Va ser, vols apuntar-te? Sí. O sigui, sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
3: I 4 anys més tard encara
4: seguim aquí.
3: Perquè és que de debò que el món del pubillatge, un cop entres, crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera.
1: Bé, doncs, si haguéssiu de resumir una mica també aquesta experiència en tres paraules, no sé quines serien, en el sentit que heu viscut moltes coses, no? I bé, quines paraules hi posaríeu a dir, ostres, és que per mi el pubillatge ha estat tal i tal, no?
3: Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
4: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el viatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
1: De fet, la crida que feu és la família, no?, del pubillatge busca nous membres. Ja heu utilitzat, doncs, també aquesta paraula. I en aquest sentit, no sé, què és el primer que canvia una vegada us posen la banda, no?, de pubilla o d'arauet, no? Què canvia quan us proclamen, no?, amb aquest càrrec?
4: Que a lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus, a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'altra setmana per preparar que a una neu, per plantejar una neu, a on, o sigui, estaràs durant 2 anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent, us convertireu en persones, o sigui, en
3: família.
4: Sí, en família.
3: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem, perquè un cop entres, és que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
4: Si no tens res a fer, estaràs a una sortida. O sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida, no sé on.
1: Sí, que sempre hi ha una moguda o una altra, pel que sí. Esteu dient, no? Deies, Jordi, deies 7 persones, estem parlant dels càrrecs del pubillatge, fes-nos una mica la presentació, no? O sigui, si parlem de pubillatge covellenc, aquesta gran família, qui la forma?
4: Parlem de 8 figures, hereu i pubilla adults, i dama i fadrí també adults, 4 persones nascuts entre el 2003 i el 2009, i després parlem del pubillatge infantil, que són els mateixos 4 càrrecs però en infantil. Ara huet pubilleta i dameta i fadrinet, que són nascuts entre el 2015 i el 2019.
1: Molt bé, i aquesta és la crida que esteu fent ara mateix, no? És a dir, aquests serien els candidats o candidates a poder optar a formar part d'aquesta gran família. Què hem de fer? Perquè també és important, no sé si tothom s'hi pot presentar, si s'ha de ser d'aquí... Quins serien una mica els requisits?
3: Es pot presentar tothom que compleixi amb el requisit d'edat i que visqui o tingui una segona residència a Cubelles. I doncs això, busquem gent que li agradi el poble, que vulgui sentir Cubelles i vulgui representar Cubelles com a per tota Catalunya.
1: Uh-huh. Bé, vosaltres quin record guardeu també del vostre mandat? És a dir, vosaltres vau estar, no? Heu coincidit també amb els anys. Quin record guardeu dels dos anys, no, de mandat?
4: No sé, és que jo crec que van ser tantes coses que es van viure aquells dos anys i, bueno, o sigui, i s'han seguit vivint, perquè jo crec que la nostra relació amb el pubillatge no ha acabat. O sigui, seguim aquí parlant del pubillatge. Però no sé, hi ha moltes sortides, molts dies, molts records que quedaran per sempre.
3: Sí, jo per mi crec que el pubillatge per nosaltres va començar a tenir forma i a tenir significat en el moment en què tots 8 vam connectar d'aquesta manera i vam convertir-nos en aquesta família del pubillatge que intentem transmetre a tothom, però que és impossible posar el sentiment en paraules i només s'entén un cop ho vius.
1: Les festes majors suposo que tenen un paper també molt important quan sou pubillatge o altres festes, en tot cas, com es viuen des de dins, no? És a dir, clar, algú que no coneix què és el pubillatge i on assistirà i què farà al llarg dels dos anys, com ho explicaríeu això? Perquè crec que esteu convidats arreu, no? És a dir, aneu a molts llocs. Com va això?
3: Com el pubillatge tenim la sort de que ens conviden a diferents, doncs, festes majors i festes de molts pobles. Ens conviden a conèixer, doncs, la seva història, la seva cultura i a viure la seva festa major amb ells. I normalment pel pubillatge adult, com sempre, també posen lloc per dormir, perquè sigui una experiència completa, que al final vius amb, ja has dit que hi havia una delimitació d'edat, per tant, vius durant dos anys, gairebé cada cap de setmana, amb gent que comparteix les teves inquietuds, amb qui teniu anat semblant i amb qui pots, doncs, viure moltes experiències, aprendre sobre tu, aprendre d'història, aprendre cultura i passar-t'ho bé, perquè ens ho passem molt bé.
1: Uh-huh. Bé, molta gent pot pensar que el pubillatge és només, no sé, portar la banda o portar la, no sé, la faixa, el que sigui, no? Només un dia, però no, no? Darrere d'aquesta proclamació hi ha moltes coses, no?
4: Sí, o sigui, hi ha també els diferents actes de Cubelles, o sigui, assistim a la barema, assistim xatonada, a la festa major petita, a la gran, o sigui, es fan tots els actes de Cubelles. I després a fora, a més, vas a les, com ha dit la Paula, a les eleccions, o sigui, a les proclamacions i comiats de cada poble. Però al final acabaràs volent anar perquè seran els teus amics els que s'acomiadaran i diràs, tinc una mica aquí, vaig aquí, després tinc una mica allà, vaig allà, i acabaràs anant a totes les sortides perquè, o sigui, no optant pel poble, per conèixer el poble, sinó perquè tens una relació amb les persones d'aquell poble i vols anar a conèixer on el seu poble.
3: I fins i tot, potser en un poble en concret no tens com ningú amb qui t'acabis de portar bé, però voldràs anar perquè hores a la teva resta d'amics dels altres pobles que sí que hi seran. Per tant,
1: heu dit que seguiu, no?, vinculats plenament, és a dir, que no és que hagueu deixat aquest mandat i ja res, no? Seguiu vinculats, no? Això, no sé si és fruit també d'aquesta experiència que us ha portat a formar part del pubillatge, si és que conserveu encara moltes amistats, no sé, aquesta vinculació, no? Aquesta importància de que no es mori, ho dic perquè, clar, és tot un repte, no? Donar continuïtat a un pobillatge, a aquestes tradicions, quan hi ha a l'abast, no? Tan joves que realment estan no més, potser més enganxats a la pantalla que a la tradició. Bé, què en pensem o què fem o... No sé si això també us fa, de dir, s'ha de treballar perquè això no es perdi, o la importància d'aquesta tradició, que suposo que deu costar, no sé si teniu moltes inscripcions o no.
4: Per desgràcia no tenim moltes, i sí, o sigui, ja ens va costar a nosaltres passar del nostre any a l'actual, i ja vam aconseguir que no es perdés cap figura. Ara estem intentant el mateix, o sigui, crec que... perdre qualsevol de les 8 figures seria una pena, perquè al final estàs perdent part de la teva tradició, o sigui, que ja es porten viatjar des de fa molts anys i som dels únics pobles que té tantes figures. Mantenir les 8 crec que ha de seguir sent l'objectiu de tot Cubelles, intentar ni que sigui les 8. Sí, no diem ni afegir ni que hi hagi gent de sobres, però mantenir les 8.
3: Sí, jo crec que seria una llàstima perdre com aquesta identitat nostra del pobillatge a Cubelles, que se sap que hi ha 4 figures adultes, 4 figures infantils, i al final no està sent fàcil, però jo crec que nosaltres som bastant insistents.
4: Sí, sí, sí.
3: I ho aconseguirem, confio molt.
1: Molt bé. Anem a preguntar també ja, Paula, tu com a delegada també, no? No sé què és el que aportes als més petits, perquè suposo que fas una tasca, no? Com a delegada, quina és la teva funció?
3: Bueno, com a delegats el que fem és passar informació, estar en contacte amb l'Ajuntament, estar al costat d'ells, ajudar-los, doncs, sobretot al principi, a que escalfin motors, acompanyar-los a algunes sortides al principi, perquè després ells ja vagin rodats i, doncs, qualsevol dubte, qualsevol problema, qualsevol cosa, ens truquen, parlen amb nosaltres. Si han de demanar alguna cosa o els hi falta alguna cosa, ara, per exemple, quan estem muntant l'acte de comiat, doncs estem nosaltres com a intermediaris entre Ajuntament i Pobillatge per intentar que tinguin l'acte que ells volen i que ells es mereixen.
1: Jordi, no sé si també t'han donat algun càrrec dins de Pobillatge, si és suport allò emocional, si és allò de dir, és que jo necessito seguir vivint doncs, d'aquesta gran família perquè m'aporta molt.
4: No, un càrrec no tinc, o sigui, no sóc delegat perquè és feina de Pobillatge i l'hereu sortint, i, o sigui, jo els he seguit acompanyant a molts jocs, i al final... És que la Paula, l'Alejandro, amb tots, és com si fóssim família, o sigui, és que ens veiem moltíssim. O sigui,
3: cada setmana, jo crec.
4: Mínim un cop a la setmana ens veiem, i aleshores això fa que si necessiten qualsevol cosa amb el comiat, pues la faré jo també, si necessiten ajuda, i els nous també, o sigui, ho saben, perquè tenim relació també amb ells.
1: Parlem una mica també del procediment, no? Una mica, ja que estem fent aquesta crida, que hi han d'haver inscripcions, que bé, que tenen temps a fer-ho, de manera gratuïta fins al 22 d'agost. Com ho han de fer? I després què es trobaran una vegada s'hagin inscrit, no? Que han de passar com unes proves orals, que ja tenen una data, el 29 d'agost. Expliqueu-nos una mica tot aquest procediment, no? Primer de tot, estem interessats a formar part del Pobillatge. Què hem de fer?
3: Per inscriure't, el que has de fer és entrar a la pàgina web de l'Ajuntament i omplir un formulari, doncs, amb les teves dades personals, nom, cognom, adreça, etc. I un cop t'hagis inscrit, el dia 29 d'agost al matí hi han les proves. Per infantil diria que només són orals, i per adults hi ha tant prova oral com escrita des de l'última proclamació. I doncs, bé, et pregunten una mica sobre coneixement de Cubelles, bàsicament, saber... gegants, una mica les nostres festes, les nostres tradicions, coses que tothom que ha viscut a Cubelles realment coneix, i una part oral que et demanen doncs, més per tu, per conèixer-te una mica, per veure't com realment si estàs interessat o interessada, si com t'expresses parlant, i això. És bastant fàcil, t'ho fan sentir-te còmode, o sigui que no ens hem de posar nerviosos, ningú no. Que es vulgui presentar perquè hi hagi una prova, vull dir...
1: Que no és un examen, però
3: és una part del procés.
1: Tampoc és un examen, no?
4: No.
1: Que s'hagi d'estudiar, vaja.
4: O sigui, al final han de fer-hi unes proves per decidir qui va a Pobilla, qui va a Dama i qui... O sigui, hi ha algú, potser, que es queda fora. O sigui, no passa, és que no passa res, però s'ha de mirar, o sigui, no pot ser que sigui a dit, ha d'haver-hi unes proves, i aquestes proves són molt fàcils, o sigui, nosaltres no hem fet l'examen escrit, però l'oral l'hem fet, i vam veure, jo vaig veure l'escrit l'any passat, i és molt fàcil, o sigui, és molt fàcil, tothom que ha pogut, o sigui, tothom que té alguna relació amb Cubelles, els ha fet facilíssim.
1: Una mica perquè, clar, si es presenten més de 8 persones, no, al final hi ha d'haver una criba, no? És el que diem, una selecció. En tot cas, si igual no entres a, doncs, a formar part directament, no tens aquell càrrec de pubilla o hereu, però ho pots seguir intentant, no? Que per això hi ha aquestes diferents franges, no?
3: De fet, durant la història del pubillatge a Cubelles hi ha hagut persones, doncs, que s'han presentat en múltiples vegades. L'hereu del nostre any, per exemple, havia set fadrí fa unes quantes generacions i ara es va tornar a presentar i hi ha i el, gent que es va quedar fora el nostre any i ho va tornar a intentar més tard i així.
4: L'hereu actual va ser...
3: Arauet.
4: Arauet. És que...
3: També és molt maco que aquí a Cubelles tenim el pubillatge infantil que ajuda com a donar aquesta continuïtat a la tradició, perquè tots els nostres petits, aquí tenim el Jordi com a exemple, sí, estan esperant a fer l'edat per poder-se presentar com a adults i això està molt bé, de fet és això. Saber que hi ha una noia que va ser de pubilleta que està desitjant tenir l'edat per poder ser d'amet i pubilla i crec que es presenta aquest any, o sigui, hi ha aquesta continuïtat a Cubelles i això doncs crec que ho fa molt especial i és molt important el que deia el Jordi, que no ho perdem.
1: Perquè recordem-ho, les candidates i candidats a pubillatge infantil han de tenir entre 7 i 11 anys, nascuts entre el 2015 i 2019, i l'adult és dels 17 anys als 23, nascuts entre el 2003 i 2009. Per tant, hi ha aquells anys de descans, no, diríem, però que poden seguir vinculats com el Jordi, al pubillatge. I de tot se n'aprèn, no? Perquè al llarg de l'any hi ha també un certamen nacional, no?
4: Sí.
1: No sé si aquest any hi heu anat, si acostumeu a anar cada any.
4: Jo crec que nosaltres, des del primer any que formem part del pubillatge, jo he anat a tots.
3: Jo crec que sí.
4: I és, o sigui, és la festa major del pubillatge. O sigui, és el cap de setmana amb més
3: intens.
4: I amb més nervis, o sigui, és molt intens. O sigui, tu vas a un poble, o sigui, cada any es decideix un poble que es fa el nacional. Aquest any va ser...
3: A Montserrat.
4: A Montserrat. I, o sigui, entre l'Ajuntament i Foment del Pubillatge Català organitzant l'acte. I aleshores, tots els hereus i pubilles de tots els pobles es poden presentar i entre tots els hereus i pubilles decideixen
3: l'hereu i la pubilla de Catalunya i de les quatre demarcacions.
1: Bé, són moltes les experiències, suposo que heu passat per molts llocs i també heu après molt, no? De totes aquestes experiències, que no us diré, dieu-me alguna, no? Però feu-me una mica el recorregut, no? Doncs els llocs així més emblemàtics, alguna cosa que heu, doncs allò, viscut de manera destacada al llarg d'aquesta vivència.
4: Hem visitat, jo no tinc calculat quants pobles hem anat amb el pubillatge, però són molts. O sigui... sortides com, i fins i tot Andorra, o sigui, sortides com Andorra, la Paula diu que 118 pobles ha visitat amb el pubillatge.
1: Ella ho té que comptat, això,
3: Bueno, potser els 118 no són de pubillatge, però 100, fàcil.
4: Sí. La sortida d'Andorra és el Nacional de Catalunya, però a Andorra. O sigui, allà, en comptes de decidir entre els pubilles i els hereus de cada poble, decideixen directament pubilla i hereu d'Andorra. I, o sigui, és tot un cap de setmana també, amb sopar de gala, un acte també, molt, o sigui, amb molts nervis, molt intens. Perquè tot i que no, potser no coneixes a la gent que es presenta, però ja l'ambient és de... O sigui, tothom està més nerviós, o sigui, és un acte molt, molt emotiu. O sigui, jo destacaria aquesta sortida a Andorra, és una sortida molt xula també.
1: Sí. Coses que hagueu après, perquè jo sé que aquí ensenyeu a vegades a fer castells, no?
3: Sí.
1: Quan venen a Cubelles, perquè també hi ha aquesta rebuda, no? quan feu el canvi, no? El relleu, seria? O...
3: Sí, nosaltres quan hem anat a llocs, doncs, molts llocs ens han fet com ballades sardanes, també durant les cercaviles del poble és bastant comú que toquin la polca i tant, doncs, el pubillatge la balli. I així com aprenentatge, jo diria això, a més de coneixença de cultura,
4: hem visitat molts museus, molts...
3: Sí,
1: I van de fer una gran col·lecció, perquè sempre, clar, ho veiem, no?, que aneu com carregats de pins. No sé si això és una de les tradicions, si es porten altres coses també, o us han regalat coses, allò que a vegades dius, ostres, mira, una cosa curiosa, o no sé.
3: Bueno, quan anem als actes, sovint doncs, hi ha un detall per cadascú, a més de la xapa del pobillatge que caduca, i sempre doncs, pots intercanviar pins amb el pobillatge de tots els municipis. Jo què sé, no has coincidit mai amb el pobillatge de Massanet, doncs t'intercanvies el pin amb ells. I com a regal, jo me'n recordo del de Vilassar, que ens van donar un tàper ple de productes de la marca Dani. No sé, això em va marcar molt de dir, ostres, perquè normalment doncs, un van o un got, el Massilles crec que era, o algú així per Lleida, ens havien donat pomes i fruita.
4: Sí. Aquí a Cubelles donem un van al pobillatge.
3: Sí, i també vam anar, ostres, a la Fatarella o per allà, que els hi van donar un pot ben gran amb fruit sec.
4: Sí.
1: I que també hi ha producte, allò local, de degustació,
4: sí,
1: de proximitat, no? Molt bé. Bé, doncs, no sé, una mica també com a pubilla i hereu, eh? Quines qualitats creieu que ha de tenir una pubilla o que ha de tenir un hereuet, en aquest cas? Perquè, clar, hem de dir que el Jordi encara has estat hereuet, però sí, faràs el pas algun dia potser a optar, no? Però vaja, de moment, pels càrrecs que heu tingut, quines qualitats creieu? Perquè, clar, ara quan hi haurà un jurat, no? O que us va donar a vosaltres sort, creieu, en el vostre... el dia que vau passar per aquest examen que deu vosaltres, no? aquesta prova de selecció.
3: Jo crec que has de demostrar que tens ganes, que coneixes Cubelles prou bé com per representar-lo, que és que al final tothom que hi viu ho pot fer, i que això, tens ganes de gaudir d'aquesta experiència, que la vols exprimir al màxim i que tens com una ment molt oberta a gaudir de totes les experiències que et vindran, perquè és que no ens les podem ni imaginar tot el que s'arriba a viure.
4: És que just el que anava a dir, o sigui, has de demostrar tenir il·lusió. O sigui, si tens la il·lusió, és que ja està. O sigui, és que si tens aquelles ganes per representar el poble, és que no...
3: Estàs dins.
4: Sí.
1: Per tant, què li diríeu a un noi que potser pensa que, no sé, que el pobillatge no és per ell, o una noia, no? Què li diríeu per també fer-lo canviar? Que potser... un pot pensar, ostres, és que no és per mi.
4: Que en el moment que es planteja que vol entrar, però que no és, o sigui, però ja el simple fet de voler entrar, és que sí que és per ell. O sigui, el simple fet de pensar-t'ho és que allò és per tu.
1: Uh-huh. El fet de fer el pas, doncs.
3: Exacte, jo diria el mateix. Em sembla molt bona resposta.
1: Molt bé. Vinga, doncs va, aquest any es busquen aquests nous membres pel pobillatge. Un missatge cap a aquests infants i joves que encara dubten a presentar-se, què els hi diríeu per acabar de convèncer-los?
3: No tingueu por. És una experiència que pot marcar les vostres vides i ho farà. Perquè és que és un sentiment que només entens un cop ho vius, i que tant de bo nosaltres us ho haguem com pogut expressar una mínima part del que el pobillatge va significar per nosaltres, perquè realment és una oportunitat pràcticament única, i és que són 2 anys increïbles i plens d'emocions, d'aventures, de creixement, de coneixement, de cultura, de tradició, de diversió.
1: Uh-huh. Per què val la pena, doncs, representar Cubelles, Jordi?
4: Val la pena perquè coneixes molta gent, perquè comences a fer coses que abans no haguessis fet, i jo crec que creixes com a persona molt dintre del pobillatge.
1: Vinga, completem aquesta frase ja per tancar. Ser pobilla o hereu de Cubelles és...
3: un regal.
4: Sí, és que no hi ha altra paraula.
1: No sé si ens deixem alguna qüestió. Hem parlat de, doncs, els terminis, que ho hauríem de recordar, no? Paula, terminis fins al 22 d'agost. I a partir d'aquí l'examen està el dia 29, no?
3: Sí. 29 al matí, 29 a la tarda a l'acte.
4: 29 a la tarda a l'acte, a la plaça de Vila.
1: Val, per tant, al matí és aquesta selecció, i a la tarda ja l'acte en si, no? Que com serà aquest acte, més o menys, com ho recordeu?
4: Jo el nostre acte el recordo plorant tota l'estona, o sigui, van plorar tots tota l'estona. Serà un acte molt emotiu, com tots els actes de pobillatge. al final deixes aquesta experiència que durant 2 anys ha marcat la teva vida i vas a formar part d'altra gent que té ganes també de formar part d'això. I aleshores això, jo crec que serà un acte que encara que no formis part, pots venir a veure'l, sí, perquè entendràs moltes coses de les que passen al viatge.
1: Perquè aquest dia, quan es fa aquest acte el 29 d'agost, no? Que serà a les 7 de la tarda, es proclama el nou poviatge i es fa el comiat també del vigent, és a dir, que els que tenim avui, no? Que ja haurem gairebé esgotat aquests 2 anys de mandat, molt probablement s'acomiadi,
3: sí,
1: no?
3: Sí. El poviatge actual s'acomiadarà allà i doncs donaran pas al següent. I això és una cosa que recordo pues, amb molts nervis, amb molta emoció de dir, ara ho poden gaudir ells.
1: Uh-huh. Més que res que dins del poviatge pot ser qui vulgui optar, no? Com dèieu vosaltres, no? Que potser ets padrí i vols optar, no? A Arauet.
3: Sí, exacte. Tant fadrinet com dameta, com fadrí i dama, podrien tornar-se a presentar per sí, continuar 2 anys més. Sí, exacte, mentre es compleixin amb l'edat.
1: Molt bé, per tant, també els animem, eh?
3: Sí,
1: també,
3: sí, sí.
1: Si volen fer el pas...
4: Ja estan animats, ja els hem animat una mica.
1: Val, perquè aquesta crida que estem fent nosaltres, suposo que durant l'any, no sé, acosteu també aquestes figures, no sé si als instituts, en algun acte, que s'hagi fet aquesta crida, una mica, perquè clar, on estan els joves? si feu, no sé, un recorregut per les entitats, per anar pescant algú...
4: Hem fet instis aquest any, hem anat a l'Institut Cubelles.
3: Sí, vam parlar amb quart i batxillerat.
4: Que crec que és l'edat per fer-ho. O sigui, després, ara mateix amb el viatge que ja després ets molt gran i abans ets molt petit.
3: Jo crec que els 18 és com l'edat perfecta.
4: Sí.
1: Perfecte. I sobretot l'infantil, eh?
3: Sí, també.
1: Que els pares i mares sabem que, clar, a vegades dius, ostres, l'he acompanyat per tot aquest... Bé, per això sou molts, no? Perquè...
3: Si no, és família. Cal endur una altra.
1: És família. Si no va un, va una altra, la qüestió és anar durant l'any, no? Que tens aquesta opció, no?, d'anar-hi. I és més això que suposo que els regals, no? És més gaudir, no?
3: Sí,
1: l'experiència.
3: D'estar junts, tots plegats.
1: I l'acte important, recordem-ho, perquè la gent potser no ho sap, no? Però tot això ve també de la festa de la Verema, que la tenim al setembre, que per tant s'estrenaran doncs, així més oficialment, diguem-ho així,
3: sí,
1: a la festa de la Verema.
4: És la presentació.
3: Sí,
1: clar, la més oficial, no? I allà tenen l'oportunitat de trepitjar raïm, no?
3: Sí.
1: De viure plenament, no?, aquesta festa, que de fet d'aquí neix el poviatge, encara que s'hagi anat una mica variant, no? La manera de proclamació i d'elecció i tot això, no?
3: Sí.
4: Nosaltres vam ser el primer any que es va o sigui, que es va fer a part de la Verema. No. Sempre a Cubella s'havia fet un acte dintre del programa aquell cap de setmana a la Verema. I nosaltres, la nostra programació va ser la primera, que va ser la setmana abans, dintre del programa a la Verema, però apartada del cap de setmana a la Verema.
1: Si no era massa llarg, també, no?
3: Sí.
1: Molt bé. Doncs bé, si ja ho hem dit tot, ho deixaríem aquí. Com dèieu, amistat, tradició, aprenentatge, no sé, molta estima, no? També heu dit, per Cubelles. I això és una mica el que he volgut transmetre també a la gent que ens està escoltant, Paula Martínez, Jordi Lora, després d'haver viscut, doncs, el poviatge des de dins, moltes gràcies per explicar-ho, no? Per apropar-ho. I recordem que si la gent que ens escolta, si tenen infants, o ets infant de 7 a 11 anys, o ets adult de 17 a 23, encara estàs a temps de formar part d'aquesta experiència i de representar el municipi, per tant, ben senzill, a la web municipal, a cubelles.cat, o bé a l'oficina de turisme, podreu acostar-vos, no?, a fer aquesta inscripció, que és gratuïta, que ja
4: ho hem de
1: dir, i que teniu temps fins al 22 d'agost. Per tant, encara tenim molts dies per endavant. Esperem doncs, que la gent s'animi, no?
3: Sí.
4: Sí. Sí.
1: Vinga, que segur que tenim un nou poviatge potent i tindrà feina el jurat doncs, per triar, no?, per fer aquesta tria, com sempre.
4: Tant de bo.
3: Tant de bo, la veritat.
1: Moltes gràcies per la vostra presència aquí a Ràdio Cubelles. Fins una altra. Adeu.
4: Adeu.
0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: I a Ràdio Cubelles obrim, com fem habitualment, una finestra per parlar de temàtiques de consum i sobretot donar informació, donar consells i recomanacions a qualsevol persona doncs, que es trobi ara en una situació vinculada amb els temes que tractarem. Com sempre, per parlar de temes de consum ens acompanyen tècniques i treballadores de la casa. Tenim l'Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor de l'oficina municipal. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Bon dia. També ens acompanya Emma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, avui en aquesta secció ens centrarem sobretot a parlar de les rebaixes, perquè és un dels temes que aquests mesos ens podem trobar. I si algú doncs, té ganes d'anar de rebaixes o s'ha trobat productes rebaixats, doncs saber, no?, que tingui informació, no?, de realment si s'està complint, no?, amb el que toca, o hi ha alguna qüestió doncs, que pugui ser dubtosa. Què entenem per rebaixes, en primer lloc? Què hem d'entendre per rebaixes que ens anuncia un comerç, una botiga?
1: Bé, doncs les rebaixes són els estocs dels establiments que durant un mes abans de començar l'inici de les rebaixes no s'han pogut vendre i arriba aquest període i decideixen baixar de preu, però mai de qualitat.
2: I el que és important aquí, sobretot, dir és el que acabes de dir, que són d'un mes abans, no? És a dir, ha de ser articles que ja els tinguessin, aquest concepte d'estoc. És a dir, tu no pots, no, en teoria, després, en teoria no es pot comprar, un establiment no pot comprar uns productes per posar-los expressament en rebaixes, no? De dir, mira, ja compro aquest producte que ja està més baix de preu. No, el que és aquest concepte de el mateix producte, jo m'espero com a persona consumidora un temps perquè el vull que n'estigui rebaixat. Això és, molta gent no ho fa, no? De dir, ostres, ja he vist aquell producte que m'agrada, doncs m'esperaré les rebaixes d'estiu, perquè justament ara, no? I perquè d'aquí res, és molt curiós, oi? Sempre que et poses a la meitat i ja veus, encara fa molta calor i veus roba d'hivern, i dius, ostres, sí, per què tenim la roba d'hivern? Perquè ja ha passat i perquè ja han tret l'estoc.
1: Clar, és això, el que volen, o sigui, l'empresa, el que vol és treure l'estoc i, mira, de buidar els magatzems. Què és important a tenir en compte? Que sí, hauria d'haver estat durant un mes abans en la botiga, una cosa que moltes vegades no podem comprovar, veritat. I què és el que diu la llei? Doncs que el preu inicial hauria de ser el més baix d'aquest període d'un mes, i després el descompte de les rebaixes s'hauria de comparar, o sigui, s'hauria de posar la informació del preu inicial, siguent el més baix d'aquest mes, després el percentatge de descompte, o bé el preu final que queda una vegada ja rebaixat.
2: Sobretot que es miri bé, perquè a vegades et posa 10% de descompte. 10% de descompte sobre què? Llavors mira quin preu era l'original. Això està bé, mira, ves, no recordava el tema que sigui el preu més baix que hi hagués aleshores, és a dir, no agafo i ho miro abans, i que ja estigui després, no? I que estigui anunciat. Sí que és veritat, no? I que hi ha aquestes botigues que surt sempre, no? En liquidació de stocks, i que és eterno, no? Segur que tots tenim algun al cap que et diu en liquidació, i dius, sí, però no estava en liquidació, si fa 10 anys que aquesta botiga ja hauria d'haver tancat.
1: Però clar, això s'ha de veure la diferència. Pot ser, si són saldos o liquidació d'estocs, és molt diferent a les rebaixes. Aquí sí que el producte pot ser, pot tenir algun, no sé, pot estar malmès o un cop, o pot ser diferent, però en concepte rebaixes ha de ser exactament el mateix producte, amb la mateixa qualitat.
0: I hi ha un període concret en què s'han de fer les rebaixes?
2: Sí, això ho dius, no, això sempre surt a la Generalitat, ja el Consell, m'assembla que és
1: l'assessor. El Consell Assessor de la Generalitat en matèria de comerç normalment proposa unes dates per l'any següent, però bueno, jo crec que deu ser el comerç que finalment decideixen. És una mica obert, no és obligatori.
2: Sí, sempre és hivern i estiu, no? I a més tots tenim al cap, no?, les rebajes de julio, no?, que comencen al juliol, no? Però bueno, n'hi ha alguna, potser ara ja en veus algunes, no? Llavors és aquest recomanat. Jo crec que aquí el més important, perquè ara és tenir al cap el fet que ha de ser el mateix producte que hi havia i que ha d'estar ben dit quin era el preu d'abans i quin és el preu d'ara i quin és el descompte, i que no tingui cap tard. Uh-huh. Vull dir, no fixar-nos molt de dir, ostres, és que estava el 20 de juny o han començat el 15 de juliol, perquè en el fons no deixa de ser també un... és voluntari, és el que dèiem abans de les empreses.
1: El tema del pagament, has de poder pagar exactament igual que quan no hi ha rebaixes, has de poder pagar en metàl·lic o amb les targetes, si són les que, si sempre agafen com a mitjà de pagament l'establiment.
2: I també molt important, que això també passa molt, amb el tema de les rebaixes, lo de les devolucions.
0: Sí.
2: Devolucions o canvis.
0: Pot canviar la política de devolucions del període normal al període de rebaixes? O...
1: Bueno, el que hem de saber és que si és una venda presencial, si vas físicament a la tenda i el producte està perfecte, la botiga no té obligació d'acceptar una devolució o un canvi. Vale? Ho hauria d'exposar clarament, hauria de posar que allà on vas a pagar o informant dintre en el tiquet, vale? Que sí, que accepta les devolucions. Per això és una de les altres coses que sí que s'ha de mirar, o sigui, vigilar.
0: Habitualment ho posen al tiquet, no? Fins i tot el termini que tens, no? S'accepten devolucions durant 15 dies, no? Des de la data del mateix, no? D'aquest tiquet, sí. O de vegades no s'accepten devolucions directament, o...
1: Sí, però no ho hauríem de donar per suposat.
0: O accepta període de rebaixes, de vegades ho posa, no? I sota pot sí, posar accepta període de rebaixes i aleshores... No?
1: Sí, sí. Per però tant... no hi ha obligació si és presencial. Una altra cosa és que compressis per internet, llavors sí que tindries aquests 14 dies de desestiment si és algú que no t'agrada, no t'acaba de convèncer o no és el que realment volies.
2: Uh-huh. Sí, en aquest cas, sempre s'ha de tenir en compte. Primer, que si l'establiment no diu res, és a dir, tu vas i no diu res, s'entén que no admet canvis o devolucions.
1: Exacte.
2: És a dir, això tant és en rebaixes com de forma habitual. Mm. És a dir, el resum seria que en rebaixes segueix el mateix procediment que normal. És a dir, no pot ser que algú et digui no, en rebaixes no acceptamos. Però bueno...
0: Però de vegades ho posa, no?
2: Diu, per això...
0: acceptem canvis i devolucions... Excepte en període de rebaixes, no?
1: Sí, sí, sí. Ells ho accepten, perfecte, però no hem de donar per suposat que sempre és així.
2: Mm-hmm. Perquè pot ser que sigui un val. A vegades et diuen, no acceptem devolució, però sí que és en un val de compra, però llavors en aquest val ha de quedar clar quan finalitza el val i quines són les condicions d'ús. Vull dir que ens hi fixem una miqueta, però en aquest cas és el mateix, però sí que poden fer... Bueno, és lliure. És a dir, tornem a dir des del començament, és lliure. L'únic que no és lliure és el que acaba de comentar la Eva, que sí, és una compra per internet. Mm-hmm. Si tu compres alguna cosa per internet en període de rebaixes, perquè també estàs pendent i gairebé ara tot és per internet, tot i que nosaltres encoratgem aquí a fer compres

0: massatge, o els hi han regalat, no sé, qualsevol cosa. I el val no posa la caducitat. Per tant, això vol dir que sempre pots gaudir d'aquest servei o d'aquest producte que t'han regalat. Llavors, sempre fixem-nos, tant si som els que estem regalant com si som els que ho estem rebent, per quedar, o sigui, saber exactament quina és la informació i quines són les condicions d'aquest regal i del retorn d'aquest val.
1: Sí, sobretot preguntar-ho, perquè crec que no és el que acabes de dir. Jo em compro algo ara i aprofito un rebaixes per tenir dues sabates, que eren el preu d'una. I clar, aquest és el conflicte que a vegades es troben de gent que s'espera en rebaixes amb un val de compra que tenia un mes i que entrava. Llavors aquí sí que és més aviat una crida, sobretot a qui li regalen, que és el que acabes de dir tu, com a botigues o establiments que vulguin oferir-ho, que si després no accepten en rebaixes el bescanvi, és a dir, que el bescanvi hauria de ser pel mateix producte rebaixat. No aprofito i llavors me'n compro dos, no? Que la gent es pensi que no té el dret. Vull dir, moltes vegades és, no, jo tinc això i vinc en rebaixes i el que em va costar 30, doncs aprofito i me compro dues cosetes de 15.
0: Bueno, si és un tiquet de compra, sí, però un val no seria...
1: Però hi ha un tiquet també, vull dir, que, com sempre, la informació és la que mana.
0: Sí, exacte.
1: És a dir, si la informació deia una cosa, és el que mana i el que es pot reclamar. Però ha d'estar... ben estipulat, ben regulat, i que llavors poder aleshores que si ens venen a l'oficina del consumidor que nosaltres tinguem aquestes eines per poder fer la reclamació.
2: I quins elements creieu que poden grinyolar d'unes rebaixes mal fetes? És a dir, si entra un consumidor i diu ui, aquí diu que el preu d'abans era aquest i ara és aquest altre, però em sembla estrany, no? Perquè fa poc, doncs, o fa un any, doncs, vaig comprar un altre tema i era, doncs, molt més barat, no? No ho sé si això...
0: Sí, bueno, sí, ja hem vist la perspicàcia dels establiments, no? Com el que hem dit, no? Que compren estocs quan veuen que surt el material, el que sigui un vestit que els encanta a la gent, compren per poder vendre-ho a rebaixes. Això no seria correcte, es podria denunciar, i el tema dels preus també, apujant el preu per després poder fer el descompte i potser quedar-se al mateix preu de venda de període de no rebaixes. Sí, clar,
1: si
0: s'ha de poder inspeccionar i detectar, es pot fer una denúncia.
1: Exacte, si això passa, la persona consumidora, que també ens ha passat, ha de portar una... Si pot tenir fotografies d'abans i de després, si és només una queixa, és una denúncia, s'ha d'entrar com una reclamació, com denúncia, i aleshores, doncs, segons el cas, l'avaluem i s'envia a inspecció. Si és que algú ha comprat una cosa i llavors li apliquen un altre preu i estava així anunciat, aleshores sí que pot fer la reclamació. També tens la perspicàcia dels establiments i també tens perspicàcia, que també, també ens hem trobat, d'algú que et diu, ostres, un sofà posa 9,99. I clar, jo aquí vaig dir, escolta'm, aquí hi ha hagut un error tipogràfic amb la coma i està clar que aquest sofà era 999. Sí, no em vinguis elegant.
2: No val 10 euros.
1: Clar, no em vinguis elegant. Ja, però és que em venia, però és publicitat enganyosa, em deia, no? Perquè hi ha aquest preu anunciat. Dic, sí, hi ha aquest preu anunciat, però amb una mica de coneixement. Vull dir, si a tu et posa que val... I tinguem aquest, en aquest cas jo no vaig aconsellar amb la persona dient-li mira, no anirem per aquí perquè és un error totalment que es veu que de la coma era 999 i 9,99. I tu no has decidit la compra d'aquest sofà per aquest preu. L'important sempre és si ens afecta com a consumidors la informació a l'hora de prendre una decisió. Si realment una persona ha pres una decisió en base a un preu i aquest preu no és el que ha vist, aquí és on hem de reclamar, perquè ens estan vulnerat uns drets, que és el més important. I després aquí entra tota aquesta casuística que estàvem parlant.
2: I també entra la rebaixa si hi ha productes no rebaixats. Això també entra dins de l'estratègia del comerç, de tenir nova col·lecció, no? I al costat i tu vas mirar, ostres, això sí que està bé, no? I després ho mires, això no està rebaixat.
0: Clar. Bueno, el que diu la normativa, l'únic és que han d'estar ben separats, han d'estar diferenciats, i si posa que és nova col·lecció, doncs cap problema, clar. Tu ja ho veus també pel preu, no?
2: Sí. Molt bé, doncs no sé si hi ha cap altre aspecte tenint en compte.

0: compte de l'època de rebaixes, en parlem d'aquestes d'estiu, però també n'hi ha d'hivern, no? Després de l'època nadalenca també hi ha període de rebaixes, no? Bé, normalment hi ha aquestes dues èpoques, no? Habitualment, de rebaixes.
1: El concepte de rebaixes està bé perquè no deixa de ser el que dèiem de consum responsable. Quan una persona vol fer unes compres, doncs diu, ostres, amb la informació que jo tinc, quin és el moment millor per comprar, no? Sobretot això en parlem molt amb el Black Friday, te'n recordes, no?
0: Sí.
1: I el Cyber Monday, no? A mi m'agrada molt els noms aquests, no? El Black Friday, Cyber Monday. I que és el mateix concepte del que estem parlant, no? Ara venen les rebaixes d'estiu, que és el que més mirem, i que tens, a més amb la calor que fa ara, m'agrada sempre dir ara de la calor, que aprofites i dius, doncs encara tens els vestits i aprofita. A mi aprofitar sobretot perquè acaben, no són eternes les rebaixes, eh? També tenen un període d'inici i un període final, que és quan acaben. Llavors sí que s'ha d'anar consultant, que si hi ha algun producte que ens interessa, preguntar-ho, mirar-ho, i els establiments, clar, és un element de compra molt important que tenen.
2: Clar. Bueno, i sí, seria bo actuar amb una visió consumidora planificada, no? Depenent també de les famílies, de les necessitats, si ja saps que l'any vinent necessitaràs alguna cosa i ara ho veus, doncs potser és el moment de comprar-ho, o no l'any vinent, però en uns mesos. No sé, no comprar de forma compulsiva i mirar-t'ho tot molt bé.
1: Sí, a més, justament hem dit una data clau, que és un mes abans, ara ja estem, no? I ja ha arribat, però un mes abans és quan ha de ser aquell producte. Per tant, si jo ja ho sé, aprofito i miro, a veure, doncs, voldré comprar-me això, quin és el preu que hi ha ara, li faig una foto, segons com, si es pot, per tenir-ho tu internament, i a partir d'aquí, doncs, avancem. I si no, com sempre, aprofitem per recordar que ja tenim el Servei Públic de Consum, on ens poden trobar els dimecres sense atenció prèvia, i si no, al telèfon de l'Ajuntament, al 93 895 0300, l'extensió 1266, o consum@cubelles.cat.
2: Exacte.
0: Molt bé, doncs Eva Mangual, responsable encarregada de l'atenció al consumidor, i Imma Laborda, tècnica de consum, gràcies per atendre'ns, i seguirem donant informació d'altres qüestions també relacionades amb el consum. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
5: Benvinguts a la màquina del temps.
6: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Una setmana més saludem a l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax. Adrià, bon dia.
1: Bon dia.
0: I com sempre anem posant una mica més de coneixement en el món del peu i avui com afecta el calçat a l'hora de caminar, a la marxa.
1: Exacte.
0: Cosa important perquè és una cosa que fem tots, tot el dia, tota l'estona.
1: I molt, molt preguntat.
0: I molt preguntat. Doncs vinga, per on vols començar?
1: Doncs si voleu, podem començar pels tacons.
0: Vinga.
1: Perquè és un clàssic, no?
0: Sí.
1: Què passa amb els tacons, no? Que tothom ha dit sempre que els tacons són dolents, però per què, no?
0: Uh-huh.
1: Jo crec que hi ha una part que és òbvia, no? Que és lògica, que qualsevol que vegi un tacó veurà que hi ha una certa inclinació, no? Des de la part posterior, des del taló fins a la part de davant. Això se li diu, en vocabulari científic, nosaltres li diem el drop, ¿vale? Que en anglès voldria dir com caiguda. D'acord? Llavors, si tenim molta inclinació, òbviament estem inclinant el peu, estem enviant més força a la part de davant i estem exercint una pressió als metatarsians i als dits. Si veiem un peu esquelètic, que qualsevol pot mirar avui en dia per internet o en vídeos com és un peu esquelètic, podrem veure com els ossos des de posterior a anterior, els posteriors, el que seria el taló, ¿vale? Són ossos més grans. Llavors, estan fets per suportar més càrrega. Si nosaltres el que estem fent és enviar aquesta càrrega a la part anterior, a la part on els ossos són més petitets, al final el que estarem fent és que el nostre cos, que la majoria doncs, ja pesem mínim 50, 60, 70, 100 quilos, imagineu enviar tota aquesta càrrega en comptes d'un os gran que està fet per suportar-la a uns ossets petits que poden crear, doncs, el que dèiem en altres programes, d'ulls de poll, d'orícies, etc.
0: Per tant, els tacons, així, sense saber-ne gaire, no semblen molt, molt bons per als peus.
1: No, la veritat és que qui n'hagi portat sabrà que molts cops acaben fent mal. Per exemple, hi ha la típica conversa que se sent, no, vaig anar a un casament i em vaig haver de treure els tacons i em vaig ficar un calçat més pla perquè ja no podia més. Clar, òbviament, al final, si ho portes una estona no passa res, però si ho portes molta estona, doncs acaba creant dolor. I després la punta, molts cops, fins ara ha set amb punta a punta, o sigui, un triangle, una arma letal, que si et donen un cop amb allò fa mal. Llavors, què passa? Si el peu en general està fet com per tenir una mica de separació entre els dits, tenir una mica d'alineació metatarsofalàngica, si tu el que estàs fent és comprimir tot allò, doncs acabaran sortint problemes sí o sí.
0: A més, li hem d'afegir que el taló es transforma en un tacó, no? En una cosa ben primeta, que això, a més, l'estabilitat del peu. Ja deu ser justeta.
1: Exacte. La majoria de calçats d'aquest tipus, si us ho fixeu, acaba amb una punta molt fina, que és com superinestable, és una punta. I si tenim la punta de la part de davant, que és totalment una punta, amb els dits comprimits, i a sobre la part posterior està aguantada en una rodoneta, que és com el diàmetre d'un gomet, no? Al final, si tu quan camines tens alguna petita desviació d'esquena, de genolls, de peu, i no hi ha una alineació correcta o inclús el terreny és irregular, doncs com agafis malament el terreny, tots hem vist també, crec, aquí vídeos d'aquests, per exemple, les típiques models que comencen a fer-se torçadures de turmell repetides fins que al final acaben caient o no, o acaben caminant normal, però és un arma letal.
0: I a més això, no? Que, vull dir, com que no estàs estable, doncs et pots torçar el turmell i pots arribar a fer-te mal. De fet, el que és increïble és que es pugui caminar així, perquè
1: sí,
0: està
1: sí.
0: Clar que el peu humà no està fet per aguantar-se per un punt, no?
1: De fet, jo inclús la meva parella, a vegades quan veiem per la... I això ho he sentit en altres noies, amigues meves, quan veuen a vegades una altra noia per la tele o al carrer i veuen que camina amb tacons, i diu, no sap caminar amb tacons. Aquesta frase és molt important, no sap caminar amb tacons, perquè ja de per si caminar amb tacons és antinatural, no? Perquè estem inclinant el peu i l'estem deformant. Però si tu no mantens una bona alineació de la cama, és aquí quan es considera que no estàs caminant bé amb tacons, perquè molta gent quan em porta d'aquest calçat el que li sol passar és que fa una flexió del genoll, fa una espècie de flexió, perquè al final seria el moviment natural de flexionar el peu cap a baix, és com que tot el cos funciona com per mecanismes. Llavors, si tu estàs fent servir només el mecanisme de flexió plantar, o sigui, de tirar el peu cap a baix quan portes aquest calçat, el reste del cos s'ha d'acostumar a seguir anar recte mentre el peu està inclinat.
0: Vaja, complicat.
1: Sí.
0: De fet, l'origen dels tacons ens el vas explicar en un altre capítol, ara no recordo quin era, però el vam explicar, vull dir que si la gent vol recuperar aquell capítol, a la web de la ràdio tenim tots els espais.
1: I si no,
0: tots
1: un altre dia espais. Tornem a parlar-ne.
0: En tornem a parlar, però bueno, que si algú vol saber d'on ve els tacons, que a més és curiós i té una història bonica, doncs que recuperi un dels capítols anteriors. Abans de deixar els tacons, però a vegades escoltes que et diuen que és bo tenir-ne una mica.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, per
1: clàssic.
0: Segons què, o no, et diuen, no, aquests vas còmode perquè tenen una mica de taló.
1: Sí. En aquest cas, ja no només és el tacó femení que tots coneixem, alt, etc, sinó que inclús si ens hi fixem, el calçat masculí, el de tota la vida...
0: La tapa, no?
1: Sí, sempre ha portat una petita tapeta darrere, no? Que era més o menys era d'uns 2 centímetres, una cosa així, era el drop masculí, uns 2 centímetres. Què passa? Al final el que deien era que una mica aixecant aquesta part de darrere reparties millor la càrrega del peu. ¿Vale? Però realment, jo el que sempre explico als pacients és que l'ésser humà és molt intel·ligent, el cos, l'evolució del cos dels éssers humans és molt intel·ligent. Si hagués set millor tenir aquesta certa inclinació, no creieu que el cos ja hagués fet alguna forma d'evolució per tenir aquesta inclinació ja feta de sèrie? Llavors, realment, amb els estudis que es fan de càrregues de pressió, si tu tens una bona flexió de la musculatura posterior, si no tens un tendó d'Aquiles retret, comprimit, que fa que el peu s'inclini cap a baix, i tens una bona flexió dorsal per fer l'avanç del cos respecte al peu, lo normal és anar pla. Llavors, aquesta concepció que es tenia de que lo correcte era una mica d'alçada, pel meu criteri i el que jo he vist durant tots aquests anys, és totalment errònia.
0: Algun dia anirem a les bambes esportives, perquè aquí el concepte drop apareix sovint, més, menys, i aquí ja comencen a jugar amb quin drop va millor per córrer o per això. Però això, si vols,
1: sí,
0: ho parlem
1: podem parlar en un altre cas, però sí.
0: Deixem de banda els talons. Què més hem de... Bueno, què més ens vols explicar de com ens afecta el calçat a l'hora de caminar?
1: Doncs primer de tot hem d'entendre que en el cos humà l'única part que tenim comprimida en un lloc és el peu. I nosaltres podem decidir tenir-ho més comprimit o menys comprimit, o que ens canvi la forma de el que dèiem ara, doncs amb més drop, menys drop. O sigui, és una part que pot variar tant que tu quan et compres una samarreta, per exemple, pot ser que el coll sigui una mica més ample, més, o que sigui de botons, el que sigui, però amb el calçat varia molt. Hi ha calçats més amples, més estrets, més alts, més baixos, més amortiguants, més durs, més flexibles, més rígids, etc. Llavors, el que dèiem en el capítol anterior, per exemple, de les durícies, si tu, per exemple, tens un calçat que t'apreta o et fricciona alguna part del peu, doncs acabarà creant un problema. Quan amb un altre calçat més ample o més respectuós pel teu peu, doncs no tindràs aquest problema de durícia. O sigui, ja només el calçat pot evitar tenir aquells dolors que ens ho està provocant aquest mateix objecte. I amb això un munt de coses més, la transpiració, per exemple, la suor, hi ha gent que sua molt i li poden sortir més fongs o més berrugues o més bactèries, doncs si trobes un calçat que transpiri, que et respecti més el peu, doncs al final tindràs menys problemes. O sigui que podem evitar molts, jo de fet dic que la majoria dels problemes, 80-90% dels problemes que veiem als peus, venen pel calçat.
0: Ara anava a dir, no?, que la salut del peu en gran part és també com l'acompanyem, no?, com l'emboliquem.
1: Mm-hmm.
0: Clar, això ens afecta a l'hora de caminar, és a dir, no és el mateix caminar amb xancles que caminar amb una bona sabata, diguéssim.
1: Exacte, això és un tema també que vull portar algun dia, el tema de les xancles.
0: Sí.
1: Perquè també és un clàssic. Però sí, és que al final, si tu veus inclús algunes tribus, no?, d'altres països que no fan servir ni calçat, hi ha estudis on es veu que els peus tenen una forma bastant diferent. De fet, tenen una forma més oberta com una mà, no han tingut una compressió lateral dels dits que els hi han desviat els dits cap a l'interior. Si veiem, per exemple, la meva àvia o les meves àvies, que en pau descansin ja, tenien els dits pujats un sobre l'altre, el típic galindó, no?, el juanete de tota la vida, era perquè al final el peu, si no té espai, es busca la vida per entrar-hi, i al final es van col·locant els dits un sobre l'altre, una sota, etc. Llavors, és que és tot un món. El calçat, per mi, és de lo més maco i complicat a la vegada.
0: Evidentment, doncs, com sempre diem, si algú té algun dubte, alguna pregunta sobre el calçat, sobre doncs, aquests temes, ens els pot fer arribar aquí a l'emissora, mm-hmm. i així a través del correu, sí. del telèfon, o per Instagram, o per Facebook, canals n'hi ha oberts de mil maneres. Nosaltres li traslladarem a l'Adrià, i si no, doncs, evidentment, una de les coses importants és que et vegi un professional.
1: Sí, també.
0: Si teniu algun problema o algun dubte, doncs podeu anar al centre Aliax a Vilanova, allà us atendrà l'Adrià i us podrà...
1: I ho parlem cara a cara.
0: Clar, i us podrà ajudar 100% amb, bé, doncs amb aquests temes, amb el calçat, amb els problemes que pugueu tenir als peus. Adrià, doncs res, tindrem en compte el calçat perquè és un sí. punt importantíssim sí, sí. per la salut del peu.
1: Parlarem bastant sobre això, em sembla.
0: Sí, no? El calçat anirà sortint. Doncs fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve, un plaer.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Tornem novament a l'espai Descobrim l'etnobotànica, aquesta secció que fa un recorregut per les virtuts, propietats i formes d'ús de les plantes que podem trobar a Cubelles i també al Garraf. I ho fem novament amb la Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Benvinguda, Sílvia.
1: Hola, bon dia a tots.
0: I avui, doncs, seguim amb totes aquestes plantes que anem, doncs, explicant al llarg d'aquestes setmanes. Avui què toca?
1: Avui us portem la... En català té diversos noms. Es pot dir herba de la Ramona, agrimònia o cerverola. En castellà seria la hierba de Sant Guillermo. És una planta molt bonica que té unes flors grogues en espigues que floreix ara de juny a setembre. Llavors el seu nom científic és agrimònia eupatòria. Llavors el... Com anem fent, no? Habitualment anem explicant el nom i el cognom d'on prové. Llavors el nom agrimònia prové del grec, del nom agrémone, que vol dir mal d'ull. I després eupatòria, hi havia un rei que es deia Eupator que la va reconèixer. Uh-huh. Sí, la feia servir, llavors. Té aquest nom i aquest cognom.
0: Molt bé, ja hem descobert doncs, l'origen d'aquest sí. nom. Què més hem de saber, Sílvia?
1: És una planta que creix, la trobem als marges, a les riberes. L'identifiquem sobretot per aquestes flors grogues, que són unes espigues molt altes, i és molt bonica. Llavors, és una planta que fem servir la part aèria, o sigui, el que és la fulla i la flor, i té moltes indicacions, té molts usos. Per exemple, la podem fer servir per via interna per baixar el sucre a la sang, sí, per gent que té diabetes, mai substituint el que ens ha recomanat el metge, la medicació que ens ha donat, mai és un substitut, sempre és un complement. Després, per exemple, si tenim migranya, mal de caps, també funciona. Després diré la dosis que podem fer servir. Si tenim mal de coll, si estem hem estat, no, potser aquests dies que ha refredat, doncs, i tenim una mica de ronquera, doncs es pot anar bé.
0: Molt bé.
1: Després també com per tractar la diarrea, la disenteria, o sigui, tot el que són trastorns digestius, mal de panxa, indigestió, flatulència, úlceres. Després també pel fetge, o sigui, va bé per la insuficiència hepàtica, però com ho torno a dir, sempre ho vaig repetint, mai deixant la medicació que ens ha donat el metge. També pot anar bé per l'angina, per tractar l'angina de pit. O sigui, té realment, tracta el que és, no, el sistema cardiovascular, sistema digestiu i sistema nerviós. I després, com a ús exterior, es pot fer servir, per exemple, per tractar les úlceres, per tractar les varius, per tractar també, com hem dit el nom, no, agrémone, per tractar si tenim conjuntivitis, tenim infecció als ulls, per tractar la psoriasis, la dermatitis seborreica, o sigui, també amb ús exterior per aquests usos. Llavors, com ho fem servir, no? Quina és la dosis? Si és per via interna, es recomana sempre després dels àpats, és a dir, després de l'esmorzar, després del dinar o després del sopar. Llavors, què fem? Fem una infusió de 20 grams de fulles o 30 a 50 grams de flors. Fem aquesta infusió 5 minuts i 3 tasses al dia. No passar-nos de la dosi, perquè sempre qualsevol planta, com qualsevol medicació, no? Una planta és una droga, se li diu, no? Una planta és una droga vegetal. Llavors té unes dosis, no? Té una mesura. Llavors mai passar-nos d'aquesta dosi, perquè a més dosi, doncs, no sabem els efectes. Llavors això, 20 grams de fulles amb infusió, 30-50 grams de flors, 3 tasses al dia. Després, per ús extern, per rentar aquestes úlceres, tractar aquestes varius, tractar aquestes llagues que podem tenir o les psoriasis, etc. Llavors es bullen 200 grams de fulla seca, es deixa reposar, llavors aquest líquid ens el podem anar posant amb compreses sobre la pell. Llavors, contraindicacions que té la planta, que s'han de dir, no es recomana amb embarassades i en època de lactància, i també és una planta que dona fotosensibilitat, és a dir, si prenem la planta no podrem estar exposats al sol perquè podem tenir reacció al·lèrgica a la pell. Molt després bé. També si Tenim gastritis, tampoc es recomana la planta. Després, com a curiositat, aquesta planta a l'època de, no, de la Guerra Civil,
0: sí,
1: es fumaven les fulles.
0: Ah, mira, sí. L'herba Ramona, sí, fumaven les fulles a la Guerra,
1: sí,
0: Civil.
1: Sí,
0: aquesta planta.
1: S'agafaven les fulles, es deixaven assecar, es trituraven i, clar, no hi havia tabac.
0: Clar.
1: No es podia aconseguir tabac i llavors es fumava.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Que curiós. Molt bé, molt bé.
1: Sí,
0: doncs mira, herba la Ramona, no?
1: La Ramona.
0: Perfecte.
1: Sí. I així, resumidament, són els usos. I ara és l'època que la podem collir perquè està amb la flor. És una flor groga i es troba a qualsevol marge, a qualsevol camp, sempre la veurem per allà al mig.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, Sílvia, hem après, novament, com dèiem, doncs una planta més, l'herba de la Ramona. No sé si ens deixàvem alguna cosa,
1: No, així...
0: Important?
1: Important ja està dit.
0: Molt bé. Doncs ho deixaríem aquí. Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Com dèiem, aquest Descobrim l'Etnobotànica, aquest espai que és recorregut per les virtuts, propietats i formes d'ús de les plantes que podem trobar, doncs, per l'entorn, aquí a Cubelles, al Garraf. Tornarem, doncs, la setmana que ve amb més descobriments sobre l'Etnobotànica. Gràcies, Sílvia.
1: Gràcies a vosaltres.

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat. Thank you.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Ajuntament, en col·laboració dels dos instituts de Cubelles, ha lliurat aquest divendres passat els premis als millors treballs de recerca, de batxillerat i de quart d'ESO de Cubelles en un acte a la Biblioteca Municipal. Els premis de batxillerat han sumat ja 15 edicions amb aquesta. Les investigacions més ben valorades d'aquest any pel jurat són El poder de la propaganda en democràcia, perquè la gent vota el que vota, declara Castro, en la categoria en aquest cas de batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, i també el jurat ha reconegut el treball L'infinit a les matemàtiques i la seva transmissió a l'aula d'Andrea Reyes en el cas del Batxillerat de Ciències i Tecnologia. També han estat reconeguts amb el segon i tercer premis l'estudi de la relació entre el gènere i la pràctica esportiva, les proves d'accés al cos policial dels Mossos d'Esquadra, de Maria Martínez, i la creació d'una crema casolana per l'acné, de Noa Cabezas, pel que fa a Ciències i Tecnologia. I en l'altre batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, el segon premi l'ha rebut Cristian Olivares pel treball d'Andalusia a Catalunya, una migració dels anys 60, i el tercer premi ha anat a parar a Marta Castelo per un treball en anglès sobre les migracions irlandeses. Pel que fa a quart d'ESO, aquesta era la sisena edició dels premis i ha tornat a tenir la categoria individual i la categoria de treballs en grup. El primer premi individual l'ha rebut Martina Gallardo pel treball Factors i beneficis del tractament cross en creuats trencats. Així ha explicat en recollir el premi què l'ha portat a fer aquest estudi.
3: Bueno, perquè primer de tot penso que els tractaments d'aquests regeneratius davant d'abans una cirurgia són molt innovadors davant el futur i penso que seran el principal tractament en un futur.
4: Vols estudiar alguna cosa relacionada amb això?
3: Sí, vull estudiar Medicina.
2: I pel que fa als treballs redactats en grup, el primer premi ha reconegut l'Holocaust i genocidis moderns, redactat per Samuel Salgado Campo, Antia Sánchez Cao i Nour Sayer.
5: Bueno, nosaltres vam estudiar l'Holocaust i tota la Segona Guerra Mundial a l'institut. Llavors ens va agradar molt el tema, ens va semblar molt interessant i de molt impacte social. I volíem comparar-ho amb sobretot el que està passant a Palestina, que pensem que és un tema molt important que hem de donar més com visibilitat.
4: Vols afegir alguna cosa?
6: Bueno, és que també pues, és un tema que nosaltres sempre parlàvem pues, en trucades, quan quedàvem i coses així, perquè ens apassiona bastant i ens ha agradat bastant fer un treball sobre aquest tema, perquè ho hem fet des de l'interès.
2: En la categoria de quart d'ESO també han rebut premis els treballs Els productes cosmètics són només moda o veritat, de Lucía Iglesia Cartagena. I també quina seria la manera més sostenible de remodelar i optimitzar el camp de futbol de Cubelles d'Àngel Bonastre Llasera i Eric Mun Jiménez. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, i l'alcaldessa, Rosa Fonoll, han agraït la participació dels alumnes i han destacat la feina dels docents.
7: Són molts els treballs de recerca i pocs els que arriben aquí. Per tant, independentment de si rebeu premi o no, doncs és una fita que estigueu aquí. Segur que aquests treballs us han suposat demostren el vostre talent, però sobretot reflecteixen el vostre esforç i només per això us ha de felicitar. Dic que enguany és la 15a edició dels Premis de Batxillerat i la 6a dels Premis de l'ESO. I per tant estem molt contents com a regidoria d'ensenyament i com a Ajuntament de Cubelles doncs, que aquests premis es continuïn fent. Agrair l'esforç dels alumnes i sobretot l'esforç de les famílies que els acompanyen com dels equips docents i directius.
8: Moltes gràcies a tots els que esteu aquí, repeteixo, i sobretot els que no heu sortit premiats, el que ha dit la professora, la Montse, que és el mateix el primer que el quart. La qüestió és participar. Us ha servit com a experiència i em penso que és una bona causa. I el nivell, segons tinc entès, perquè tinc dos familiars de jurat que i m'han dit que el nivell era molt alt, doncs això també cal agrair a les escoles, als instituts i als docents sobretot pues, perquè puguin haver arribat aquí i a les famílies també, sobretot, que és els que estan al dia a dia.
2: Els premiats pels seus treballs han rebut 300, 200 i 100 euros en el cas de batxillerat i 250 i 150 euros a quart d'ESO.
9: El Club de Futbol Cubelles ja té definit el camí que hauria de recórrer en el seu retorn a la segona catalana. La Federació Catalana de Futbol la setmana passada feia un primer avançament amb el que serien els integrants d'aquest grup sisè, on hi trobem el Cubelles i la gran part d'equips de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Ara ja s'ha publicat el que serà el calendari 26-27 per una competició que, com ja sabíem, està formada per 16 equips i que començarà el cap de setmana del 20 de setembre i té previst acabar per al 16 de maig. L'equip dirigit per Josu Imanol iniciarà la Lliga lluny del Josep Pons i Ventura. Els cubellencs debutaran al camp del Torreforta, a Tarragona, mentre que el primer partit davant de l'afició cubellenca arribarà una setmana més tard, al cap de setmana del 27 de setembre, amb la visita del Camp Arles. El calendari també reserva dues cites més esperades de la temporada. El primer derbi davant del Ribes es disputarà el 25 d'octubre al camp dels ribetans, mentre que la tornada arribarà el 7 de març a Cubelles. Per la seva banda, també hi ha un duel marcat davant del Calafell, on es jugarà el primer partit a Cubelles el 29 de novembre, mentre que el partit de tornada serà el 18 d'abril a Calafell. La competició es tancarà el 16 de maig amb una exigent visita al camp de l'Atlètic de Valls, en una última jornada que podria acabar sent decisiva en funció de com vagin els objectius. Paral·lelament a la publicació del calendari, el club continua perfilant la plantilla amb la que afrontarà aquest nou curs. Els darrers dies ha confirmat tres noves incorporacions que reforcen diferents línies de l'equip. Per la parcel·la ofensiva ha arribat el davanter Mauro Vázquez, procedent de la penya jove de les Roquetes. Un futbolista cridat, ha portat talent i sobretot capacitat golejadora. A la línia defensiva s'afegeix el lateral Ramon Vicente, que arriba de l'Atlètic Vilafranca per sumar velocitat, intensitat i solidesa al carril. I finalment també s'ha oficialitzat el fitxatge d'Eliot Cervellera, procedent de l'Atlètic Roda de Barà, un jugador de qualitat que reforçarà la plantilla amb l'objectiu de continuar creixent i contribuint amb els objectius esportius del club. Amb aquestes incorporacions, el Cubelles continua donant forma a un projecte renovat, liderat per Josu Imanol i que combina la continuïtat de bona part del bloc de la temporada passada amb una aposta decidida per incorporar talent jove i futbolistes en projecció. Amb el calendari ja definit, l'equip ja té marcades les primeres grans cites d'una temporada en què buscarà consolidar-se la categoria i tornar a il·lusionar l'afició. Es posaran en marxa a partir de la segona quinzena d'agost i el debut en la pretemporada serà per al partit de Festa Major.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua, que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà, doncs, aquest dimarts que ve i, tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
3: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar a TL un 30% la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7 que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
2: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària.
4: El Club de Futbol Cubelles ja té definit el camí que hauria de recórrer en el seu retorn a la segona catalana. La Federació Catalana de Futbol la setmana passada feia un primer avançament amb el que serien els integrants d'aquest grup sisè, on hi trobem el Cubelles i la gran part d'equips de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Ara ja s'ha publicat el que serà el calendari 26-27 per una competició que, com ja sabíem, està formada per 16 equips i que començarà el cap de setmana del 20 de setembre i té previst acabar per el 16 de maig. L'equip dirigit per Josu i Manol iniciarà la Lliga lluny del Josep Pons i Ventura. Els cubellencs debutaran al camp del Torreforta, a Tarragona, mentre que el primer partit davant de l'afició cubellenca arribarà una setmana més tard, al cap de setmana del 27 de setembre, amb la visita del Camarles. El calendari també reserva dues cites més esperades de la temporada. El primer derbi davant del Ribes es disputarà el 25 d'octubre al camp dels Ribetans, mentre que la tornada arribarà el 7 de març a Cubelles. Per la seva banda, també hi ha un duel marcat davant del Calafell, on es jugarà el primer partit a Cubelles el 29 de novembre, mentre que el partit de tornada serà el 18 d'abril a Calafell. La competició es tancarà el 16 de maig amb una exigent visita al camp de l'Atlètic de Valls, en una última jornada que podria acabar sent decisiva en funció de com vagin els objectius. Paral·lelament a la publicació del calendari, el club continua perfilant la plantilla amb la que afrontarà aquest nou curs. Els darrers dies ha confirmat tres noves incorporacions que reforcen diferents línies de l'equip. Per la parcel·la ofensiva ha arribat el davanter Maur Vázquez, procedent de la penya jove de les Roquetes. Un futbolista cridat, ha aportat talent i sobretot capacitat golejadora. A la línia defensiva s'afegeix el lateral Ramon Vicente, que arriba de l'Atlètic Vilafranca per sumar velocitat, intensitat i solidesa al carril. I finalment també s'ha oficialitzat el fitxatge d'Eliot Cervellera, procedent de l'Atlètic Roda de Barà, un jugador de qualitat que reforçarà la plantilla amb l'objectiu de continuar creixent i contribuint amb els objectius esportius del club. Amb aquestes incorporacions, el Cubelles continua donant forma a un projecte projecte renovat liderat per Josu Imanol i que combina la continuïtat de bona part del bloc de la temporada passada amb una aposta decidida per incorporar talent jove i futbolistes en projecció. Amb el calendari ja definit, l'equip ja té marcades les primeres grans cites d'una temporada en què buscarà consolidar-se la categoria i tornar a il·lusionar l'afició. Es posaran en marxa a partir de la segona quinzena d'agost i el debut en la pretemporada serà per al partit de Festa Major.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Una cosa et dic, ha marxat i ara què?

animar. A poc, vaig passant pàgina.

Però digo, mal.

vull aprendre a desaparèixer i així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa, perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Sí que en domini del sol, però amb força núvols baixos al matí. Algun més local també baix al final del dia i dalts que entenyiran el cel a mitja tarda. Amb això sí, amb una visibilitat tèrbola per pols en suspensió un dia més. La temperatura pujarà una mica i es mourà entre els 25 i 26 que hem tingut de nit, mentre que la màxima estarà al voltant dels 32, amb una humitat alta i molta xafuor. Ben feble i variable, amb domini del xaloc, al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejó a la tarda. Demà el temps també serà variable, amb més núvols que sol en conjunt i més clarianes a l'inici i final del dia, amb una visibilitat tèrbola també i amb calitxa. La temperatura pujarà una mica de nit i es mantindrà de dia, i aquesta nit ens situarem al voltant dels 26 de mínima, mentre que demà la màxima voltarà els 32, amb una humitat alta i molta xafogor. Vent feble de llevant al matí i moderat de xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui moguda amb marejor al matí i maró a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El ple municipal de l'Ajuntament es reunirà avui dimarts a partir de les 7 del vespre. La sessió es podrà sentir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Tal com consta l'ordre del dia del ple, el Govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem proposaran el segon increment de les tarifes de l'aigua per aquest 2026 per actualitzar-les, segons marca el contracte amb Agbar. L'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7% i ara es preveu augmentar-lo un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, en una factura mitjana trimestral que seria aproximadament ara d'uns 64 euros. Amb aquest últim increment passaria a ser de 67 euros, per tant, uns 3 euros al trimestre i aproximadament un augment d'un euro al mes. A part d'aquest punt relacionat amb el contracte de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels festius locals del 2027, que marquen les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump, i el grup municipal de Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia al final del ple i, tal com havia anunciat, aquesta serà la seva última sessió. D'altra banda, alguns dels partits de l'oposició, com la CUP o Esquerra Republicana, s'han fet ressò als seus perfils a les xarxes socials d'una convocatòria de protesta avui abans del ple municipal relacionada amb el sistema de recollida de residus. La xerrada sobre l'eclipsi del 12 d'agost ha omplert la Biblioteca de Cubelles aquest dilluns al vespre. Responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers han donat detalls de com es podrà veure aquest fenomen aquí, a Cubelles. El 12 d'agost, de fet, podrem viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys en què el cel es farà fosc durant uns 30 segons, quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada a la biblioteca aquest dilluns que ha omplert la sala d'actes. Carles Schnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls de com serà l'eclipsi i quines seran les millors opcions per veure'l bé a Cubelles, on durarà exactament 24 segons. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates el 12 d'agost en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i que per això, des d'un punt de vista també turístic, cal donar tota la informació per qui ja estigui aquests dies a Cubelles o per qui vulgui venir, perquè a més es tracta del primer municipi venint des del nord on es podrà arribar a veure aquest fenomen, el fenomen de l'eclipsi. Sentim el regidor de Turisme, Narcís Pineda.
3: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
0: Concretament, el dia 12 d'agost, l'inici de l'eclipsi a Cubelles serà a les 19 hores 35 minuts 20 segons. L'inici de la totalitat es produirà a les 8:29 minuts 27 segons, assolint el màxim 12 segons després. La fi de la totalitat serà a les 8 del vespre, 29 minuts i 51 segons, tot i que l'eclipsi en si encara s'allargarà fins a les 8:56 i 31 segons. Durant la fase de totalitat, i només en aquells instants, es pot arribar a observar l'eclipsi a ull nu, ja que les ulleres de protecció ens impedirien veure la corona solar o les estrelles i els planetes. Ara bé, tan bon punt veiem la primera llum del sol que reapareix darrere la lluna, cal tornar a fer servir les ulleres i, evidentment, sempre que hi hagi llum solar, abans de que hi hagi aquesta fase de totalitat, també caldrà fer servir aquestes ulleres de protecció. Unes ulleres de protecció que han de tenir un filtre solar i han d'estar certificades segons una norma ISO concreta per a aquests usos en eclipsis.
4: El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí. I aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
5: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
6: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet. Que buscaven gent i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
5: I quatre anys més tard encara
6: aquí seguim aquí.
5: Perquè és que de debò que el món del pubillatge un cop entres crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
6: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el viatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
4: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya. Conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els dos anys de mandat acaben convertint els vuit membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
6: A lo millor passes de tenir a vuit persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a set persones amb les que conviuràs cada cap de setmana a l'entresetmana per preparar que a una neu, per plantejar una neu a un... O sigui, estaràs durant dos anys gairebé tot l'any parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona, o sigui, en
5: família.
6: Sí, en família.
5: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem en això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
6: Si no tens res a fer, estaràs a una sortida. O sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
4: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009. Per tant, tenen entre 17 i 23 anys. Mentre que la categoria infantil, les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019. Tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme. Encara hi ha temps per visitar l'exposició commemorativa del 30è aniversari de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, una mostra que es podrà veure fins al 31 de juliol al Centre Social Joan Roig i Piera. L'entrada és gratuïta i l'exposició ofereix un recorregut per 3 dècades d'història d'una de les entitats més representatives de la cultura popular de Cubelles. La mostra repassa l'evolució de l'agrupació des de la seva constitució oficial l'any 1996 fins a l'actualitat, a través d'una línia del temps, fotografies, documents, cartells, retalls de premsa i diversos objectes són els que exposa aquesta mostra dedicada als 30 anys de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles. Els visitants podran descobrir els moments més destacats d'aquesta entitat, així com també els mateixos antecedents de la cultura popular a Cubelles, amb referències als primers capgrossos documentats l'any 1954. L'Agrupació de Balls Populars de Cubelles va néixer amb l'objectiu d'agrupar i coordinar les 8 colles existents en aquell moment. Hi havia aleshores gegants i capgrossos, bastoners, panderos, pastorets, timbalers, ball de gitanes, dracs i dimonis. 30 anys després s'ha consolidat com l'entitat de referència de la Festa Major, incorporant noves colles i reunint entre 500 i 600 persones, entre balladors, col·laboradors i socis. Ens ho explica Clàudia Millán, que ha estat l'encarregada d'organitzar aquesta mostra.
7: L'exposició en si no deixa de ser com un timeline, com una línia del temps de la història de l'agrupació. ¿Vale? No pot explicar totes les coses que explica el llibre perquè seria impossible, però sí. He com intentat agafar com els punts més importants de cada època, no? I plasmar-ho en aquesta exposició. Llavors la gent que vagi podrà entendre una mica la història de l'agrupació, com ha anat evolucionant i com ha anat creixent, les colles que han anat acumulant cada any, els actes que hem anat fent o que han desaparegut. En aquella època l'agrupació era una entitat molt més petita del que és ara. Ara crec que arribem als 500 socis. En aquella època no era tan gran. I també la gent que va fundar l'agrupació era gent que estava molt motivada, es van ajuntar, era com una colla d'amics en aquell moment també. I tenien com moltes ganes de fer moltes coses. I van llançar com molts actes, com la xatonada, el quinto, la castanyada, el carnaval. Sortien a gairebé tots els actes que es feien a Cubelles i en feien de més, no?
8: Sí, sí.
7: Perquè si tenien com la voluntat de que fos una entitat que aglomerés moltes més coses que la Festa Major. Això, a la llarga, no s'ha pogut mantenir perquè al final existeixen moltes entitats, molta de la gent que estem a l'agrupació també estem en altres entitats i al final l'agrupació ha crescut tant que, i la Festa Major també, no és la mateixa Festa Major ara que als anys 90, no? La magnitud és molt més gran, llavors els esforços han quedat més en poder realitzar una Festa Major que no en poder fer tants actes durant tot l'any, que en seguim fent també, perquè coses en fem, sí.
4: Durant aquests anys, l'entitat ha impulsat iniciatives que avui formen part de la identitat festiva de Cubelles, com la construcció del Via Grot l'any 1998 o la creació de l'Assaig General el 2010. També ha treballat en la renovació del vestuari de les colles, la conservació del patrimoni festiu i la promoció d'una cultura popular oberta, participativa i inclusiva. La presidenta de l'agrupació, Clàudia Rodríguez, per la seva banda, destaca que aquest aniversari és el resultat de l'esforç i la dedicació de moltes persones que al llarg de 3 dècades han treballat de manera voluntària per mantenir viva la cultura popular de Cubelles.
8: Tenim un espai comú on ens trobem i on ens coordinem entre tots i segueix estant l'esperit, inclús ara molt més, hi ha moltes més colles que en el seu moment i al final es manté la mateixa idea i inclús va en augment. Sempre la intenció és anar incorporant nous membres, anar incorporant noves colles i seguir mantenint aquesta xarxa d'entitat com en el seu moment era l'objectiu, doncs aquest enguany segueixen el mateix. Però seguim fent moltes coses dintre del marc de lo que és celebració, festa major, setmana cultural, correfoc, tal. Però és cert doncs, que ha anat una miqueta a la baixa per aquesta segregació, potser podríem dir, amb les altres entitats, que et permet fer això. Tenim la sort de que a dia d'avui també existeixen moltes subvencions a nivell de Catalunya, la Diputació, la Generalitat també ofereixen moltes subvencions per formació, per restauració de material i tal, i això al final doncs, ens permet poder restaurar el nostre material que, com diem, tenim la nostra seu social a l'Escorxador. L'Escorxador, aprofitant, no? La Vinentesa és un espai doncs, que fa falta una reforma i fa falta un arranjament perquè no està en les millors condicions possibles, però amb tota la feina i col·laboració dels membres doncs, la mantenim activa i això doncs, fa que amb les coses climàtiques que hem viscut, no? Doncs que si una dana, que si les ventades, que si no sé què, dintre del mateix escorxador el material també es fa malament, o sigui, es fa malbé, perdó, perquè no deixa d'haver-hi humitat, no deixa d'haver-hi doncs, tot el material, la pols i tot, i poder subvencionar aquestes coses doncs, són molts calés i és necessari doncs, trobar efectivitats per això.
4: Tot i els reptes que encara afronta l'entitat com la millora dels espais, el manteniment del material o la recuperació d'algunes colles que actualment no poden sortir, l'agrupació continua mirant cap al futur amb voluntat de créixer i d'incorporar noves generacions. La commemoració dels 30 anys coincideix, a més, també amb un any especialment significatiu per la cultura popular de Cubelles, amb la celebració de la 40 trobada de gegants i la incorporació d'una nova colla masculina de bastons, exemples del bon moment que viu l'entitat i del seu relleu generacional. L'exposició es podrà visitar fins al 31 de juliol en horari habitual al Centre Social Joan Roig i Piera 35. L'entrada és gratuïta i és una oportunitat per descobrir o recordar l'història d'una entitat que durant 30 anys ha estat una peça clau en la preservació i difusió de la cultura popular i tradicional de Cubelles.
0: L'associació de pacients de sarcoma a Sarga, a través de la presidenta, la cubellenca Marta Iglesias, ha fet una crida a millorar el diagnòstic precoç minoritària. A motiu de la recent commemoració del Dia Internacional de Sarcoma, el 13 de juliol, tenint en compte que durant tot el mes de juliol aquestes entitats vinculades al sarcoma van fent activitats de conscienciació i que també de cara al proper 20 de setembre es farà la commemoració del Dia Nacional del Sarcoma, aquesta entitat a Sarga reclama més formació dirigida als professionals d'atenció primària per evitar retards en el diagnòstic que, de mitjana, poden arribar a ser de 6 anys. El sarcoma és un grup de càncers rars que es desenvolupen en els teixits connectius del cos, com els ossos i les parts toves, que inclouen els músculs, els nervis, els tendons, els vasos sanguinis. Tot i que només representa l'1% dels càncers en adults, la seva incidència s'eleva fins al 15% en infants i joves. Com que té més de 150 subtipus diferents, la seva detecció és altament complexa i pot provocar errors de diagnòstic o confusions entre un tipus de sarcoma o un altre. Segons Marta Iglesias, un diagnòstic incorrecte pot acabar comportant després tractaments innecessaris que poden arribar a provocar el deteriorament de la salut del malalt abans de rebre la teràpia adequada. A part que, a més, amb tot això es perd un temps en la lluita contra la malaltia. Per tot plegat, des de Sarga, la vicepresidenta, la cubellenca Marta Iglesias, reclama una millora en el diagnòstic d'aquesta malaltia.
9: No tothom sap diagnosticar un sarcoma i que moltes vegades quan es diagnostica és quan ja en intervingut quirúrgicament i no s'ha fet de la manera correcta, amb la qual cosa el risc de metàstasi és molt més elevat. Hem de tenir en compte que des del moment del diagnòstic, quan s'estan fent proves d'imatge, proves radiològiques, fins al moment de la biòpsia, és crucial, és molt important, perquè només que la biòpsia no es faci correctament, el risc de metastitzar ja s'eleva moltíssim. Uh-huh. Per això sempre diem que des d'atenció primària és molt important que coneguin els signes, els símptomes de...

0: del sarcoma, no? Perquè un diagnòstic precoç, sobretot en aquestes malalties rares, és bàsic per un pronòstic bo o millor.
1: A més, per aquests motius, l'associació està oferint xerrades informatives que van dirigides a la medicina primària i d'aquesta manera estendre el coneixement dels símptomes d'alerta de la patologia i poder millorar l'esperança de vida dels afectats.
0: Nosaltres fem xerrades per tots els professionals d'atenció primària, així que des d'aquí faig una crida que si qualsevol centre d'atenció primària estigués interessat en conèixer una miqueta més el que és el sarcoma, el que són els signes d'alerta, els símptomes, doncs es posin en contacte amb ASARGA, amb l'associació, i nosaltres ja tenim tota la xerrada preparada amb els professionals i amb inclús podem donar veu a pacients que expliquin les seves experiències.
1: Des de Sarga recalquen que la realització de la biòpsia inicial és un moment crucial on es pot decidir bona part del pronòstic del pacient. Per aquest motiu insisteixen en el dret dels malalts a ser derivats de manera immediata a centres de referència estatals, els CSUR, on hi ha equips multidisciplinaris que són experts en aquesta malaltia, en el sarcoma. Actualment, Catalunya compta amb 3 d'aquests centres de referència, tots 3 concentrats a la ciutat de Barcelona, i concretament són a l'Hospital de Sant Pau, a l'Hospital de la Vall d'Hebron i a l'Hospital de Bellvitge. L'Ajuntament, en col·laboració dels dos instituts de Cubelles, ha lliurat aquest divendres passat els premis als millors treballs de recerca, de batxillerat i de quart d'ESO de Cubelles en un acte a la Biblioteca Municipal. Els premis de batxillerat han sumat ja 15 edicions amb aquesta. Les investigacions més ben valorades d'aquest any pel jurat són El poder de la propaganda en democràcia, perquè la gent vota el que vota, de Clara Castro, en la categoria en aquest cas de batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, i també el jurat ha reconegut el treball L'infinit a les matemàtiques i la seva transmissió a l'aula, d'Andrea Reyes, en el cas del Batxillerat de Ciències i Tecnologia. També han estat reconeguts amb el segon i tercer premis l'estudi de la relació entre el gènere i la pràctica esportiva, les proves d'accés al cos policial dels Mossos d'Esquadra, de Maria Martínez, i la creació d'una crema casolana per l'acné, de Noa Cabezas, pel que fa a Ciències i Tecnologia. I en l'altre batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, el segon premi l'ha rebut Cristian Olivares pel treball d'Andalusia a Catalunya, una migració dels anys 60, i el tercer premi ha anat a parar a Marta Castelo per un treball en anglès sobre les migracions irlandeses. Pel que fa a quart d'ESO, aquesta era la 6a edició dels premis i ha tornat a tenir la categoria individual i la categoria de treballs en grup. El primer premi individual l'ha rebut Martina Gallardo pel treball Factors i beneficis del tractament CROSS en creuats trencats. Així ha explicat en recollir el premi què l'ha portat a fer aquest estudi.
2: Bueno, perquè primer de tot penso que els tractaments d'aquests regeneratius davant d'abans una cirurgia són molt innovadors davant el futur i penso que seran el principal tractament en un futur.
3: Vols estudiar alguna cosa relacionada amb això?
2: Sí, vull estudiar Medicina.
1: I pel que fa als treballs redactats en grup, el primer premi ha reconegut l'Holocaust i genocidis moderns, redactat per Samuel Salgado Campo, Antia Sánchez Cao i Nour Sayer.
4: Bueno, nosaltres vam estudiar l'Holocaust i tota la Segona Guerra Mundial a l'institut. Llavors ens va agradar molt el tema, ens va semblar molt interessant i de molt impacte social. I volíem comparar-ho amb sobretot el que està passant a Palestina, que pensem que és un tema molt important que hem de donar més com visibilitat.
3: Vols afegir alguna cosa?
5: Bueno, és que també pues, és un tema que nosaltres sempre parlàvem pues, en trucades, quan quedàvem i coses així, perquè ens apassiona bastant i ens ha agradat bastant fer un treball sobre aquest tema, perquè ho hem fet des de l'interès.
1: En la categoria de quart d'ESO també han rebut premis els treballs Els productes cosmètics són només moda o veritat, de Lucía Iglesia Cartagena, i també Quina seria la manera més sostenible de remodelar i optimitzar el camp de futbol de Cubelles, d'Àngel Bonastre Llasera i Eric Munt Jiménez. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, i l'alcaldessa, Rosa Fonoll, han agraït la participació dels alumnes i han destacat la feina dels docents.
6: Són molts els treballs de recerca i pocs els que arriben aquí. Per tant, independentment de si rebeu premi o no, doncs és una fita que estigueu aquí. Segur que aquests treballs us han suposat demostren el vostre talent, però sobretot reflecteixen el vostre esforç i només per això us ha de felicitar. Dic que enguany és la 15a edició dels Premis de Batxillerat i la 6a dels Premis de l'ESO. I per tant estem molt contents com a regidoria d'ensenyament i com a Ajuntament de Cubelles, doncs, que aquests premis es continuïn fent. Agrair l'esforç dels alumnes i sobretot l'esforç tant de les famílies que els acompanyen com dels equips docents i directius.
7: Moltes gràcies a tots els que esteu aquí, repeteixo, i sobretot els que no heu sortit premiats, el que ha dit la professora, la Montse, que és el mateix el primer que el quart. La qüestió és participar. Us ha servit com a experiència i em penso que és una bona causa. I el nivell, segons tinc entès, perquè tinc dos familiars de jurat que i m'han dit que el nivell era molt alt, doncs això també cal agrair a les escoles, als instituts i als docents, sobretot doncs perquè puguin haver arribat aquí, i a les famílies també, sobretot, que és els que estan al dia a dia.
1: Els premiats pels seus treballs han rebut 300, 200 i 100 euros en el cas de batxillerat i 250 i 150 euros a quart d'ESO.
8: El Festival del Club Patinatge Artístic Cubelles va tancar la temporada amb un gran èxit de participació i emoció. El Bosc Encantat en les quatre estacions va omplir el pavelló municipal en una vetllada que el club qualifica d'èxit rotund. I és que l'entitat fa un balanç molt positiu del festival de final de temporada celebrat aquest dissabte al pavelló poliesportiu municipal. L'espectacle, El Bosc Encantat en les quatre estacions, va reunir prop de 115 patinadores i patinadors i va omplir completament les graderies en una nit marcada pel gran ambient i l'alt nivell de les actuacions. El públic va respondre de manera massiva a la proposta del club, fins al punt que el pavelló va registrar un ple absolut, sense cap seient lliure. Les 57 patinadores del Club Patinatge Artístic Cubelles, juntament amb els clubs convidats, van oferir un espectacle que va combinar música, il·luminació, escenografia i coreografies treballades durant tota la temporada. La presidenta del club, Alexandra Pérez, s'ha mostrat molt satisfeta amb el resultat de la jornada, explicant que va anar tot superbé, va sortir tot sobre rodes i mai millor dit, ha explicat amb un somriure. Pérez també ha destacat la gran resposta del públic, així com la visita, d'entre d'altres, la Federació Catalana de Patinatge, que va felicitar el club per la seva organització. Precisament l'única queixa que van registrar va ser la calor, i és que les altes temperatures van ser un únic inconvenient d'una vetllada que esportivament i organitzativament va superar les expectatives del club. Malgrat això, l'ambient festiu i l'entusiasme tant dels participants com dels espectadors va convertir el festival en una gran celebració del patinatge artístic. El festival va servir per posar el punt i final a una temporada molt positiva del Club Patinatge Artístic Cubelles després de mesos d'entrenaments, competicions i bons resultats. A més, cal veure la diferència de l'any passat quan la Dana va obligar a ajornar aquest esdeveniment que es va acabar realitzant el mes d'octubre. Enguany el club ha pogut gaudir d'una festa completa que ha consolidat doncs el festival com una de les cites més esperades de l'estiu esportiu a Cubelles. Després d'aquest èxit i d'aquesta edició, el Club Patinatge Artístic Cubelles ja comença a mirar cap a la propera temporada amb la satisfacció d'haver tancat el curs amb una nit que difícilment oblidaran les patinadores, els familiars i els aficionats que hi van assistir.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Samantha?
1: Fades!
2: Quina beneitura, no?

Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda. Estan

0: però disfruto diverses cures i a mi que em suda la polla sempre estic fent la pirula, no em foto ni una de bona però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs. Sí. Ara no?

Pues res, hem fet feliços al Patxi, que hem fet una puta bossa nova, que no sé ni el que és. La carrima catalana, primo, l'oncle i balla balla.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: El ple municipal de l'Ajuntament es reunirà avui dimarts a partir de les 7 del vespre. La sessió es podrà sentir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Tal com consta l'ordre del dia del ple, el Govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem proposaran el segon increment de les tarifes de l'aigua per aquest 2026 per actualitzar-les, segons marca el contracte amb Agbar. L'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7% i ara es preveu augmentar-lo un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, en una factura mitjana trimestral que seria aproximadament ara d'uns 64 euros. Amb aquest últim increment passaria a ser de 67 euros, per tant, uns 3 euros al trimestre i aproximadament un augment d'un euro al mes. A part d'aquest punt relacionat amb el contracte de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels festius locals del 2027, que marquen les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump, i el grup municipal de Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia al final del ple i, tal com havia anunciat, aquesta serà la seva última sessió. D'altra banda, alguns dels partits de l'oposició, com la CUP o Esquerra Republicana, s'han fet ressò als seus perfils a les xarxes socials d'una convocatòria de protesta avui, abans del ple municipal, relacionada amb el sistema de recollida de residus. La xerrada sobre l'eclipsi del 12 d'agost ha omplert la Biblioteca de Cubelles aquest dilluns al vespre. Responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers han donat detalls de com es podrà veure aquest fenomen aquí, a Cubelles. El 12 d'agost, de fet, podrem viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys en què el cel es farà fosc durant uns 30 segons, quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada a la biblioteca aquest dilluns que ha omplert la sala d'actes. Carles Schnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls de com serà l'eclipsi i quines seran les millors opcions per veure'l bé a Cubelles, on durarà exactament 24 segons. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates el 12 d'agost en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i que per això, des d'un punt de vista també turístic, cal donar tota la informació per qui ja estigui aquests dies a Cubelles o per qui vulgui venir, perquè a més es tracta del primer municipi venint des del nord on es podrà arribar a veure aquest fenomen, el fenomen de l'eclipsi. Sentim el regidor de Turisme, Narcís Pineda.
2: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
0: Concretament, el dia 12 d'agost, l'inici de l'eclipsi a Cubelles serà a les 19 hores 35 minuts 20 segons. L'inici de la totalitat es produirà a les 8:29 minuts 27 segons, assolint el màxim 12 segons després. La fi de la totalitat serà a les 8 del vespre, 29 minuts i 51 segons, tot i que l'eclipsi en si encara s'allargarà fins a les 8:56 i 31 segons. Durant la fase de totalitat, i només en aquells instants, es pot arribar a observar l'eclipsi a ull nu, ja que les ulleres de protecció ens impedirien veure la corona solar o les estrelles i els planetes. Ara bé, tan bon punt veiem la primera llum del sol que reapareix darrere la lluna, cal tornar a fer servir les ulleres i, evidentment, sempre que hi hagi llum solar, abans que hi hagi aquesta fase de totalitat, també caldrà fer servir aquestes ulleres de protecció. Unes ulleres de protecció que han de tenir un filtre solar i han d'estar certificades segons una norma ISO concreta per a aquests usos en eclipsis.
3: El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí. I aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
4: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
5: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i, o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
4: I quatre anys més tard encara seguim aquí. Perquè és que, de debò, que el món del pubillatge, un cop entres, crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
5: Jo crec que cultura també, o sigui, el viatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
3: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya. Conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els dos anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
5: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana a l'entresetmana per preparar per plantejar on aneu, o sigui, estaràs durant 2 anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en en
4: família.
5: Sí, en família.
4: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem en això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
5: Si no tens res a fer, estaràs a una sortida, o sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
3: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009, per tant, tenen entre 17 i 23 anys, mentre que en la categoria infantil les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019, tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme. Turisme. Encara hi ha temps per visitar l'exposició commemorativa del 30è aniversari de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, una mostra que es podrà veure fins al 31 de juliol al Centre Social Joan Roig i Piera. L'entrada és gratuïta i l'exposició ofereix un recorregut per 3 dècades d'història d'una de les entitats més representatives de la cultura popular de Cubelles. La mostra repassa l'evolució de l'agrupació des de la seva constitució oficial l'any 1996 fins a l'actualitat, a través d'una línia del temps, fotografies, documents, cartells, retalls de premsa i diversos objectes són els que exposa aquesta mostra dedicada als 30 anys de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles. Els visitants podran descobrir els moments més destacats d'aquesta entitat, així com també els mateixos antecedents de la cultura popular a Cubelles, amb referències als primers capgrossos documentats l'any 1954. L'Agrupació de Balls Populars de Cubelles va néixer amb l'objectiu d'agrupar i coordinar les 8 colles existents en aquell moment. Hi havia aleshores gegants i capgrossos, bastoners, panderos, pastorets, timbalers, ball de gitanes, dracs i dimonis. 30 anys després s'ha consolidat com l'entitat de referència de la Festa Major, incorporant noves colles i reunint entre 500 i 600 persones, entre balladors, col·laboradors i socis. Ens ho explica Clàudia Millán, que ha estat l'encarregada d'organitzar aquesta mostra.
6: L'exposició en si no deixa de ser com un timeline, com una línia del temps de la història de l'agrupació. Vale? No pot explicar totes les coses que explica el llibre perquè seria impossible, però sí. He com intentat agafar com els punts més importants de cada època, no? I plasmar-ho en aquesta exposició. Llavors la gent que vagi podrà entendre una mica la història de l'agrupació, com ha anat evolucionant.

0: I tenien com moltes ganes de fer moltes coses i van llançar com molts actes com la xatonada, el quinto, la castanyada, el carnaval. Sortien a gairebé tots els actes que es feien a Cubelles i en feien de més, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè si tenien com la voluntat de que fos una entitat que aglomerés moltes més coses que la festa major. Això a la llarga no s'ha pogut mantenir perquè al final existeixen moltes entitats, molta de la gent que estem a l'agrupació també estem en altres entitats i al final l'agrupació ha crescut tant que, i la festa major també, no és la mateixa festa major ara que als anys 90, no? La magnitud és molt més gran, llavors els esforços han quedat més en poder realitzar una festa major que no en poder fer tants actes durant tot l'any, que en seguim fent també, perquè coses en fem, sí.
1: Durant aquests anys, l'entitat ha impulsat iniciatives que avui formen part de la identitat festiva de Cubelles, com la construcció del Viagrot l'any 1998 o la creació de l'Assaig General el 2010. També ha treballat en la renovació del vestuari, de les colles, la conservació del patrimoni festiu i la promoció d'una cultura popular oberta, participativa i inclusiva. La presidenta de l'agrupació, Clàudia Rodríguez, per la seva banda, destaca que aquest aniversari és el resultat de l'esforç i la dedicació de moltes persones que al llarg de 3 dècades han treballat de manera voluntària per mantenir viva la cultura popular de Cubelles.
2: Tenim un espai comú on ens trobem i on ens coordinem entre tots i segueix estant l'esperit, inclús ara molt més, hi ha moltes més colles que en el seu moment i al final es manté la mateixa idea i inclús va en augment. Sempre la intenció és anar incorporant nous membres, anar incorporant noves colles i seguir mantenint aquesta xarxa d'entitat com en el seu moment era l'objectiu, doncs aquest enguany segueixen el mateix. Seguim fent moltes coses dintre del marc de lo que és celebració, festa major, setmana cultural, correfoc, tal. Però és cert doncs, que ha anat una miqueta a la baixa per aquesta segregació, potser podríem dir, amb les altres entitats, que et permet fer això. Tenim la sort de que a dia d'avui també existeixen moltes subvencions a nivell de Catalunya, la Diputació, la Generalitat també ofereixen moltes subvencions per formació, per restauració de material i tal, i això al final doncs, ens permet poder restaurar el nostre material que, com diem, tenim la nostra seu social a l'Escorxador, aprofitant, no? La Vinentesa és un espai doncs, que fa falta una reforma i fa falta un arranjament perquè no està en les millors condicions possibles, però amb tota la feina i col·laboració dels membres doncs, la mantenim activa i això doncs, fa que amb les coses climàtiques que hem viscut, no? Doncs que si una dana, que si les ventades, que si no sé què, dintre del mateix escorxador el material també es fa malament, es fa malbé, perdó, perquè no deixa d'haver-hi humitat, no deixa d'haver-hi doncs, tot el material, la pols i tot, i poder subvencionar aquestes coses doncs, són molts calés i és necessari doncs, trobar efectivitats per això.
1: Tot i els reptes que encara afronta l'entitat com la millora dels espais, el manteniment del material o la recuperació d'algunes colles que actualment no poden sortir, l'agrupació continua mirant cap al futur amb voluntat de créixer i d'incorporar noves generacions. La commemoració dels 30 anys coincideix, a més, també amb un any especialment significatiu per la cultura popular de Cubelles, amb la celebració de la 40 trobada de gegants i la incorporació d'una nova colla masculina de bastons, exemples del bon moment que viu l'entitat i del seu relleu generacional. L'exposició es podrà visitar fins al 31 de juliol en horari habitual al Centre Social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35. L'entrada és gratuïta i és una oportunitat per descobrir o recordar la història d'una entitat que durant 30 anys ha estat una peça clau en la preservació i difusió de la cultura popular i tradicional de Cubelles.
3: L'Associació de Pacients de Sarcoma a Sarga, a través de la seva vicepresidenta, la cubellenca Marta Iglesias, ha fet una crida a millorar el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia minoritària. A motiu de la recent commemoració del Dia Internacional de Sarcoma, el 13 de juliol, tenint en compte que durant tot el mes de juliol aquestes entitats vinculades al sarcoma van fent activitats de conscienciació i que també de cara al proper 20 de setembre es farà la commemoració del Dia Nacional del del sarcoma, aquesta entitat, Asarga, reclama més formació dirigida als professionals d'atenció primària per evitar retards en el diagnòstic que, de mitjana, poden arribar a ser de 6 anys.

0: El sarcoma és un grup de càncers rars que es desenvolupen en els teixits connectius del cos, com els ossos i les parts toves, que inclouen els músculs, els nervis, els tendons, els vasos sanguinis. Tot i que només representa l'1% dels càncers en adults, la seva incidència s'eleva fins al 15% en infants i joves. Com que té més de 150 subtipus diferents, la seva detecció és altament complexa i pot provocar errors de diagnòstic o confusions entre un tipus de sarcoma o un altre. Segons Marta Iglesias, un diagnòstic incorrecte pot acabar comportant després tractaments innecessaris que poden arribar a provocar el deteriorament de la salut del malalt abans de rebre la teràpia adequada, a part que, a més, amb tot això es perd un temps en la lluita contra la malaltia. Per tot plegat, des de Sarga, la vicepresidenta, la cuellenca Marta Iglesias, reclama una millora en el diagnòstic d'aquesta malaltia.
1: Que no tothom sap diagnosticar un sarcoma i que moltes vegades quan es diagnostica és quan ja han intervingut quirúrgicament i no s'ha fet de la manera correcta, amb la qual cosa el risc de metàstasi és molt més elevat. Hem de tenir en compte que des del moment del diagnòstic, quan s'estan fent proves d'imatge, proves radiològiques, fins al moment de la biòpsia, és crucial, és molt important, perquè només que la biòpsia no es faci correctament, el risc de metastitzar ja s'eleva moltíssim. Uh-huh. Per això sempre diem que des d'atenció primària és molt important que coneguin els signes, els símptomes del sarcoma, no? Perquè un diagnòstic precoç, sobretot en aquestes malalties rares, és bàsic per un pronòstic bo o millor.
0: A més, per aquests motius, l'associació està oferint xerrades informatives que van dirigides a la medicina primària i d'aquesta manera estendre el coneixement dels símptomes d'alerta de la patologia i poder millorar l'esperança de vida dels afectats.
1: Nosaltres fem xerrades per tots els professionals d'atenció primària, així que des d'aquí faig una crida que si qualsevol centre d'atenció primària estigués interessat en conèixer una miqueta més el que és el sarcoma, el que són els signes d'alerta, els símptomes, doncs es posin en contacte amb Sarga, amb l'associació, i nosaltres ja tenim tota la xerrada preparada amb els professionals i amb inclús podem donar veu a pacients que expliquin les seves experiències.
0: Des de Sarga recalquen que la realització de la biòpsia inicial és un moment crucial on es pot decidir bona part del pronòstic del pacient. Per aquest motiu insisteixen en el dret dels malalts a ser derivats de manera immediata a centres de referència estatals, els CSUR, on hi ha equips multidisciplinaris que són experts en aquesta malaltia, en el sarcoma. Actualment, Catalunya compta amb 3 d'aquests centres de referència, tots 3 concentrats a la ciutat de Barcelona i concretament són a l'Hospital de Sant Pau, a l'Hospital de la Vall d'Hebron i a l'Hospital de Bellvitge.
2: El Festival del Club Patinatge Artístic Cubelles va tancar la temporada amb un gran èxit de participació i emoció. El bosc encantat en les 4 estacions va omplir el pavelló municipal en una vetllada que el club qualifica d'èxit rotund. I és que l'entitat fa un balanç molt positiu del festival de final de temporada celebrat aquest dissabte al pavelló poliesportiu municipal. L'espectacle, El bosc encantat en les 4 estacions, va reunir prop de 115 patinadores i patinadors i va omplir completament les graderies en una nit marcada pel gran ambient i l'alt nivell de les actuacions. El públic va respondre de manera massiva a la proposta del club fins al punt que el pavelló va registrar un ple absolut sense cap seient lliure. Les 57 patinadores del Club Patinatge Artístic Cubelles, juntament amb els clubs convidats, van oferir un espectacle que va combinar música, il·luminació, escenografia i coreografies treballades durant tota la temporada. La presidenta del club, Alexandra Pérez, s'ha mostrat molt satisfeta amb el resultat de la jornada, explicant que va anar tot superbé, va sortir tot sobre rodes i mai millor dit, ha explicat amb un somriure. Pérez també ha destacat la gran resposta del públic, així com doncs, la visita, d'entre d'altres, la Federació Catalana de Patinatge, que va felicitar el club per la seva organització. Precisament l'única queixa que van registrar va ser la calor, i és que les altes temperatures van ser un únic inconvenient d'una vetllada que esportivament i organitzativament va superar les expectatives del club. Malgrat això, l'ambient festiu i l'entusiasme tant dels participants com dels espectadors va convertir el festival en una gran celebració del patinatge artístic. El festival va servir per posar el punt i final a una temporada molt positiva del Club Patinatge Artístic Cubelles després de mesos d'entrenaments, competicions i bons resultats. A més, cal veure la diferència de l'any passat quan la Dana va obligar a ajornar aquest esdeveniment que es va acabar realitzant el mes d'octubre. Enguany el club ha pogut gaudir d'una festa completa que ha consolidat doncs, el festival com una de les cites més esperades de l'estiu esportiu a Cubelles. Després d'aquest èxit i d'aquesta edició, el Club Patinatge Artístic Cubelles ja comença a mirar cap a la propera temporada amb la satisfacció d'haver tancat el curs amb una nit que difícilment oblidaran les patinadores, els familiars i els aficionats que hi van assistir.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
0: La riuada del juliol del 2025, recordem que va afectar algunes infraestructures secundàries de la vila, comparat amb riuades que hi havia hagut doncs, 30 anys enrere, evidentment doncs, el mal no va ser segurament tan considerable, sí que doncs, hi va haver doncs, molts veïns afectats i un ensurt important, però i també doncs, alguns danys en algunes infraestructures. Per valorar doncs, quina és la situació un any després d'algunes d'aquestes infraestructures, sobretot les d'ús públic que van quedar afectades per aquesta riuada del 2025. Avui tenim amb nosaltres en Josep Maria Hugué, regidor d'Infraestructures i Espai Públic. Gràcies per atendre'ns, benvingut.
6: Bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, com deia, en comparació doncs, amb riuades que havia viscut Cubelles doncs, en altres èpoques, com el 94 o anteriors, les infraestructures, diguéssim, més importants van aguantar, no? Via del tren o la carretera o el pont de Mestreder, en aquest cas sí que el 2025, malgrat una riuada important, van aguantar, oi?
6: Sí, bé, doncs malauradament ja fa un any d'aquella riuada, com dius, el 94 va ser molt pitjor perquè doncs, es va endur una part important del pont de Mestreder, que de fet es va fer nou, i també el pont de la carretera, i diguem-ne que va ser, a nivell d'infraestructura va ser molt pitjor. Això no vol dir que aquesta vegada doncs, també ens ha afectat i ens ha afectat de manera important, sobretot doncs, amb dues infraestructures que tenim, una que dona més servei a la ciutadania, que és el pas sobre el riu Foix a les Estoreres, i l'altra, el que seria el pont de fusta sobre el riu Foix.
0: Allà a la desembocadura.
6: A la desembocadura, sí.
0: Clar, aquestes dues infraestructures eren molt utilitzades, d'una banda doncs, pels veïns de la zona de les Estoreres i, en el cas de la desembocadura, doncs, visitants i també doncs, la gent que passejava i comunicava una mica un passeig amb l'altre, no? Sí que, bé, en el cas del pont de fusta ja s'ha anat parlant que està en mans del Ministeri, que per tant s'està a l'espera que agilitzi tant com pugui aquesta recuperació. Ara mateix, quina és l'última hora?
6: A veure, sí, en quant al pont de fusta del Foix, hem de dir que la veritat és que al principi va costar una mica saber qui era el titular de la infraestructura, val? Perquè doncs, això és una obra que es havia fet a principis dels 90 i que, tirant d'arxius i de recerca històrica, sí que es va veure que en aquell moment ho va fer el Departament d'Obres Públiques, el Ministeri, de Medi Ambient del Govern de l'Estat. Per tant, és una infraestructura que depèn del Govern d'Espanya. Aleshores, nosaltres hem tingut diverses reunions amb la delegació de costes de l'Estat a Barcelona, al final és diguem-ne, el representant del Ministeri, i en un primer estadi la idea i el que se'ns va transmetre és que ells se'n farien càrrec d'aquesta reposició, d'aquest estudi, doncs, si s'havia de fer nou, de com havia de ser aquest nou pont, i tot plegat, no? Aquells se'n farien càrrec de manera urgent, de manera emergent, és a dir, que la tramitació que es faria era una tramitació d'urgència i, evidentment, això escurçava molt els plaços i la possibilitat d'aquest estiu o finals d'any de poder tenir la infraestructura un altre cop en servei. Què va passar? Doncs les últimes reunions que vam tenir a la demarcació de costes ens van fer arribar que des del Ministeri, des del Govern Central de Madrid, se'ls havia comunicat que sembla ser, i ara us recordo, que va haver un accident d'un pont a Cantàbria que va morir algun parell, algun nano, va haver morts de persones i, per tant, el Ministeri, al final, allò molt probablement no tenia res a veure perquè allò era un pont amb un acantilat i aquí estem parlant que hi ha mig metro d'aigua a la nostra desembocadura en aquell tram, no? Però que el Ministeri va parar totes aquestes obres perquè, diguem-ne, volien estudiar-ho molt bé i que van fer un peron amb tot aquest tipus d'infraestructures. Això què vol dir? Vol dir que la tramitació que se seguirà perquè la reposició d'aquesta infraestructura serà per via ordinària. Això vol dir que tranquil·lament ens en podem anar a 2 anys vista. Nosaltres què hem fet mentrestant? Doncs intentar pressionar el govern d'Espanya i el secretari d'Estat de Medi Ambient, és a dir, per part nostra doncs hem enviat una carta dirigida ja a la ministra, avui mateix doncs hem enviat aquesta carta una mica desesperada, no? I també el secretari d'Estat de Medi Ambient, doncs demanant, sisplau, que donguin prioritat a aquesta infraestructura, que mirin d'accelerar aquest tram que ara és ordinari, però que no ens passem 3 anys o 2 anys per poder tornar a tenir aquesta infraestructura. Mentrestant, des del govern de Cubelles, què hem fet? Doncs hem demanat un pressupost per un pont provisional, un pont, diguem-ne, per poder donar el servei mentre ells fan aquell tràmit. I també els hi hem posat amb aquesta carta, dient, escolteu, mentrestant nosaltres hem demanat aquest pressupost, que com a vosaltres que sou els que disposeu la infraestructura, doncs hauríeu d'assumir aquest cost, entenc, però que donant una mica de resposta o de solució temporal mentre no tenim aquest projecte definitiu. Aquesta carta doncs ha sortit aquest matí, per tant estem encara a l'espera. Sí que per part de l'Ajuntament sí que s'han fet gestions directes en via trucada telefònica, i bé, també totes les administracions tenen el seu circuit intern i uns van passant la pilota en l'altre, no? Però sí que aquí deixem clar de que el govern de Cubelles volem que això sigui una prioritat per l'Estat d'arreglar aquesta infraestructura, que en el seu moment el govern espanyol ens va donar la zona catastròfica, i que això ha de servir, doncs, com a mínim, independentment pel tema de les assegurances, a la gent que va ser damnificada, que doncs, a través del Consorci d'Assegurances, doncs, van poder en principi agilitzar els tràmits, a nosaltres també ens serveixi per avançar el més aviat possible amb aquest amb retornar aquesta infraestructura. I tenim una conseqüència molt important, que és que ja que la gent no pot passar per aquest tram de passarel·la, què fa? Passa per la zona protegida, sobretot de la zona marítima. Per tant, tenim molta gent que travessa la zona protegida, i llavors això crec que és un greuge mediambiental important per la zona, perquè molta gent aquesta no passa pel pont de Carrer Lleida, sinó que es posa pel mig de la zona protegida, i això pot ser, doncs, un atemptat greu contra el que és un espai que té unes proteccions a un nivell molt elevat.
0: Per tant, doncs, una de les opcions que s'ha posat sobre la taula seria aquest pont provisional fins que no faci l'Estat, diguéssim, tota l'obra definitiva.
6: Sí, sí, sí, això nosaltres hem demanat aquest pressupost a disposició del govern de l'Estat, doncs, per poder-los enviar aquesta proposta d'una empresa, doncs, que es dedica a fer aquest tipus d'infraestructures, i podria ser una solució, com a mínim, per donar pas a la gent mentre no es redacta aquest projecte definitiu i no s'executa. I això és una obra, diguem-ne, relativament ràpida comparat amb tot el tràmit administratiu del que és fer aquesta nova posada en marxa de la infraestructura. Mm.
0: I l'obra definitiva, no?, que en aquest cas, bé, anirà a càrrec del Ministeri, però els agradaria que fos com era? Creuen que s'hi podria fer cap millora? Per exemple, s'havia parlat de la possibilitat que tingués alguna mena de pantallament, no?, una mica com aquell tros de fusta que té el pont del carrer Lleida. Bé, no sé, com veurien, en cas de reconstruir-se, si creuen que hauria de ser igual o podria afegir millores?
6: Home, mira, si em fas demanar una mica la carta als Reis, a nosaltres ens agradaria, evidentment, que hi hagués una part apantallada, tal com hi ha a la zona natural del Delta del Llobregat, una zona apantallada, que hi hagués uns heights, no?, per poder fer avistament d'aus, com també en el seu moment, doncs, ja havíem parlat també natural de la Generalitat, però jo crec que ara seria el moment de redactar aquest pas amb les millors condicions possibles. Veurem què és el que farà el Ministeri. El que sí que està clar que serà una tipologia de pas que serà allò que diem desmuntable, és a dir, que si ve una riuada se'l pugui endur, que no sigui un obstacle important, perquè aquest tipus d'infraestructures es permet, no?, que normativament, que si ve una vinguda d'aigua no sigui un obstacle pel pas de l'aigua, i en tot cas, si se l'endú, pues, malauradament,
0: com
6: va passar. Per tant, no serà un pont com el del carrer Lleida, un pont d'asfalt, un pont de formigó, ni molt menys, és a dir, ha de ser una passera per passar vianants i el màxim d'integrat en l'espai natural que és la desembocadura del riu Foix.
0: Pel que fa a aquesta zona, doncs, final del riu, també l'Agència Catalana de l'Aigua havia explicat que volia fer també un projecte de construcció d'unes motes, dues al marge esquerre i una al marge dret. Tot això també està en procés, entenc, de redacció.
6: Sí, bé, amb això, a partir, doncs, de l'emergència que vam tenir el 14 de juliol de l'any passat, doncs, amb l'ACA, una de les coses que es va tractar és la redacció d'aquest pla d'inundabilitat del riu Foix, amb el seu tram des de la C31 fins a la desembocadura. Estem pendents de signar aquest document, en el qual és l'Ajuntament que ha d'encarregar el projecte d'inundabilitat, i de moment l'ha de pagar l'Ajuntament. Per tant, com no teníem pressupost fins a data d'avui, doncs no podíem signar aquest document, perquè, evidentment, tot document que signa ha d'anar acompanyat del seu finançament. Per tant, no teníem el finançament, no podíem firmar aquest document. Ara que tenim el finançament, podem començar a pensar en firmar aquest document, i això voldrà dir que hauràs de fer un procés de licitació d'aquest projecte, que d'entrada l'hem de pagar l'Ajuntament, i l'ACA et pagarà fins a un 80% d'aquest projecte. L'execució ja anirà doncs, més endavant i veurem això, no? Quan es podrà realitzar. Però la nostra idea és fer aquest projecte des de la C31 fins a la desembocadura i, com deies, l'ACA, una de les coses que deia era posar aquest tipus de motes que al final no deixen de ser unes parts elevades a la part més esquerra, que és la part doncs, que pateix més la inundabilitat, per tal de preservar una mica la llera esquerra del riu. El que passa que la millor protecció que pot tenir la llera esquerra del riu és tot el que s'està fent ara, tot i que la gent a vegades li costi entendre, que és tot el tema, i ho vam fer i a l'anterior legislatura, que és el plantar vegetació de ribera, arbre de ribera, que el que fa és fixar el subsol, fixar els substractes i, per tant, evitar que hi hagi l'erosió quan hi ha avingudes importants d'aigua. Per tant, tota la banda esquerra, per anar bé, hauria d'estar també amb bosc de ribera, que és el que et dona aquesta solidesa. I per això, doncs, una de les coses que també vam aconseguir, hem parlat amb l'ACA, és l'augment del cabal ecològic del riu. Ara el que es fa és, s'ha pujat una mica de manera ordinària, però sí que es fan desembassaments, diguem-ne, express, no? De que pugen molt és a dir, com no poden mantenir un nivell molt alt durant molt de temps, es fa desembassaments, diguem-ne, substancials durant X hores per tal de que hi hagi avingudes d'aigua sobtades, entre cometes, controlades durant l'any. I això també fa doncs, que es vagin omplint els aqüífers i a la llarga doncs, puguem anar aconseguint aquesta vegetació de ribera, aquests arbres de ribera, que ens ajudaran a també a preservar la llera, sobretot esquerra, que és on hi ha més tendència a que el riu es desbordi.
0: En tot cas, després, si li sembla bé, parlem també d'aquesta gestió, no? de l'embassament fins a la desembocadura i del cabal ecològic. Abans, però, doncs, anant pujant de la desembocadura cap amunt, hi ha una altra infraestructura que va quedar afectada, que va ser doncs, el pas, en aquest cas era un pas a nivell, no? A la zona de les Estoreres, allà al costat del Salze, que no, encara no s'ha pogut recuperar. En aquest punt, quina és la situació ara mateix?
6: Aquest és el punt, diguem-ne, que ens preocupen els dos, però aquest especialment, no? Perquè aquí hi viu molta gent. Com sabem, les Estoreres és un emplaçament a Cubelles que encara no està en terreny no urbanitzable, tot i que doncs, hi viu força gent i està pendent de regularització amb el procés del planejament general. Però amb l'avinguda aquella d'aigua, doncs el puntet que hi havia de comunicació entre el que seria la urbanització amb la carretera del Pantà, doncs se'l va endur l'aigua. Aleshores, també aquí el problema que vam tenir des de bon inici és la titularitat del camí. Aleshores, nosaltres teníem... La Generalitat, la Diputació ens oferia ajudes per restituir això, però havies d'acreditar la titularitat del camí. I aquesta titularitat ni era competència de l'ACA, perquè l'ACA és competent del que és exclusivament la llera, no la banda i banda, és a dir, el cabal, on te passa el riu, diguem-ne, el llit del riu, però no les dues ribes. Tampoc era competència municipal, perquè aquest camí no està dins dels camins inventariats ni de la Diputació de Barcelona ni el Pla de Camins, per tant, no estava en lloc. Per tant, de qui és això? Clar, evidentment, l'administració, per poder fer una obra, encarregar un projecte i per donar una subvenció, ha d'acreditar que és titularitat seva, i en aquest cas doncs, no era possible acreditar-ho. Aleshores, durant tot aquest temps el que s'ha anat fent és buscar la manera de poder veure si aquest camí que va des de Mestre D, on acaba Mestre D1, fins a, i que creua tota la urbanització de les Estoreres, fins a creuar el riu i connectar amb Ricreu i carretera a l'Arbós, doncs, que és el carrer Teide, el carrer Teide, doncs quina part es podia subscriure com a camí. Aleshores, fa doncs, uns mesos vam encarregar un estudi amb un geògraf per tal de que mirés d'investigar a nivell d'ortofotos, a nivell de planejaments antics, a nivell de, a nivell històric, a nivell catastral, a nivell d'ortofotos, tot lo possible per veure l'antiguitat d'aquest camí, si podia ser considerat camí immemorials, és a dir, camins que fa molt de temps que la gent utilitza, tot i no està dins dels catàlegs, hi ha una sèrie de si tu pots documentar doncs, que aquest camí s'ha utilitzat des de fa 100 anys, diguem-ne, es pot transformar en públic. Aleshores, amb l'estudi que va fer aquesta empresa externa, va arribar a la conclusió que el tros des del que seria el tram que travessa el riu en connexió amb el Ricreu i carretera a l'Arbós, això era un camí immemorial des de feia més de 50 o 60 anys que la gent l'utilitzava i llavors, com tenim aquesta situació, es pot fer el que a nivell jurídic es parla d'immatriculació, allò que feia antigament l'Iglesia, no? És a dir, si no és de nadie, és público. Uh-huh. I llavors, tot aquest procés és un procés llarg, que el primer pas era dir, escolti, hi ha possibilitats de que això sigui un camí immemorial, és a dir, que porta molts anys, que s'ha fet servir, per tant, podem fer la transformació d'aquest camí en un camí públic a través d'aquesta figura que es diu la immatriculació i a través també de lo que se'n diu l'usucapió, és a dir, que hi ha hagut un ús perllongat d'aquest camí, tot i no ser titular l'Ajuntament. Això és el que ara els serveis jurídics estan fent un expedient per tal de donar audiència als possibles persones que poguessin ser propietaris d'aquí i poguessin reclamar. Si durant aquest període d'exposició pública que s'ha de posar el butlletí oficial de la província, de la Generalitat, i que doncs durant aquest temps no hi ha al·legacions, doncs podrem intentar inscriure al registre de la propietat aquest camí com a camí públic i aleshores l'Ajuntament estarà en condicions de poder demanar un projecte per refer aquest camí. Clar, això és un, malauradament, no es fa d'un dia per l'altre, però la gran notícia és que estem en condicions de poder començar aquest tràmit que fa 3 mesos enrere, abans de tenir aquest estudi del geògraf, no ho podíem dir perquè no ho podíem documentar. A dia d'avui ho podem documentar i doncs hem iniciat ja aquest expedient i esperem que en un parell o 3 mesos doncs puguem acabar inscriure el registre de la propietat i començar a demanar el projecte. Tot això, evidentment, costa explicar-li a la població perquè tot això es va dilatant en el temps, però desgraciadament el procés administratiu és així i no podem escurçar-ho. Paral·lelament, què ens preocupa molt a les Estoreres és la problemàtica que només tenen la via d'evacuació, que és el carrer per Mestre D2. Val? Paral·lelament estem treballant amb el carrer Montardo. Al carrer Montardo hi ha un camí que se'n va fins a Mestre D2, que les properes setmanes estem intentant d'arranjar aquest camí, ja tenim el pressupost, i ara doncs, hem de fer, a través de l'Associació Catalana de Municipis, fer l'encàrrec per poder posar asfalt en aquest camí per, si hi hagués una emergència, doncs, hi hagués una segona via d'escapament. I això ara mateix és el que ens treu una mica la son, perquè malauradament veiem doncs, cada dia incendis, veiem doncs, que la gent es queda atrapada i aquí només hi ha una via d'escapament i això sí que a nivell de govern ens preocupa molt i estem treballant per intentar aquest mes d'agost. Clar, altra cosa serà que el Pla Alfa ens deixi fer les obres quan toqui.
0: Sí, sí.
6: Val? Però, si tenim la possibilitat de poder-ho fer, doncs intentaríem fer-ho aquest estiu per doncs, minimitzar aquest risc ara mateix, doncs, hi és.
0: I si seguim més amunt, no? Perquè crec que doncs, ja ha quedat ben explicat doncs, quina és la situació ara d'aquest punt de les Estoreres, si seguim més amunt, doncs, la gestió això de la presa, del cabal ecològic i també doncs, de quan hi ha hagut altres situacions de pluges intenses, com valoren també doncs, la resposta que va tenir l'Agència Catalana de l'Aigua just doncs, a partir de la riuada per prevenir no, aquests buidatges que ha anat fent no, preventivament quan hi ha hagut alertes de pluges intenses o de gran quantitat de pluja i també aquesta necessitat de que hi hagi un cabal més constant en el riu, no?, que s'ha comentat altres vegades.
6: Bé, com dius, doncs, a partir d'aquell malaurat episodi hem tingut un parell o tres de reunions a l'Agència Catalana de l'Aigua. D'entrada sempre hem tingut bona predisposició per part del seu director i tot l'equip tècnic de l'Agència Catalana de l'Aigua per mirar doncs, de buscar solucions, de minimitzar, que no evitar que torni a passar un episodi com aquest, i la primera acció que es va posar en marxa és aquest resguard d'aquest 20%. Per tant, que vam arribar a l'acord, sobretot a partir de criteris tècnics, de que hi havia d'haver aquest 20%, és a dir, que mai estigués al 100% ni al 90% a l'embassament del Foix. De fet, vam reclamar de que això es portés a la pràctica i que doncs, es pogués desembassar, quan hi hagués la possibilitat de pluges fortes, sobretot a la conca del Penedès i de l'Anoia, que van desaiguar el Foix, doncs que amb dies d'antelació poguéssim desembassar per arribar a aquest 20% de resguard. El problema que tenim a la presa de Foix és que diguem-ne, per on s'ha de desaiguar, doncs les comportes estan totalment colmatades. Llavors, el que hi ha és una línia D que sí que pot desaiguar, però el ritme de desguàs d'aquesta línia D és molt inferior al que hauria de tenir una comporta normal. Llavors, també amb l'ACA es va arribar a l'acord de que ells encarregarien un estudi. Penseu que hi ha molta fangs amb aquesta colmatació, estan doncs, a una profunditat significativa i és a dir, fer el projecte per canviar aquestes comportes és un projecte tècnic d'una complexitat tècnica important i doncs, ja s'està redactant el projecte per canvi d'aquestes comportes i tot això, evidentment, ho farà l'ACA. En el moment que tinguem aquestes comportes, serà molt més fàcil, probablement amb menys hores es podrà obtenir un nivell de desguàs més important que ara que tens que passar dos o tres dies i llavors s'ha de preveure amb molta antelació aquestes pluges. I això, doncs, una de les primeres accions que s'han fet, tot i que va haver un episodi que ho vam reclamar a l'ACA, que va haver unes pluges i no estava per sota del 80% i vam fer arribar aquesta queixa a l'ACA i doncs ens van respondre que teníem raó i que volem aquest monitoreig i per part de l'Ajuntament exigim aquest monitoreig per part de l'ACA perquè els acords, i en aquest cas aquest 20% de resguard està per complir-lo i estarem molt pendents de sempre perquè al final es pot consultar l'estat del pantà, l'estat de capacitat i doncs sempre que hi hagi previsions d'aigua, d'aiguats, doncs estarem atents perquè es mantingui aquest acord d'aquest 20% de resguard per poder assumir aquest cabal que pugui esdevenir com a conseqüència de pluges intenses.
0: D'altra banda, des de fa un parell o tres de mesos s'ha reduït el cabal ambiental a uns 40 litres per segon, una quantitat que els experts consideren escassa i insuficient per la recuperació plena del riu. Fins i tot hi ha experts no, que han dit públicament que creuen que el curs del riu passa per damunt de qualsevol ús, no?, de l'aigua, que en aquest cas, doncs, recordem que l'embassament es va crear pels regants, no?, que va ser una iniciativa per tenir aigua pels regants dels horts que hi ha, doncs, a tota la comarca del Garraf. Bé, en tot cas, de moment l'Agència Catalana de l'Aigua manté aquest cabal, diguéssim, ecològic, o és el que deixa anar des de l'embassament aigües avall, i això es nota poc, no?, en el riu, que,
6: bueno,
0: que
6: bé, a veure,
0: sí,
6: jo...
0: que hi ha hagut aquests moments, no?, de pluges a l'hivern, que s'ha vist més viu, però ara mateix... Els últims mesos.
6: La veritat és que el cabal ecològic, ara, si no recordo malament, va ser una de les demandes d'aquest regidor, de quan jo era regidor de Medi Ambient, si no recordo malament, estem parlant de l'any 2018-2020, que ho vam aconseguir. En aquell moment, no sé si eren 37 litres segon que vam aconseguir. Serà un rajolí. Algú pot pensar que és un rajolí, però a l'efecte d'aquests 37 litres segon, 40 litres segon, va servir en el seu moment per anar omplint, doncs, aquesta llera del riu, diguem-ne la capa que hi ha per sota del riu, i si us fixeu, doncs, probablement fa 10 anys, el pont del carrer Lleida, l'aigua arribava a la llacuna, no arribava al pont, i ara traspassa àmpliament cap a la via. Per tant, hi ha hem guanyat d'una manera significativa llacuna. Això vol dir que alguna cosa hi ho tindrà que veure, aquest cabal ecològic. Sí que és un tema també de les aigües freàtiques de mar i de terra, però que alguna cosa hi té que veure. També és cert que hi ha hagut aquestes pluges importants a l'hivern, però ja teníem aquest creixement important de la llacuna, i evidentment hem d'aconseguir, com deia abans, hauríem d'aconseguir aquest cabal que fos una manera molt estable. Nosaltres ho seguim reclamant. Sí que és cert que des de l'ACA, com us deia abans, el que sí que ens han assegurat és no augmentar aquest cabal ecològic per diàl·lo. Nosaltres vam demanar 150 litres segon, vale, en aquestes reunions que hem tingut. Llavors, no, de moment, a nivell tècnic a l'ACA no veu possible això, però sí fer aquestes avingudes puntuals d'aigua, és a dir, un cop al mes o cada 15 dies, no ho sé ara mateix tècnicament com es va decidir, però sí que fer una obertura puntual per tal d'augmentar de manera considerable, per dir alguna cosa, per unes xifres estic parlant de manera totalment aleatòria, per passar d'aquests 40 a uns 300 litres segons durant 12 hores i tornar als 40 litres. Això fa, doncs, que es puguin produir un eixamplat important de que pugui baixar l'aigua i pugui anar infiltrant-se, doncs, a les parts, diguem-ne, més distals del que seria el centre del riu, i mica en mica, doncs, amb aquesta saó que es crea de terra humida, doncs, es pugui anar apareixent aquesta vegetació de ribera tan important per el manteniment de la llera i, sobretot, de prevenció d'inundacions.
0: I bé, clar, aquesta opció de dir buscar alternatives pels regants, o com a mínim, doncs, que es millorin els canals, no?, que la seva eficiència, doncs, és discutible, no?, alguns dels canals, si algú fa excursions per la zona del Foix, doncs es veu que no, tenen trams forats per on s'escapa l'aigua, que és un sistema, no?, que es podria ser més eficient, no?, també, a l'hora de fer arribar l'aigua als regants.
6: Sí, a veure, penseu que la infraestructura del que seria el canal de rec, el pantà es va fer el 1928 o 29, si no recordo malament, i doncs el canal de rec era un canal fet amb rajoles, vull dir, és un canal molt antic, i hi ha trams, doncs, que malauradament està fatal i hi ha pèrdues d'aigua. Nosaltres fa també 7 o 8 anys que reclamem a l'ACA, doncs, que es va fer un projecte de poder arranjar aquest canal. Aquí també hi havia la participació dels regants, no?, perquè el que passa que és que cada dia, doncs, hi ha menys gent que rega d'aquest canal. Jo, si no recordo malament, aquí a Cubelles està només de pagès el senyor Poc, i la Masia Carreras, que puguin regar d'aquest canal. Per tant, hi han dues persones que jo sàpiga i recordi, i a Vilanova també molt poca gent, i per tant que cada dia l'ús és més, diguem-ne, més restringit, no? I clar, penseu que aquest canal passa per dintre de finques que s'han edificat a posteriori del canal, eh?
0: Vull dir, sí.
6: Ojo, perquè primer hi havia el canal i després hi ha hagut les cases. Mm. Aleshores, bé, primer hi ha una gradació aquí d'importància, i evidentment aquest canal té una importància important, que en el seu moment doncs era molt destacable, però ara ha quedat molt residual. I sí que és cert que hem demanat a l'ACA moltes vegades que es vagi reparant i es vagin fent reparacions, tot i que van fent manteniments, van desbrossant. A vegades doncs hi ha veïns que ens truquen i que ha aparegut un jabalí mort dins el canal, que tenen que trucar als regants a Vilanova, que són gent gran, que, bueno, és complicat de gestionar tot això. L'ACA aquí al mig està com d'intermediari, i nosaltres com a ajuntament tampoc tenim la capacitat i la competència, perquè al cap i la fi és un canal privat de regants, que depèn una mica de l'ACA, però l'Ajuntament aquí doncs fem això de mediadors. I bé, la propera reunió de l'ACA és una de les coses doncs que també insistirem, no? De veure si és possible anar arranjant aquests problemes que tenim, sobretot estructurals, de diferents trams d'aquesta infraestructura.
0: Bé, doncs avui hem parlat amb Josep Maria Huguer, regidor d'Infraestructures i Espai Públic, sobre doncs quina és la situació, això aproximadament un any després d'aquestes infraestructures, sobretot les que van quedar malmeses per la riuada, i també doncs aquestes converses que han anat tenint amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Si vol afegir res més.
6: No, que a vegades entenem com a gestors públics, no?, de que la gent costa entendre a vegades el per què, doncs, després d'un any, doncs, potser el més calent és a l'Aigüera, no? I es dona la sensació que potser la gent pot tenir que no es fa res. I sí que es fan coses, el tema és que no tot depèn de l'Ajuntament, i al final, doncs, com he explicat clarament, no? Un depèn de l'Estat, i en aquest cas l'altre no depenia de ningú, i per tant l'Ajuntament se n'ha de fer garant i de poder arreglar-lo, però que tampoc depèn de nosaltres, i de tot aquest procés administratiu de poder-ho fer nostre, no? Clar, això, repeteixo, a vegades pot costar entendre a la població, però no serà perquè doncs per part del govern de Cubelles no hem posat tots els esforços. Tant de bo ho tinguéssim ja solucionat, tinguéssim tranquils a les famílies d'Estoreres i també haguéssim tingut reposat a la infraestructura del riu Foix. Però les coses i les desgràcies ambientals, que no deixa de ser una desgràcia ambiental això, doncs té, a vegades passa, les coses que passen en un minut costen anys en poder doncs arreglar-les. I això, no dubtin de que seguirem treballant doncs pel més aviat possible, sobretot aquesta via d'evacuació d'Estoreres, que això sí que depèn de l'Ajuntament, i estem treballant intensament per poder arranjar-ho el més aviat possible.
0: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Bon dia.
6: A vosaltres.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
7: Ràdio Cubelles, notícies.
0: El ple municipal de l'Ajuntament es reunirà avui dimarts a partir de les 7 del vespre. La sessió es podrà sentir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Tal com consta l'ordre del dia del ple, el Govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem proposaran el segon increment de les tarifes de l'aigua per aquest 2026 per actualitzar-les, segons marca el contracte amb Agbar. L'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7% i ara es preveu augmentar-lo un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, en una factura mitjana trimestral que seria aproximadament ara d'uns 64 euros. amb aquest últim increment passaria a ser de 67 euros, per tant, uns 3 euros al trimestre i aproximadament un augment d'un euro al mes. A part d'aquest punt relacionat amb el contracte de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels festius locals del 2027, que marquen les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump, i el grup municipal de Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia al final del ple i, tal com havia anunciat, aquesta serà la seva última sessió. D'altra banda, alguns dels partits de l'oposició, com la CUP o Esquerra Republicana, s'han fet ressò als seus perfils a les xarxes socials d'una convocatòria de protesta avui, abans del ple municipal, relacionada amb el sistema de recollida de residus. La xerrada sobre l'eclipsi del 12 d'agost ha omplert la Biblioteca de Cubelles aquest dilluns al vespre. Responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers han donat detalls de com es podrà veure aquest fenomen aquí, a Cubelles. El 12 d'agost, de fet, podrem viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys en què el cel es farà fosc durant uns 30 segons, quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada a la biblioteca aquest dilluns que ha omplert la sala d'actes. Carles Schnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls de com serà l'eclipsi i quines seran les millors opcions per veure'l bé a Cubelles, on durarà exactament 24 segons. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates el 12 d'agost en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i que per això, des d'un punt de vista també turístic, cal donar tota la informació per qui ja estigui aquests dies a Cubelles o per qui vulgui venir, perquè a més es tracta del primer municipi venint des del nord on es podrà arribar a veure aquest fenomen, el fenomen de l'eclipsi. Sentim el regidor de Turisme, Narcís Pineda.
8: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
0: Concretament, el dia 12 d'agost, l'inici de l'eclipsi a Cubelles serà a les 19 hores 35 minuts 20 segons. L'inici de la totalitat es produirà a les 8 29 minuts 27 segons, assolint el màxim 12 segons després. La fi de la totalitat serà a les 8 del vespre, 29 minuts i 51 segons, tot i que l'eclipsi en si encara s'allargarà fins a les 8, 56 i 31 segons. Durant la fase de totalitat, i només en aquells instants, es pot arribar a observar l'eclipsi a ull nu, ja que les ulleres de protecció ens impedirien veure la corona solar o les estrelles i els planetes. Ara bé, tan bon punt veiem la primera llum del sol que reapareix darrere la Lluna, cal tornar a fer servir les ulleres i, evidentment, sempre que hi hagi llum solar, abans que hi hagi aquesta fase de totalitat, també caldrà fer servir aquestes ulleres de protecció. Unes ulleres de protecció que han de tenir un filtre solar i han d'estar certificades segons una norma ISO concreta per aquests usos en eclipsis.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El ple municipal de l'Ajuntament es reunirà avui dimarts a partir de les 7 del vespre. La sessió es podrà sentir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Tal com consta l'ordre del dia del ple, el Govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem proposaran el segon increment de les tarifes de l'aigua per aquest 2026 per actualitzar-les, segons marca el contracte amb Agbar. L'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7% i ara es preveu augmentar-lo un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, en una factura mitjana trimestral que seria aproximadament ara d'uns 64 euros. Amb aquest últim increment passaria a ser de 67 euros, per tant, uns 3 euros al trimestre i aproximadament un augment d'un euro al mes. A part d'aquest punt relacionat amb el contracte de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels festius locals del 2027, que marquen les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump, i el grup municipal de Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia al final del ple i, tal com havia anunciat, aquesta serà la seva última sessió. D'altra banda, alguns dels partits de l'oposició, com la CUP o Esquerra Republicana, s'han fet ressò als seus perfils a les xarxes socials d'una convocatòria de protesta avui, abans del ple municipal, relacionada amb el sistema de recollida de residus.
3: El Bo Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí, i aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pobillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expobilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2021 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pobillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pobillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pobillatge infantil, el món del pobillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
4: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
5: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet. Que buscaven gent i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
4: I quatre anys més tard encara seguim aquí. Perquè és que de debò que el món del pobillatge un cop entres crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
5: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el viatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
3: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pobillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya, conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els dos anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pobillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
5: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana a l'entresetmana per preparar que a on aneu, per plantejar on aneu, a on... O sigui, estaràs durant dos anys gairebé tot l'any parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona, o sigui, en
4: família.
5: Sí, en família.
4: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem en això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
5: Si no tens res a fer, estaràs a una sortida. O sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
3: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adultes hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009. Per tant, tenen entre 17 i 23 anys. Mentre que la categoria infantil, les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019. Tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

ja estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

0: Ara per fi estem sols.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ja comença a fer-se clar

Ya gâté.

0: tot el que ens queda.
1: Samantha?
2: Fades!
1: Sí.
2: Quina beneitura, no?

0: cabeza, el caliu ben roent. Ja, yeah, Unity Sound i Cuca Pi.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Molt bona tarda, Cubelles. Us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora municipal. Queden 5 minuts per a les 7 del vespre i connectem ara en directe perquè avui tenim ple municipal. Avui retransmetrem des de Ràdio Cubelles la sessió ordinària corresponent al mes de juliol. Anem a fer un cop d'ull al més destacat de l'ordre del dia d'aquesta sessió. Tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú Podem proposarà com a punt més important un increment de les tarifes de l'aigua per aquest 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment que ja es va aprovar el maig passat era d'un 7%, ara es calcula que serà d'una mica més d'un 27%, segons ha pogut saber Ràdio Covelles. Ja en el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructura, Josep Maria Hugué, va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus que ve derivada d'un increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat que s'han apujat un 36% aproximadament en 2 anys. Per tant, per l'empresa, el preu de l'aigua avui en dia és un 36% més del que es pagava quan va signar el contracte, i d'aquí que demani aquesta actualització de preus que repercutirà en l'usuari. A part d'aquest punt, en el ple d'avui també es votarà la proposta dels festius locals del 2027, que marquen les dues festes majors de Cubelles, una el 30 de juliol i l'altra el 15 d'agost. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump contra aquest país del Carib, i Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, avui en el ple el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia. Deixarà de ser regidor tal com havia anunciat. I recordem que, tal com ja va avançar Ràdio Cubelles, es confirma que el seu relleu serà Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP, qui avui mateix ens ha confirmat també que serà el candidat a l'alcaldia per la CUP a les pròximes eleccions municipals del 2027. Dit això, el ple municipal està a punt de començar. De fet, ja tenim connexió amb el centre social Joan Roig i Piera, un centre social Joan Roig i Piera que hem de dir que estava ple a vessar. I és que avui s'ha convocat també una protesta de manera espontània relacionada sobretot amb el nou sistema de recollida de residus. Hi havia doncs tot de veïns i veïnes amb bosses de la brossa dins del centre social Joan Roig i Piera, i s'han sentit doncs crits demanant la dimissió del govern i contra doncs el que consideren que és la brutícia que generaria aquest sistema de recollida de residus. Tanmateix, no, com que no hi ha cap organització darrere d'aquesta protesta, doncs no hem pogut parlar amb cap portaveu, no hi ha cap organització darrere. Per tant, doncs exactament els motius de la protesta no els podríem saber, tot i que sí que doncs hi ha hagut un missatge que ha anat corrent per les xarxes socials i per la missatgeria els últims dies, en què es demanava fer aquesta protesta avui coincidint amb el ple municipal. I bé, el centre social Joan Roig i Piera estava ple de gom a gom doncs amb una majoria de persones que havien assistit al ple doncs per formar part d'aquesta protesta. En tot cas, ara a les 7 és quan està prevista que comenci aquesta sessió ordinària del mes de juliol, que us hem resumit l'ordre del dia, i tan bon punt comenci, nosaltres doncs us l'oferirem íntegrament en directe, com sempre, aquí a Ràdio Cubelles.
1: El ple 2026/7 de la legislatura 2023-27. Primer de tot, anem a aprovació de l'acte de la sessió ordinària del ple de data 19 de maig de 2026. Vots a favor? Sisplau, si no hi ha cap paraula. Sí, endavant.
2: Bé, bona tarda a tothom. Saluto als regidors
1: que estan aquí amb responsabilitats de govern i a la ciutadania que avui amb una manifestació o concentració espontània doncs, també ha vingut a reivindicar els seus drets. Parlant de l'acte, per variar, com sempre, aquí es venen a fer preguntes i el ROM municipal diu que s'han de respondre. Però per variar, això no ha passat. La primera pregunta que vam fer, parlant de la brossa, que sabem que s'estaven fent moviments de contenidors i de gàbies que s'havien cremat, i la resposta del govern i de la persona responsable, que és aquest senyor blanc d'allà, és a quins moviments es refereix i a quina gàbia fa referència. Si el mateix ajuntament no sap que s'estan fent moviments de contenidors o que hi ha gàbies amb contenidors al passeig, anem malament. Perquè no passa res, no ens heu respost la pregunta, però aquest matí ja hem entrat una instància en què ens han de respondre aquestes preguntes i molta més informació que hem demanat. Pel que fa a una altra pregunta que havíem fet, que portem ja més de 8 mesos preguntant sobre el cost en euros dels badens, tampoc han tingut el valor de donar-nos aquest cost. Però bueno, no passa res, perquè si fem servir les dades dels pressupostos participatius on 5 badens han costat 15.000 euros, fer una divisió senzilleta ens costa que cada badent val 3.000 euros. Per tant, podríem dir ara mateix que us heu gastat uns 180.000 euros en una altra cosa mal planificada, mal executada i un cop més amb un sobrecost desmesurat. I aquí sí que em ve i he de fer una pregunta ara. Algú de vostès s'està embutxacant pasta en tots aquests sobrecostos? És una pregunta molt senzilla que estaria que responguessin. Anem a passar les votacions. Vots a favor? No he acabat, senyora. No he acabat. No tinc tanta pressa, que avui això va per allà. Més preguntes. Vam preguntar per l'auditoria, que aquí fa més de... es va aprovar el març del 25, i ens van respondre aquí que la interventora ja està treballant. No vam preguntar això, vam preguntar que quan començarà l'auditoria, quin abast tindrà aquesta auditoria, quin calendari hi ha, i per què més d'un any després de l'acord de ple encara no s'ha executat. Aquestes són les respostes que s'havien de donar. Però està clar, sembla que els hi provoqui terror fer aquesta auditoria i per alguna cosa serà. Ara sí que li dono la paraula i podem seguir amb la votació.
2: Moltes gràcies. Vots a favor? Moltes gràcies. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra?
3: Senyora alcaldessa, l'acta resta aprovada pels vots a favor de...
2: Moltes gràcies. Anem pel segon. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del ple de data 17 de juny de 2026. Paraules? Anem a passar la votació. Em deixen parlar, sisplau? Em deixen parlar, sisplau? Sí!

0: demano silenci i respecte, ja que és un acte institucional. Si no, haurem de suspendre la sessió. Sisplau, cessin les interrupcions, que anem a continuar el ple. Suspenem el ple. Aprovació de l'acte de la sessió extraordinària del 17 de juny de 2026. Vots a favor? Abstencions? Abstencions? Vots en contra? Molt bé. Moltes gràcies. Aprovació de l'acte de la sessió extraordinària del ple 15 de juliol de 2026. Alguna paraula? Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Anem a passar les informacions de la presidència. Ho tenim tot a punt per la festa petita de Cubelles, el 24 al 30 de juliol. La 40 trobada de gegants, el carrafó, les habaneres, les sardanes i els concerts que destaquen dins el programa amb activitats per tots els públics aquest any es celebra aquest proper de setmana. Els pressupostos participatius 2026 ja tenen projectes guanyadors. En total es duran a terme 7 actuacions guanyadores del procés participatiu en el que han participat 450 persones que han emès un total de 1.068 vots. L'Ajuntament proposa més de 20 activitats i una cinquantena de grups pel curs vinent del Casal de la Gent Gran. La programació combina exercici físic, estimulació cognitiva, formació i activitats socials en 4 equipaments del municipi. La Diputació de Barcelona agraeix a l'Ajuntament la seva implicació en el pas del Tour de França pel municipi. Amb una carta adreçada a l'Ajuntament, la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, destaca la implicació municipal, la predisposició i l'excel·lent col·laboració, així com la disponibilitat i la capacitat de treball i el compromís demostrats durant l'esdeveniment. Aprovació de la resolució de discrepància aixecant d'objecció suspensiva i aprovació de la relació de factures número 1426. Senyora secretària, si no llegeix els acords, els acords. Si vol llegir els acords.
1: Senyora alcaldessa, com a secretària no puc fer un correcte seguiment de la sessió.
0: Suspeneu el ple?
1: Senyora alcaldessa, no es pot fer un correcte seguiment... Ah, és que si no, no puc fer un correcte seguiment de la sessió a nivell jurídic.
2: Bé, doncs, ja ho han sentit. Ho estan sentint, doncs, la secretària ha demanat a l'alcaldessa, que és la presidenta del ple municipal, que no pot, que a causa del soroll no pot seguir el desenvolupament de la sessió amb normalitat.
1: Li recordo les potestats que li atribueix l'ordenament jurídic i l'article 26 del ROM en quant a les interrupcions per part del públic. Pot vostè, té a la seva disposició una sèrie de mecanismes per tal d'intentar que la sessió es desenvolupi amb un correcte funcionament. L'ordenament jurídic li posa a la seva disposició una sèrie de mecanismes.
0: convoco els portaveus dels partits amb una reunió de mitja horeta allà dintre. Em sembla bé?
2: Doncs ja ho estan sentint, doncs a causa del soroll, la quantitat de gent que hi ha dins del centre social Joan Roig i Piera, doncs el govern municipal s'està plantejant, en aquest cas l'alcaldessa Rosa Fonoll s'està plantejant doncs suspendre la sessió, tenir una reunió amb els portaveus i valorar com doncs restablir l'ordre i que d'aquesta manera doncs la sessió es pugui celebrar de manera normal. Ara mateix no ens arriba so des del centre social Joan Roig i Piera, tots els micròfons estan apagats, per tant, doncs, malauradament doncs, no ens arriba cap senyal de so des del centre social Joan Roig i Piera, però sí que doncs, en aquests moments s'han aixecat doncs, els portaveus del govern municipal i els de cadascun dels grups, sembla ser doncs, per reunir-se i acabar de concretar doncs, si es restableix aquesta sessió o se suspèn. Intentarem doncs, esbrinar una mica més d'informació, si ens poden oferir també, si pot haver algun micro que ens dongui senyal de què està passant ara mateix al centre social Joan Roig i Piera.

Doncs hem pogut confirmar que sí, que en aquests moments s'estan reunint els portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Cubelles amb la secretària per acabar de decidir com reprendre aquesta sessió després que hi hagi hagut doncs, aquestes interrupcions per part del públic, que tornem a explicar-ho, com ja hem fet a l'inici, que doncs, hi ha hagut aquesta protesta convocada de manera espontània per veïns, no hi ha cap organització al darrere, i això ha fet que hi hagi hagut doncs, rebombori, soroll en el transcurs de la sessió, i la secretària ha demanat doncs, que no podia fer el seguiment de la sessió, ja que doncs, hi havia interrupcions constants, hi havia massa soroll, no podia fer un seguiment adequat.

sobretot el nou sistema de recollida de residus, doncs ha provocat que ara mateix estigui el ple suspès de moment, doncs temporalment, mentre es fa una reunió amb els portaveus dels grups municipals per acabar de decidir què passa. Per tant, nosaltres seguirem informant, tan bon punt puguem, doncs us oferirem més informació. Ara per ara, l'última hora és aquesta, el ple està aturat amb aquesta reunió de portaveus per acabar de decidir com donar continuïtat a la sessió.

Bé, seguim informant que ara quan passen 17 minuts de les 7 del vespre, en aquests moments hauríeu d'estar sentint la retransmissió en directe del ple municipal, però ha quedat aturat després que una protesta ciutadana, sobretot vinculada al sistema de recollida de residus, hagi doncs generat soroll i una mica de desordre, i això doncs ha fet que la secretària demanés que no, d'aquesta manera no podia donar continuïtat a la sessió, ja que no hi sentia bé, no podia doncs donar garantia de la sessió, i donava doncs peu a l'alcaldessa Rosa Fonoll, presidenta del ple municipal, perquè fes aplicar alguna de les mesures que hi ha en aquests casos, i finalment doncs el que s'ha decidit ha sigut aturar el ple per fer una reunió de portaveus que s'està fent en aquests moments, i seran doncs en aquesta reunió de portaveus dels grups municipals, dels partits polítics, els qui decidiran si es dona continuïtat en aquesta sessió ordinària del mes de juliol, o si es pren alguna mesura perquè la sessió pugui continuar, o bé si es resol que se suspengui i s'acordi una nova data per aquest ple municipal. Ara mateix estarien reunits doncs portaveus municipals juntament doncs amb la secretària per tal d'acabar de prendre aquesta decisió. Tan bon punt es reprengui el ple municipal, els informarem des de Ràdio Cubelles.

0: Doncs bé, segons l'última hora, aquest ple municipal s'havia aturat, ja s'ha fet aquesta reunió i ara és a punt de començar un altre cop de tornar a engegar, de reprendre's aquesta sessió ordinària corresponent al mes de juliol. Hi hauria doncs l'inspector en cap de la policia local per demanar l'ordre en el públic i finalment els portaveus haurien decidit que, juntament amb la secretaria, que reprengui aquesta sessió. Per tant, doncs, com podem sentir, l'alcaldessa doncs està demanant que reprengui el ple municipal i demanarà l'ordre al públic perquè doncs es pugui fer amb normalitat aquesta sessió plenària del mes de juliol. I ara mateix ens arriba un altre cop, no ens arriba so des del Centre Social Joan Roig i Piera. Això vol dir doncs que ara per ara encara no està arrencant aquesta sessió.
1: Em deixen parlar, sisplau? No? Em deixen parlar, sisplau? Doncs es tindrà que suspendre la sessió, eh?
0: Doncs ja ho han sentit, l'alcaldessa Rosa Fonoll intentarà reprendre la sessió, ara per ara doncs hi ha crits del públic.
1: Em deixen parlar, sisplau?
2: Tu parla.
1: Demano silenci i respecte. Demano silenci i respecte, si no aquesta sessió no es podrà dur a terme. Demano sessió, demano silenci i respecte, si no aquesta sessió no es podrà dur a terme.
0: Doncs això, està demanant respecte, està demanant silenci a la gent que s'ha plegat avui al Centre Social Joan Roig i Piera en una protesta i que
1: demano
0: està impedint ara per ara doncs
1: respecte,
0: la...
1: Si no, aquesta sessió no es podrà dur a terme. Gràcies. Donar compte dels decrets d'alcaldia des del número 481 al 742 de l'any 2026, amb dos inclosos, dictats des de la darrera donació de compte al ple municipal. Donar compte de les resolucions dels regidors des de la 878 al número 1332 de l'any 2026, amb dues incloses, dictades per delegació de l'alcaldia des de la darrera donació del compte al ple municipal. Donar compte als acords adoptats per la Junta de Govern local des de la darrera donació de compte al ple municipal i donar compte dels temes de personal. Anem a passar a la part resolutiva. Aprovació de la resolució de discrepància, aixecament d'objecció suspensiva i aprovació de la relació de factures número 1426, senyora secretària.
3: Sí, la part dispositiva de l'acord diu el següent. Primer, resoldre la discrepància, aixecar l'objecció suspensiva informada per la interventora general a la diligència de fiscalització número 186-2026 de 10 d'abril. Segon, aprovar els documents que acrediten la conformitat de la despesa inclosa a la relació de factures número 1426. Tercer, aprovar la liquidació de les quantitats a satisfer derivades dels serveis referits a l'exercici 2025, les quals ascendeixen a la quantitat de 8.047 euros amb 37 cèntims, per considerar que existeixen raons d'interès públic que aconsellen no acudir a la via de la revisió d'ofici pels greus perjudicis que això podria ocasionar pels tercers que actuen de bona fe. Quart, aprovar les autoritzacions, disposicions i reconeixements de les obligacions derivades de les relacions comptables. Cinquè, comunicar el present acord als departaments de contractació, intervenció, tresoreria municipals als efectes corresponents.
1: Moltes gràcies, senyora secretària. Anem a passar al torn de les intervencions. Senyor Pérez.
4: Bé, avui tornem a portar a ple un expedient que malauradament ja no és una excepció. És una mostra d'una manera de governar que s'ha convertit en habitual. Primer es gasten els diners, després es busca l'encaix pressupostari i finalment es demana al ple que aixequi les objeccions d'intervenció saltant-nos tots els procediments. I no ho diem nosaltres, això, ho diu la mateixa documentació de l'expedient. La interventora formula una ejecció suspensiva perquè les obligacions no responen a despeses aprovades correctament i perquè s'han compromès despeses sense el compliment dels requisits exigibles. Però encara és més greu que la pròpia proposta d'acord reconegui expressament que aquestes obligacions han estat indegudament adquirides per ser compromeses sense crèdit adequat i suficient. És a dir, no estem parlant d'una discrepància tècnica menor. Estem parlant de despeses que el mateix expedient admet que es van assumir sense la cobertura pressupostària necessària. La interventora recorda, a més, que la llei de transparència considera infracció molt greu comprometre despeses o reconèixer obligacions sense crèdit suficient. Per això ens preocupa especialment que aquesta situació repeteixi una vegada i una altra en aquesta legislatura. Avui només són, 8.047,37. Altres vegades han estat imports diferents, però el patró sempre és el mateix. Manca de crèdit, factures fora de termini, objecció d'intervenció i posterior aixecament polític de l'objecció. I aquest és precisament el problema, la normalització de les irregularitats administratives. Des del govern sempre se'ns diu que els serveis s'han prestat, que els proveïdors han actuat de bona fe i que l'Ajuntament ha de pagar. Evidentment que s'ha de pagar. No discutim això. El que discutim és que per què sempre es continua arribant a aquesta situació. Com és possible que any rere any apareguin factures sense cobertura pressupostària suficient? Com és possible que hi hagi expedients amb informes que reconeixen explícitament manca de saldo, manca de vinculació o tramitacions fora de termini? La realitat és que no estem davant d'un error puntual. Estem davant d'un modus operandi, d'una forma de gestionar que acaba traslladant al ple la responsabilitat de validar allò que prèviament s'ha fet malament, el que vostès fan malament. I volem recordar que aquest patró reiterat d'aixecament d'objeccions, factures sense cobertura adequada i possibles incompliments en la gestió econòmica és una qüestió que ja hem posat en coneixement diverses vegades de l'Oficina Antifrau de Catalunya i diverses vegades han arribat que aquests posades en coneixement acaben derivades a Fiscalia on vostès saben molt bé que acaben investigats com és el cas. Per tant, no és un cas aïllat, és la reiteració constant dels mateixos problemes. Per tant, el debat avui no és si s'ha de pagar una activitat del casal, uns trofeus, un esmorzar o un taller de memòria històrica. El debat és si aquest Ajuntament pensa continuar funcionant a base d'excepcions, regularitzacions posteriors i aixecaments d'objeccions. O si algun dia, algú de vostès assumirà la responsabilitat de planificar, controlar i gestionar correctament aquests recursos públics. Perquè governar no és només gastar, governar és preveure, planificar i complir les normes que garanteixen el bon ús dels diners de la ciutadania. Per tant, no votarem a favor d'aquesta proposta.
1: Alguna intervenció més, sisplau? Alguna intervenció més? Alguna intervenció més? Alguna intervenció més? Alguna intervenció més, sisplau? No? Anem a passar la votació. Alguna intervenció més, sisplau? Alguna intervenció? Anem a passar la votació. Vots a favor? Vots a favor? Abstencions? Vots en contra?
3: La proposta d'acord queda aprovada.
1: Senyora secretària, ens pots dir la
3: proposta d'acord queda aprovada.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Bé, se'ns ha aturat el senyal des del Centre Social Joan Roig i Piera després de l'aprovació d'aquest primer punt. Intentarem recuperar tan aviat com sigui possible.
1: Demanem silenci i respecte, si no es podrà continuar aquesta sessió, si us plau. Aprovació de les dues de les designacions de les festes locals. Senyora secretària, vol dir els acords, si us plau? Tranquil·la.
0: Bé, doncs tornem a estar en silenci. Des del Centre Social Joan Roig i Piera no ens arriba el so quan, doncs, en aquest cas, la secretària havia de llegir els acords en relació a la designació dels dos dies festius per a l'any 2027, que és un acord que cada any es pren i que bàsicament es marquen els dos festius locals, un per la festa major petit el 30 de juliol, depenent doncs, una mica com cau en el calendari, i l'altre doncs, una data enganxada i posterior habitualment el 15 d'agost, que és la festa major principal. Ara mateix no ens arriba so des del Centre Social Joan Roig i Piera, per la qual cosa doncs, estem pendents que hi hagi doncs, alguna mena de aportació i puguem... Doncs... Bé, ara sí que tenim connexió amb el Centre Social Joan Roig i Piera.
3: Aviam, el punt 10?
0: En quin punt ens trobem?
1: Festes, sí. Aquí.
3: L'acord 10? El punt primer s'aprovar provisionalment la modificació de l'annex de tarifes de l'ordenança número 33 reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de subministrament d'aigua potable i clavegueram del municipi de Cubelles, els sols efectes d'aplicar l'actualització ordinària corresponent al tercer any del contracte i la revisió periòdica i predeterminada mitjançant forma polinòmica, sense modificar el text de l'ordenança. Les tarifes resultants que s'incorporen a l'annex són les següents. La columna de referència s'inclou únicament per facilitar la comparació amb la tarifa objecte de l'acord d'aprovació provisional del ple de 19 de maig de 2026. Segon, sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública pel termini de 30 dies mitjançant la publicació de l'acord provisional al butlletí oficial de la província de Barcelona i al taulell de dictes electrònic de l'Ajuntament, a fi que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar-hi reclamacions i suggeriments que considerin oportuns. Tercer, en cas que no es presentin reclamacions ni suggeriments durant el termini d'informació pública, entendre aprovada definitivament la modificació de l'annex sense necessitat d'un nou acord exprés. En aquest cas, publicar íntegrament l'annex tarifari modificat al butlletí oficial de la província de Barcelona. Quart, les tarifes aprovades seran aplicables a partir de l'1 d'octubre de 2026, sempre que l'acord hagi esdevingut definitiu i s'hagi publicat íntegrament abans d'aquesta data. Si la publicació és posterior, entrarà en vigor l'endemà de la publicació, sense perjudici del que resulti de l'aplicació del plec de clàusules administratives particulars. Cinquè, notificar aquest acord a l'empresa gestora del servei.
1: Moltes gràcies, senyora secretària. Senyor Bé, endavant.
2: Sí, gràcies, alcaldessa. Gràcies. Bé, el 3 de setembre del 2024 es va formalitzar el contracte d'abastament d'aigua potable, clavegueram, i va entrar en vigor a l'1 d'octubre del 2024. Les tarifes van ser incorporades a l'ordenança 33 reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del Servei d'Abastament d'Aigua Potable i Clavegueram, aprovada pel ple el 24 de juny del 2024. L'ordenança 33 preveu que les tarifes es revisin amb el que disposa el contracte de concessió, que estableix un augment del 7% des de l'any 2 a l'any 5 del contracte. També preveu que el segon any, a l'octubre del 2026, es revisi la tarifa de forma ordinària a través d'una fórmula polinòmica aprovada per la Comissió de Preus de Catalunya i que està dins les clàusules administratives del contracte. Bé, doncs amb aquest punt de la sessió portem a aprovació aquest augment de tarifes de l'aigua. Aquesta fórmula polinòmica, aquesta fórmula polinòmica té diferents variables en el qual hi ha els costos de la compra en alta. Aquest cost de la compra en alta té un 27% de pes sobre la fórmula, per tant, hi ha hagut un increment els últims anys d'un 123% de la compra d'aigua en la ATL, que és Aigües Ter Llobregat, on nosaltres comprem l'aigua. Els costos de manteniment del sistema han pujat un 10%, un 6%, perdó. Els costos de personal hi ha un increment del 6,64%, els costos de l'energia han baixat un 21%, però hi ha un cost fix d'un 38%. I m'agradaria explicar el tema d'ATL, la pujada, diguem-ne, de la compra d'aigua per part d'Agbar. Hi havia una suspensió des del 2010, ATL no pujava, fins que a partir del 23 l'Ajuntament de Cubelles pagava una part fixa, que eren 175.000 euros, és a dir, 0,13 metre cúbic, i l'any 2026 ATL puja aquest fixe de 175 a 432 euros, 432.000 euros, per tant un 0,26% al metre cúbic. Aquest increment de tarifes aproximadament serà uns 18 euros al trimestre això, per l'altra part, la part, diguem-ne, més bona, entre cometes, serà que tindrem un cànon per poder fer inversions de més de 600.000 euros a l'any. Jo crec que és important parlar de la part positiva. En aquest cas tenim un contracte de l'aigua que ens permet fer inversions. De fet, el mes de setembre començarem a Mastreder una inversió d'un milió d'euros per tal de donar solució als molts problemes que hi ha d'aigua corrent a la zona de Mastreder. També està previst a principis del 2027 començar amb la construcció del tanc de tempesta del carrer Millera. Tots sabeu, doncs, que quan plou tenim problemes, doncs, per portar els crius a la draga i també a l'escola a vora del mar. Per tant, amb una inversió de més de 3 milions d'euros que haurà de fer la companyia Agbar, doncs, es farà aquest tanc de tempesta per recollir aquesta aigua i portar-lo al torrent de Santa Maria. Res més. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Gué. Paraules? Davant, senyor Pérez. Bé, 26% o 27% és molt de pujada, més o menys, a prop, és igual. Sí que estem molt contents que facin inversions a aquest municipi, només faltaria. El que passa que és que quan la gestiona vostè es fan tard malament amb sobrecostos i al final no acaben resolent els problemes inicials. Bueno, però tot i així, aquest govern torna a portar a ple una nova pujada que acabaran pagant els veïns i les veïnes de Cubelles. Avui és l'aigua i van ser altres tributs, i el patró sempre és el mateix. Quan falten recursos, la solució és cobrar més a la ciutadania. Un problema que és que la gent veu com els rebuts no paren de pujar, però costa molt veure una millora equivalent als carrers, que és el que li deia fa un moment. Ells o la qualitat de vida del municipi no varien. Cubelles cada vegada paga més, però no rep més. I quan es fan actuacions, massa sovint es fan sense planificació, sense priorització i sense que quedi clar quin benefici real aporten al conjunt de la ciutadania. Es gasta, però els resultats no es veuen. Tenim molts

0: exemples d'això, d'aquesta legislatura i de la passada. Avui ens demanen acceptar noves pujades de l'aigua perquè així ho preveu un contracte que garanteix els ingressos de la concessionària. Però ningú ens explica amb la mateixa claretat quins beneficis tangibles obtindran els veïns i veïnes a canvi d'aquest nou esforç econòmic. La sensació és que aquest govern ha convertit les pujades de taxes, tarifes i tributs en la seva política principal de gestió. Des de la CUP creiem que abans de demanar un sol euro més a la ciutadania cal demostrar que els recursos actuals es gestionen bé, amb rigor, amb planificació i amb resultats. I sincerament, això avui no queda acreditat ni de conya. Per aquest motiu no podem donar suport a aquesta nova pujada de taxes.
1: Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, no nos quieran de alguna manera vender la moto de que las subidas son para unas mejoras. Hoy tenemos el mejor ejemplo aquí de para lo que sirven las subidas. Nos hemos visto duplicado el recibo de la basura, duplicado, y ¿cómo está el servicio que tenemos? Pues aquí está, ¿cómo está? Hoy estamos aquí precisamente para defender, todos somos vecinos de Cubellas y todos queremos una mejoría para el municipio y como tal hemos de ver y aprender de los errores. Esto no está funcionando, las ratas se pasean por la calle, las cucarachas no les cuento, entonces hoy estamos aquí, todos vecinos, nosotros representamos a todos los vecinos porque formamos parte de este municipio, el cual está de una dejadez sublime. Y entonces ahora nos vienen con más recibos, subidas un 27%, pero vamos a ver si tenemos el ejemplo de la basura, cómo está funcionando, cero. ¿Qué tenemos que hacer? Entre todos, vamos a intentar solucionarlo. También digo que hay mucho incivismo, vamos a poner unas cámaras para que realmente la gente...
0: Sisplau, demano respecte. Sisplau, senyora, sisplau. Demano respecte per la regidora.
1: Creo que hoy deberíamos darle la palabra a los ciudadanos que también quieren hablar. Vamos a darle la palabra, para eso estamos todos aquí y debería ser. Entonces vamos a intentar entre todos, pues vamos a hablar de una... Yo creo y deberíamos, los 17 que estamos aquí, que somos los que representamos a todos los ciudadanos, hoy están ellos aquí para ser dueños de sus propias palabras. Vamos a dejarles que hablen también. Yo lo pediría, sí, por favor. Claro.
2: Doncs ara mateix no ens arriba so des de el centre social Joan Roig i Quer, ens va arribant de manera intermitent perquè només ens arriba so si està obert algun dels micròfons dels regidors. En tot cas, se sent gent del públic que està increpant, entenem, els regidors i els membres del govern, intentarem sentir-ho.
1: Está claro que esto no está funcionando y hemos de buscar soluciones. Entonces, claro. Claro. Sí, pero es que a todo eso, tan inteligente que era la recogida esta, resulta que después vemos que pasa el camión pequeño de Cubellas y lo pone todo junto. Entonces, ¿dónde está la recogida? ¿Dónde está? Pues entonces hemos de estar, claro, vamos a ver si entre todos...
2: Bé, quan els regidors apaguen el micròfon, doncs perdem la connexió amb el centre social Joan Roig i Piera.
0: Home, podries tenir una cosa amb el que es digui les paraules, ja que vostè és el responsable.
3: Senyora Navarrete,
0: podria explicar algunes cosetes.
3: Senyor Pérez, és que no té la paraula.
0: Se n'ha put, eh?
3: Senyora Navarrete, està vostè ja?
1: Bueno.
3: El pròxim, vostè vol parlar?
1: Jo.
3: Vos parli, endavant. Però és que aquest tema no va amb la basura, va amb l'aigua.
2: Bé, doncs la protesta que hi ha entre el públic, volen explicacions en relació doncs, al sistema recollida de residus, però el punt que s'està tractant doncs, és ara mateix és el de l'aigua. La paraula la té ara mateix doncs, la regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya, Esther Soler, quan de fons sentim encara doncs, el públic i hi ha bastant d'enrenou. Recordem que hi ha hagut una estona en què s'ha hagut d'aturar el ple municipal, s'ha fet una reunió de portaveus, però bé, s'ha reprès la sessió i ara s'està debatent aquest punt de l'augment de la tarifa de l'aigua.
4: El que està passant aquí... No!
2: Bé, doncs Esther Solena va parlar, no doncs ha tingut un problema amb el micròfon.
4: Que estan governant d'una manera molt autoritària. Els hi estem dient contínuament, a cada ple, i els hi diem. Quan van presentar un pressupost tard i molt malament... No van fer cap audiència pública. Potser, a lo millor, si haguessin fet una audiència pública, tota aquesta manifestació hagués anat allà i no tindríem aquest pollastre i aquí estaríem per la feina que hem de fer. Perquè és lògic. És lògic que hi ha un rom, que la gent no pot parlar, que no se li pot donar veu, però tenen dret a queixar-se. Aquí té vostè la policia de Cubelles, amb tot el pollastre que tenen. Són massa coses. I massa temes tenen pendents. I quan a l'aigua, pel que respecta al contracte de l'aigua, Esquerra no donarà suport a aquesta nova pujada, perquè entenem que vostès ja ens van dir que farien totes aquestes inversions dintre d'aquest contracte de l'aigua. I pensem que això arriba en el pitjor de tots els moments. I per tant, nosaltres votarem en contra d'aquesta proposta. Gràcies.
3: Moltes gràcies, senyora Soler. Senyora González, endavant.
5: Els veïns i veïnes de Cubelles estan farts del seu desgovern. És una prova evident el que tenim avui aquí. No havia vist mai una mobilització tan gran en un ple municipal i faríem bé d'escoltar el que clama la ciutadania. Els veïns i veïnes de Cubelles estan farts de que els augmentin les taxes i els impostos per rebre cada cop un pitjor servei, com en el tema de les escombraries, que és un desastre total, absolut, la policia local, que està en precari del nostre municipi, i moltes altres coses més. A totes les persones mobilitzades avui aquí L'únic que els hi han de dir vostès des del govern és que els hi apujaran un 27% la factura de l'aigua? Nosaltres hi votarem en contra i estarem al costat i donant suport a tots els veïns i veïnes mobilitzats que són motor del canvi. Gràcies per ser-hi.
2: Doncs continuen les intervencions encara en el punt relacionat amb l'actualització de les tarifes de l'aigua.
3: Senyor Mena, davant.
6: Quiero dar gracias. Quiero dar gracias a todos los cubellenses que están hoy aquí protestando por todos nosotros, nosotros los propios políticos de la oposición incluidos, en los que hemos estado soportando durante muchísimas sesiones de pleno las actuaciones autoritarias del gobierno que nos rechazaban absolutamente todo en contra por ser simplemente ellos una mayoría y nosotros una minoría, y que por fin me alegro de ver que el pueblo cubellén que se alza y viene a protestar por sus derechos, por el derecho de todos nosotros, un día como hoy, una calurosa tarde de verano, y también aplaudir a la policía local que viene aquí hoy también a protestar para mejorar. Recordemos que están aquí para protestar y tener más medios para poder protegernos mejor a todos los cubellans. Y dicho esto, quiero remarcar que los vecinos, vosotros, tenéis derecho a saber que hoy se va a aprobar una subida de la tasa del agua, una subida que ya se aprobó hace dos meses, una subida del 27,5%, pero desde las tarifas iniciales, en 2024, el total de la subida es ya un 54%. Al final van a condenarnos a los cubellens a tener que fregar los platos con whisky, que va a salir mucho más barato que con el agua.
3: Ja està la seva intervenció, senyor Mena, ja està. Moltes gràcies, Sílvia. Sí.
7: Bé, a veure, en el torn de rèplica, el tema del senyor de la CUP, doncs, ens deia que aquests ingressos només és, aquesta pujada només és per crear ingressos a la concessionària. Escolti, aquests ingressos també serveixen per fer totes aquelles inversions que vam dir que faríem amb aquest contracte i farem. Val. Per tant, vostè parla també d'una auditoria. És que dins del plec, al cap dels dos anys, és a dir, aquest any 2027, s'ha de fer una auditoria de com va el contracte, i la farem, val? Aquest any 2027. Referim-me al Partit Popular, Esquerra Republicana, Junts per Cubelles, Vox, doncs avui, clar, tenen la terra abonada, i els entenc, tenen la terra abonada. Aleshores, jo, si em permeten, bé, jo m'agradaria, si em permeten, sisplau, Si em permeten. Bé, doncs m'agradaria recordar-los els partits de l'oposició, en aquest cas Partit Popular, Esquerra, Junts per Cubelles i Vox, que avui doncs evidentment es posen doncs en contra d'aquesta pujada, que aquesta pujada està prevista en els plecs, aquesta pujada està prevista en els plecs, val? Vostès en l'acte de la sessió del 2024, 28 de juny, aprova per 16 vots a favor el tema d'aprovació definitiva de l'ordenança número 33, regulador de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del Servei de Subministrament d'Aigua Potable i Clavegram de Cubelles. Vots a favor, Unitat Covellenca, PSC, Comuns, Vox, Junts per Cubelles i Esquerra Republicana i Partit Popular. L'únic que es va estendre és la CUP. Per tant, vostès en el seu moment van aprovar aquests plecs que avui el que fem nosaltres és aplicar el que fem nosaltres és aplicar aquest contracte i una de les seves clàusules, que és la revisió de cada dos anys. I bé, ja que vostès també han tret el tema a les brosses i per respecte doncs, a la gent que avui són presents i per respecte i de la gent doncs, que avui amb tot el seu dret doncs, de manifestar-se l'oposició doncs, amb el nou sistema de recollida d'escombraries, jo el que els demano és una mica de paciència, ser... Si em permeten... Bé, jo m'intentaré explicar si em deixen. Si no em deixen, doncs no m'explicaré. Val? Intentaré explicar-me i si em deixen. Si no em deixen, doncs no m'explicaré. Aleshores, som conscients que hi han certs punts que cal millorar i cal millorar, de fet estem treballant amb un increment de punts de recollida, hem reforçat certs punts de recollida i ho vam dir des del primer minut, necessitem també la col·laboració de tots vosaltres. Nosaltres posarem els mitjans que siguin necessaris, però intentarem de totes intentar resoldre aquest problema que causa doncs, molèsties importants a molts ciutadans. Els demano doncs, que en les properes setmanes doncs, mirarem d'incrementar aquests punts de millora. I fa un mes vostès hauran vist que hi ha increments, sobretot a la Mota de Sant Pere, hi han llocs, bueno, si parlem de coses puntuals de cada un dels veïns i veïnes, doncs tindrem moltes casuístiques. Jo crec que és un tema prou important, un tema dels residus, que no, el problema el tenim aquí, el tenen a Cunit, perquè hi ha gent avui hi ha gent aquí també de la veïna població de Cunit doncs, que ens acompanyen, perquè probablement també tenen aquests problemes de disfuncions, també tenim problemes en altres municipis i entenc que doncs, per part de la ciutadania doncs, amb tot el seu dret i respecte cap a ells doncs, intentarem de totes intentar millorar aquest servei, que no hi ha marxa enrere, perquè de planeta només en tenim un i per tant hi hem de posar totes les ganes per mirar de solventar. Nosaltres per la nostra part farem tot el possible per minimitzar tots aquests problemes que ens estem trobant a dia d'avui. Moltes gràcies.

0: Bé, faré aquesta rèplica la farem dos trossos. La primera part, parlant de lo de l'aigua, que vostè hauria d'estar un palet més atent, un palet només. No li demano molt esforç, però sí que he parlat d'una auditoria i vostè, que porta aquí tants anys, hauria de saber que aquesta auditoria de la que jo parlava no és l'auditoria de la brossa. Hauria de saber-ho, si estigués atent. Parlant d'aquella auditoria famosa que es va aprovar perquè els números sembla que no quadren, hi ha irregularitats i s'ha de fer una auditoria perquè també és la llei que ho demana. Per tant, no barregi l'auditoria que es farà de la brossa o no amb aquesta altra cosa. I ara parlant, ja que era el tema de la brossa, primer no provoqui perquè la gent està molt calenta. Segon, és molt fàcil demanar paciència a la gent cobrant 40.000 pavos per no fer res. És molt fàcil. Tercer. Okay. Els nombres són els que són, Josep Maria, i són més de 40. I tercer, quan està dient que es posaran més recursos, més contra d'això, acompanyi-ho amb que això també va amb una pujada de rebut, perquè això se li ha oblidat dir-li a la gent. Perquè vostè ja va anunciar a Ràdio Covelles, sí, farem modificacions, però haurem de fer una modificació pressupostària per apujar el rebut a la ciutadania. I això no ho ha dit ara. Per tant, quan parlem de tot. No pari de la que li interessa. I si vol paciència, compleixi amb la gent, perquè li veig una cosa. Si hi ha problema amb un municipi, poder haver problemes del municipi i de la gent incívica. Si hi ha problemes amb dos, poder també. Però si hi ha problemes amb 27, poder haver problemes vostè.
1: Passem a la votació. Senyor Monsonis, endavant.
2: Bé, senyor Josep Maria, la veritat és que quan vostè ha volgut donar una explicació a la ciutadania sobre el desastre de les escombraries, no m'esperava que l'únic que li demanaria a la ciutadania fos que tingués més paciència, perquè la paciència s'ha acabat, que no ho veu que s'ha acabat la paciència. Llavors, vostè el que hauria de fer és demanar disculpes i marxar.
1: Anem a passar la votació, si us plau. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra?
3: La proposta d'acord queda aprovada pels vots a favor d'Unitat Covellenca, Partit Socialista, En Comú Podem i els vots en contra de Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, PP i CUP.
1: Moltes gràcies, senyora secretària. Anem pel proper punt. Aprovació de la designació de les dues festes locals per l'any 2027. Si vol llegir els acords, sisplau.
3: Sí, la part dispositiva són aprovar les següents festes de caràcter local per l'any 2027 al municipi de Covelles. Divendres 30 de juliol de 2027 i dilluns 16 d'agost de 2027. Notificar aquest acord al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i comunicar-ho a l'Oficina de Participació i Informació Ciutadana i a l'Àrea de Desenvolupament Local.
1: Senyora regidora, endavant. Senyora Plana.
4: Gràcies, alcaldessa. Bueno, aquest punt simplement és donar compte dels acords per fer aquests dos dies de festa local. Dels 14 que són festius a Catalunya, dos han de ser determinats per l'Ajuntament i com que el 15 d'agost de l'any que ve cau en diumenge, l'hem traspassat al 16 d'agost i doncs per celebrar la festa major petita i gran. Simplement és això. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Alguna paraula? Anem a passar la votació. Vots a favor? Moltes gràcies, s'aprova per unanimitat. Anem pel següent punt, que són les mocions. Moció que presenta el grup municipal CUP Amunt per l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i en rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració de Trump. Senyor Pérez, si vol fer la seva introducció, sisplau.
0: Entrem avui aquesta moció, no ens va donar temps d'entrar-la en els altres, en l'últim ple que vam fer. És una moció que ja està aprovada a la resta de la comarca, no té res a veure amb Covelles, perquè és una moció que va amb solidaritat amb el poble de Cuba, no? És una moció de sentit comú i plenament alineada amb allò que ja han aprovat altres municipis i el que es planteja avui és defensar el respecte al dret internacional, rebutjar el bloqueig que pateix el poble cubà des de fa dècades i oposar-nos al seu agreujament amb noves mesures coercitives. Fins i tot l'Assemblea General de les Nacions Unides ha reclamat reiteradament l'aixecament d'aquest bloqueig. Creiem que els ajuntaments no podem mirar cap a una altra banda i per coherència amb els valors solidaris internacionals, defensa de drets humans i sobirania dels pobles, la CUP votarà favorablement aquesta moció, igual que s'ha fet a la resta de la comarca. Sabem que posa el de Sitges, no vam canviar res precedent perquè volem que vostè fes el numeret, però no l'ha fet.
1: Crec que hi ha que fer una modificació perquè encara posa Sitges en aquesta...
0: Li acabo de dir.
1: Vale, però és que no es va recollir a la comissió informativa. Bueno, li van passar a la secretària i no va recollir. Per això s'ha presentat així al ple.
0: I si la seva queixa aquí és una explicació sobre això i no sobre l'altre...
1: Anem a passar la votació? Ah, sí?
5: Evidentment, votarem a favor de la teva moció perquè és de coherència i sentit comú i justament fa un parell de dies crec que un vaixell d'Open Arms ha arribat a Cuba amb ajuda humanitària, per tant, totalment d'acord.
2: Nosaltres des de Junts per Cubelles, com vam comentar a l'inici del mandat, som un grup municipalista en el qual doncs, només ens posicionarem en els temes que parlin estrictament de Cubelles, respectant evidentment totes les propostes dels grups polítics, però nosaltres la nostra opció serà abstenció. Gràcies.
1: Gràcies. Algun intervenció més?
6: Senyor Mena. Solo para manifestar que nosotros no queremos convertir en este plenario en el que está toda la ciudadanía reivindicando unos derechos y unos mejores servicios públicos para Cubellas, para convertirlo en un foro de debate internacional y de geopolítica. Y ya está, simplemente para manifestar que nosotros votaremos.
1: Moltes gràcies, senyor Rodríguez.
7: Sí, bona tarda. Per part del grup socialista, anunciar que el vot serà favorable per tres motius molt clars. Perquè defensem el dret internacional i el multilateralisme, perquè cap poble ha de patir les conseqüències i sancions que agreugen les condicions de vida de la població civil i perquè aquesta, al final, és la posició que Espanya ha defensat històricament davant les Nacions Unides. Creiem que els conflictes s'han de resoldre amb diàleg, amb diplomàcia i amb cooperació, no amb mesures que incrementin el patiment de la ciutadania que està patint el poble cubà. Per tant, el nostre vot serà favorable, no és un suport a cap govern, sinó una defensa dels principis del dret internacional, de la convivència entre els pobles i de la necessitat que qualsevol diferència política es resolgui per les vies democràtiques i pacífiques. Per coherència amb els valors del socialisme democràtic i amb la política exterior del govern d'Espanya, el vot serà favorable. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Senyora Navarrete, vostè per...
8: Sí. Nuestro voto será de abstención porque, bueno, como les he dicho en diferentes ocasiones, estamos aquí para defender el municipio, pero esto hay otros organismos. Bien, es verdad que me sorprende que el grupo del Partido Socialista se ponga a favor para resolver los conflictos y, en cambio, aquí, que estamos hablando del agua, no vote, pues eso, aquí no se ponga a favor de todo este conflicto generado porque realmente vamos a resolver los problemas de aquí. Entonces, me ha sorprendido este cambio de actitud, aquí sí, pero allí no. Y aprovecho también para todo mi apoyo a la Policía Local de Cubellas por el gran trabajo que hacen y que se merece mucho.
1: Alguna intervenció més? Pues anem a passar la votació. Vots a favor de la moció de la CUP? S'aprova per unanimitat?
9: No.
1: Perdó, hi ha sancions.
10: Abstencions. A continuar la votació de la moció sobre el bloqueig a Cuba, que quedarà aprovat. En principi només tindria un vot en contra, que seria...
9: La moció queda aprovada.
10: Dos vots en contra.
9: Vots a favor d'Unitat Covellenca,
3: Partit Socialista, En Comú Podem, Esquerra Republicana i CUP, amb els vots en contra de Vox i amb les abstencions de Junts per Covelles i PP.
1: Moltes gràcies. La propera moció es presenta al grup municipal de Vox per l'aprovació d'un protocol municipal d'actuació contra la multiresidència. Senyor Mena, si vol fer la seva exposició.
6: Sí, muchas gracias. Bien, el otro día salió una encuesta del CEO de Cataluña en el que situaba la inseguridad como una de las principales preocupaciones de todos los catalanes y ya también por extensión de los cubellens. Hay una necesidad de que las administraciones públicas... Sí, efectivamente, tiene razón la señora. Quien tiene precisamente que velar por nuestra seguridad no les da los medios suficientes para que nos puedan proteger a todos. Tiene usted toda la razón. Así, efectivamente. Entonces, es precisamente ese es el deber de las administraciones públicas y de las administraciones locales como el Ayuntamiento de Cubellas. Precisamente ese es uno de los deberes que tiene el gobierno y es garantizar la seguridad de todos los vecinos del municipio, porque al final la seguridad es una de las necesidades básicas que debemos tener cubiertas los ciudadanos. Así está reconocido en la pirámide de Maslow, que solo después de las necesidades fisiológicas debemos tener garantizadas la seguridad del entorno y de seguridad física. Y precisamente si no dotamos de herramientas a la policía local y no dotamos de herramientas jurídicas a nuestros servicios jurídicos para que tomen una parte activa en todas las acciones donde haya delincuentes multireincidentes que cometan delitos contra cubellens, ya sean hurtos, ya sean porque pertenecen y cometen delitos ciertos grupos organizados, como podemos conocer muchos, que hay algunos que actúan robando motos en Cubellas y que tienen más de una vivienda en ocupación, en propiedad, cuando seguramente muchos de ustedes no pueden permitirse siquiera de tener una segunda vivienda o les cuesta a duras penas llegar a fin de mes. Vemos que hay ciertas personas que son bandas organizadas que tienen incluso más de una vivienda ocupada y viviendas de más de 3 o 4 habitaciones. En muchos de estos casos es en los que precisamente el Ayuntamiento de Cubellas debe posicionarse del lado de los vecinos, no subiéndole los impuestos, no subiéndole el agua y no subiéndole las basuras. Precisamente tiene que dotar de todas las herramientas necesarias y al alcance de las administraciones públicas para proteger y garantizar la seguridad de todos los cubellenses, porque estamos hartos de que empiecen a haber zonas de conflicto en Cubellas donde todos conocemos que mucha gente intenta evitar. El otro día, en una zona cercana a la Repsol de Cubellas, a un pobre chico le intentaron robar la bicicleta y la mochila, y fue gracias a la valentía de una cubellenca que pasaba por allí que logró impedir que le robaran al pobre chico. Estamos hartos de tener que ver a la misma gente cometer los mismos delitos por Cubellas, y es precisamente el deber de este gobierno aprobar un protocolo de seguridad para actuar en todos los casos en los que haya delincuentes reincidentes y expulsarles de una vez de Cubellas.
1: Moltes gràcies, senyor Mena. Intervencions? Davant, senyors Monsonis.
2: La multireincidència...
1: Anem una miqueta per ajudar.
2: Sí.
1: Senyor Narcís,
9: bona tarda a tots i a totes. A veure, tornem a estar en el mateix punt de sempre. La nostra posició en aquest tema és clara. Ni neguem els problemes de seguretat ni acceptem aquest populisme punitiu que vostès, els de Vox, proposen. Vox ens presenta una moció que, sota l'aparença de preocupar-se per la seguretat, fa exactament el que acostuma a fer: agafar la preocupació legítima de la ciutadania, exagerant-la, descontextualitzant-la i utilitzant-la per alimentar la por i assenyalar diferents col·lectius. Per què aquesta moció no comença parlant de les dades de Cubelles? No aporta els nombres de fuits al municipi, ni la seva evolució durant els darrers anys, ni cap cas de multireincidència s'ha detectat, ni quants procediments judicials estan oberts, ni quina valoració en fan la policia local, els Mossos d'Esquadra o la Junta de Seguretat. No aporta cap diagnosi local, però sí que el que troba necessari parlar d'immigració. I aquesta és la primera gran mentida de la moció. Quina relació té la immigració amb la possibilitat que l'Ajuntament acabi amb l'acció penal en un procediment per furt? Jurídicament, cap. Operativament, cap. Però políticament, per Vox, tota. No introduirem perquè volem que la ciutadania associï. Vostès volen que la ciutadania associï inseguretat, immigració i delinqüència. No ho diuen obertament, però saben que aquesta és la generació... La generació

0: vull acordar mesures cautelars. Les pot sol·licitar com a part personada, però qui les decideix és el jutge o el tribunal, i de manera motivada. Sempre el mateix relat, sempre la mateixa voluntat de dividir la societat, emetre ciutadans presumptament responsables i col·lectius presumptament sospitosos. També ens preocupa especialment que la moció parla de personar-se en conflictes en zones especialment conflictives. Quines són aquestes zones? Qui les declara conflictives? Amb quins indicadors? Els delictes els cometen persones concretes que han de respondre individualment dels seus actes. No acceptarem protocols que puguin acabar estigmatitzant barris, places o comunitats senceres. Tampoc acceptarem que gestionin recursos municipals en advocats i procuradors, sense saber quants processos assumiran, quin cost tindran, quins resultats esperen i si aquesta serà eficaç. Ara bé, volem deixar una cosa clara. Nosaltres no rebutgem per principi que l'Ajuntament es pugui posicionar en un procediment. Al contrari, estaríem disposats a estudiar la personalització de l'Ajuntament sempre que existeixi legitimació jurídica suficient i ho avalin els serveis jurídics municipals davant de delictes greus que ataquin els drets fonamentals, la igualtat i la convivència en el nostre municipi. I estaríem disposats a actuar també amb delictes d'odi, davant de les agressions racistes, davant de la violència masclista, davant de les agressions LGTBI-fòbiques, davant d'amenaces contra entitats locals, contra càrrecs públics o contra persones defensores dels drets humans. Per tot això, també és seguretat. És seguretat que una dona pugui tornar a casa sense por a rebre cap pallissa de la seva parella o exparella. És seguretat que una persona no tingui que ser agredida pel seu color de pell, pel seu origen o per la seva religió o la seva orientació sexual. És seguretat que una persona sense llar no sigui atacada pel simple fet de trobar-se en una situació de pobresa. I és seguretat, senyor Mena, que cap grup feixista pugui amenaçar entitats representant polítics o veïns del municipi. I és seguretat protegir qui és més vulnerable davant de l'odi, la discriminació i la violència. Però d'això Vox no en parla. No en parla perquè la seva concepció de la seguretat és selectiva. Hi ha delictes que utilitzen per generar alarmes i hi ha violències que prefereixen invisibilitzar, relativitzar o fins i tot, sí, negar. Quan un fur serveix per assenyalar la immigració, exigirem que l'Ajuntament es personi. Quan una dona és víctima de violència masclista, ho neguen. Quan una persona és atacada pel seu origen, per la seva orientació sexual, qüestionen les polítiques d'igualtat que haurien de protegir-la. Quan una persona és insultada o agredida per ser pobra, miren cap a una altra banda. I quan es banalitza el franquisme o es difon odi com a col·lectiu sencers, ho intenten presentar com una simple manifestació d'expressió. Aquesta és la diferència entre la política nostra i la política de Vox. Nosaltres definim la seguretat com un dret universal. Vox només parla de seguretat quan la pot utilitzar contra algú. Però això, aquesta moció, és un protocol integral per defensar la ciutadania. És una selecció ideològica de quins delictes mereixen preocupació i de quines víctimes mereixen no ser protagonistes. Nosaltres no volem un ajuntament indiferent als delictes. Votarem en contra d'aquesta moció perquè no parteix d'una diagnosi rigorosa de Cubelles, perquè no avalua els costos ni l'eficàcia de la mesura i perquè confon una habilitació legal amb una obligació política, perquè utilitza deliberadament la inseguretat per tornar a assenyalar la immigració. Ens oposem a la personificació selectiva, propagandística i dirigida a alimentar el marc xenòfob i racista del grup de Vox. Moltes gràcies!
1: Anem uns somnis endavant?
2: La multireincidència genera una sensació d'impunitat que perjudica directament els veïns, els comerciants i la convivència al nostre municipi i a molts altres municipis també. Davant d'aquesta realitat, l'Ajuntament no pot limitar-se a observar el problema, sinó que ha d'utilitzar totes les eines legals que tingui al seu abast. La moció proposa elaborar un protocol municipal amb criteris objectius perquè l'Ajuntament

0: pugui actuar en casos greus de multireincidència. També planteja reforçar la coordinació entre la policia local, els Mossos d'Esquadra, els serveis jurídics municipals i la Fiscalia, així com estudiar els recursos jurídics necessaris per fer efectiva aquesta actuació. La seguretat no hauria de tenir sigles, senyor Pineda, no hauria de tenir sigles. Crec que tots hauríem d'estar units amb la seguretat del municipi i no fer de veure qui presenta la moció, sinó mirar el contingut, mirar les propostes i, si són positives, poder-les votar a favor. Què és el que fem nosaltres? No mirem qui presenta la moció. Si el govern presentés una moció que està dirigida a millorar el municipi, li aprovaríem també. Per tant, quan una proposta és positiva, nosaltres hi votem a favor i esperem que tothom també. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Alguna paraula més? Senyor Rodríguez.
2: Sí. Nosotros votaremos a favor la moción y realmente, señor Pineda, toda esta extensión que ha hecho en algo que yo en los puntos de la moción no lo he visto, me hubiera gustado que lo hubiera hecho explicándole a los vecinos las reivindicaciones por las que hoy están aquí. Una explicación que no se les ha dado en absoluto y en cambio se les ha dado. Gracias.
1: Pau. Endavant, senyor Rodríguez.
3: Sí, gràcies, presidenta. Señor Mena, compartimos la preocupación por la multireincidencia. Compartimos porque la sufrimos todos, lo sufrimos los vecinos, los comerciantes, los ayuntamientos, que muchas veces vemos como determinados perfiles de determinadas personas entran y salen y la respuesta judicial no es lo más rápida y lo más eficaz que debería ser. Y precisamente por eso sorprende que nos traiga aquí una moción que pretende hacer creer que todo se va a resolver aprobando un protocolo municipal. Pero seamos serios, ¿qué cambia exactamente al día siguiente a aprobar esta moción? ¿Habrá más Mossos patrullando? No. ¿Habrá más fiscales o más jueces juzgando? Tampoco. ¿Los procedimientos serán más rápidos? No. Lo único que tendremos será un documento más. Y además un documento que ni siquiera explica cómo se aplicará. Ustedes hablan de personas judiciales, de recursos jurídicos, de coordinación, pero no dicen ni quién hará ese trabajo, ni cuánto costará, ni de qué partida presupuestaria saldrá el dinero. Señor Mena, gobernar no es escribir buenas intenciones en un papel. Gobernar es explicar cómo se hace y cómo se pagan las cosas. Pero hay algo que me preocupa más, que hoy es verdad que no lo hace, pero lo hace de manera habitual tanto usted como las siglas que usted representa, que es mezclar la inseguridad con la inmigración. Y eso, además de no ser justo, es irresponsable. Y usted lo hace de manera sistemática. Y hay algo que me llama la atención, es que cuando hablan de seguridad, acaban hablando de inmigración como si fuera la misma cosa. Ustedes dicen que quieren expulsar a 8 millones de personas de este país. ¿Usted va a expulsar también a Nico Williams y a Lamine Yamal? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Bueno, pero más allá de la broma, ustedes no van a expulsar a 8 millones de personas, porque entre otras cosas, si lo hicieran, se tendrían que poner a trabajar ustedes y probablemente hasta el señor Abascal. Nosotros no vamos a caer en ese juego, no vamos a defender una política de seguridad, vamos a defender una política de seguridad seria, con más medios, con más Mossos, que es lo que está haciendo el gobierno de la Generalitat, 25.000 Mossos más en la calle, el Pla Campai, el Plan en los aeropuertos, el Pla Bosco, poniendo más medios y más recursos en la calle. Eso es lo que está haciendo el gobierno de la Generalitat y lo que está permitiendo reducir las cifras de criminalidad que hay en las calles. Justamente eso. Por eso nosotros no vamos a hacer política con la seguridad, que es lo que hacen justamente ustedes. Porque la seguridad es demasiado importante como para utilizarla como un eslogan electoral y por ese motivo nuestro voto no será favorable. Gracias.
1: Muchas gracias, señor Rodríguez. Ya me ha pasado. Señor Mena, ¿réplicas?
4: Sí, muchas gracias. Primero quiero agradecer a los partidos que van a dar soporte a esta moción. Veo que también es preocupación y comprenden cuáles son las preocupaciones, una de las principales preocupaciones que tienen los cubellens. Y luego me sorprende que el Partido Socialista vaya a votar en contra de este protocolo. Pero si este protocolo lo han aprobado ustedes en el Ayuntamiento de Vilanova. Este protocolo precisamente he sacado todo.
5: ¿Tienen representación en Vilanova?
4: Ustedes, sí, pues se lo han presentado ustedes, lo han presentado ustedes, este protocolo lo han sacado ustedes en Vilanova y la Geltrú, y lo han aprobado ustedes mismos, lo han sacado ustedes mismos. Y me quieren decir a mí me han venido aquí a decir que si xenófobo, que si mezclando la inmigración con la seguridad cuando simplemente he presentado un protocolo que ustedes han aprobado en el Ayuntamiento de Miranda-Varas y el TRU, y ahora me vienen aquí a votar en contra, llamándome xenófobo. Pónganse ustedes de acuerdo que no saben ni siquiera lo que están aprobando y lo que están defendiendo. Luego quiero decirle al señor Pineda que para algunas personas sí que hay recursos para defenderles jurídicamente. Para algunos representantes del gobierno que están investigados, para ellos sí que hay recursos públicos para defenderles. No, pero para los vecinos de Cubelles no. Para los vecinos de Cubelles no, que son los que salen precisamente los impuestos y los que quieren ver retornada esa inversión en materia de seguridad. Es decir, es una cuestión de voluntad política. Es una cuestión de voluntad política de decir que el gobierno se preocupa realmente por los vecinos de Cubelles y que si hay personas que están cometiendo delitos una y otra vez en Cubelles, el ayuntamiento se va a personar y va a dar la cara por ellos y se va a ir hasta los mismos tribunales para defenderles. Ahora entienden, ¿no?, por qué va así el pueblo. Ahora entienden por qué la inseguridad crece en Cubelles. Por discursos como estos. Por discursos como estos que se los traen impresos del Congreso de los Diputados. Por discursos como estos. Nos hablan de datos, pero ¿saben cuál es la realidad? La realidad es que yo, por denunciar precisamente la inseguridad en Cubelles, en las últimas dos semanas he recibido dos amenazas. Voy a presentar una denuncia por las amenazas sufridas y ¿qué es lo que me encuentro? Que en la comisaría de Mossos d'Esquadra solo puedo ir a denunciar a las 4 de la mañana, si no tengo que esperar una semana y media para ir a denunciar. Es una hora decente. ¿Y qué hago? Por supuesto que voy a ir a las 4 de la mañana, porque eso es lo que quieren, que no vayamos a denunciar para que luego las cifras de delincuencia estén maquilladas. Por eso dificulta y ponen cita previa. Para hacerles ir a las 3 o las 4 de la mañana a poner una denuncia. Claro, cuando ustedes ya le han robado el móvil, ¿qué va a hacer? ¿Se va a levantar a las 4 de la mañana para poner una denuncia? ¿Se va a esperar dos semanas? Ya para eso no va a poner la denuncia, porque el móvil ya saben que no la va a recuperar. No es una cuestión de sensaciones de seguridad. Es una cuestión de inseguridad y todos ustedes saben precisamente que esto es verdad. Y no es que criminalicemos zonas, Precisamente esas zonas están empeorando por culpa de este tipo de políticas que están totalmente permitiendo que se degraden. Que hay comercios que tienen que poner vallas, para garantizar un buen servicio a los clientes. Hay comercios que están perdiendo clientes por culpa de esta gente. Y esto ocurre en zonas. Ustedes saben cuáles son perfectamente. Esto ocurre en zonas. Y precisamente lo que tiene que hacer el ayuntamiento es asegurarse de que esos comerciantes puedan ejercer su negocio con total tranquilidad y que los cubellanos también puedan caminar por esas zonas con total seguridad, porque esos barrios también son suyos.
1: Buenas tardes. ¿Anem a passar a la votació? Anem a passar a la votació, si n'hi ha més paraules. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Com ha quedat la votació, senyora secretària?
6: La moció no prospera pels vots en contra d'Unitat Covellenca, Partit Socialista, En Comú Podem, Esquerra Republicana i CUP i els vots a favor de Vox, Junts per Cubelles i PP.
1: Moltes gràcies. Anem a passar a l'apartat de precs, sisplau. Precs. Preguntes?
7: Faríem preguntes si la responguessin, però com que tampoc la responen...
8: Precs tenim nosaltres. Pensava que ho fèieu a ningú.
1: Precs,
8: sisplau. Bé. Preguem al govern que elabori i faci públic un pla de xoc de neteja viària amb un calendari d'actuacions per barris i mecanismes de seguiment perquè els veïns puguin conèixer les actuacions previstes. Preguem al govern que presenti un pla de manteniment urgent de carrers, voreres, llambordes i asfalt, prioritzant els punts que suposen un risc per la seguretat dels vianants i dels vehicles. Preguem al govern que revisi la distribució dels contenidors del municipi i ampliï els punts de recollida allà on siguin insuficients per donar resposta a les demandes de la població.
0: Preguem al govern que presenti un calendari d'actuacions per recuperar i rehabilitar espais públics i patrimonials degradats com Can Travé, la Casa Estapé o la Sala Multiusos. Preguem al govern que informi públicament de l'estat de totes les actuacions pendents derivades de la Dana i estableixi un calendari per reparar els desperfectes que encara continuen sense solucionar-se. Preguem al govern que elabori un pla específic per reforçar els serveis municipals durant els mesos d'estiu, adaptant els recursos a l'increment estacional de la població. Preguem al govern que impulsi l'aprovació dels pressupostos municipals dins dels terminis ordinaris perquè el municipi no continuï acumulant retards en les inversions necessàries. Preguem al govern que presenti un pla de reforç de la policia local amb l'objectiu d'incrementar els efectius, estabilitzar la plantilla i recuperar serveis essencials com la policia de proximitat. Preguem al govern que impulsi un pla integral pels barris amb problemes de convivència, coordinant accions de seguretat, civisme i serveis socials. Preguem al govern que compareixi periòdicament per informar els veïns del grau de compliment dels compromisos adquirits i de l'estat dels principals projectes municipals. Preguem al govern que publiqui un informe actualitzat sobre els compliments del seu programa de govern, indicant quines actuacions s'han executat, quines estan en curs i quines encara continuen pendents. I per últim, preguem que escoltin a la ciutadania mobilitzada del municipi amb urgència i que actuïn, que veiem que aquí és la punta de l'iceberg el que tenim aquí i que tota la gran indignació que s'ha escapat al municipi és molt més gran, però tenim aquí una representació. Gràcies.
1: Anem per la part de les preguntes. Preguntes? Sí, preguntes, sisplau.
0: Bé, doncs anem amb les preguntes. Per què, després de més de 15 anys, encara no s'ha actualitzat el conveni col·lectiu de la policia local, caducat des del període 2019-2011? Per què s'han deixat caducar places de policia durant 3 anys sense convocar-les, agreujant la manca d'efectius? Per què encara no s'ha ampliat l'increment salarial acordat a l'octubre del 2025 en funció de les responsabilitats, funcions i riscos que assumeixen els agents? Com justifica el govern que la policia local tingui pràcticament el mateix nombre d'agents que fa més de 20 anys quan la població ha crescut en prop de 10.000 habitants? Considera acceptable que hi hagi serveis en què només hi hagi 2 agents que hagin de patrullar tot el municipi? Quines mesures pensa adoptar el govern per estabilitzar la plantilla i reduir el nombre d'agents interins que representen prop del 50% dels efectius convocant places de carrera? Per què fa més de 2 anys que no es convoquen les places de comandaments jubilats? Quan pensa el govern recuperar serveis que els ciutadans han perdut, com la policia de proximitat o l'oficina de denúncies? Per què Cubelles continua sense dipòsit municipal de vehicles des de l'any 2022? Quines actuacions ha dut a terme el govern per solucionar els problemes en la gestió del servei de la grua municipal? Com justifica el govern la reducció del pressupost destinat al Departament de Seguretat Ciutadana en un context de manca d'efectius i de recursos? Després del gran volum de treball que s'ha traslladat al Departament de Seguretat, com la gestió de reserves de la via pública, la zona blava, etc., segueixen sense destinar cap personal administratiu. Pensen destinar-lo? De ser així, quan pensen destinar-lo? Atesa la brutícia acumulada als carrers i al superàvit amb el que liquiden tots els exercicis pressupostaris, l'últim de més d'1.300.000 euros, es plantegen augmentar la freqüència de pas dels camions de la brossa? Troben lògic tenir els contenidors i el terra plens de porqueria davant d'elements patrimonials com Can Travé? Altres municipis està prohibit. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Monsoni. Anem a passar l'últim punt, que és prendre coneixement de la renúncia presentada pel senyor Daniel Pérez Vilajosana, del grup municipal CUP Amunt. Senyor Pérez, endavant.
9: Bé, gràcies. Avui és el meu últim ple com a regidor de l'Ajuntament de Cubelles i no us agraeix que és un moment especial i vist la festa que s'ha muntat. Quan vaig entrar en aquest consistori ho vaig fer amb il·lusió, amb ganes de servir al poble i amb la convicció que la política municipal és una de les eines més poderoses per millorar la vida de la gent. Avui marxo amb la tranquil·litat d'haver intentat estar a l'alçada d'aquell compromís. Vull començar a donar les gràcies a totes les persones que ens van donar la seva confiança, a cada veí i a cada veïna que va dipositar un vot pensant que valia la pena tenir una veu crítica, exigent i compromesa dins d'aquest Ajuntament. Sense vosaltres, res d'això hauria estat possible. També vull agrair a les meves companyes de la CUP l'oportunitat que em van donar de representar aquest projecte. He tingut el privilegi de compartir camí amb persones honestes, valentes i treballadores, que m'han ensenyat que la política només té sentit quan es posa al servei de la comunitat. No sé si sempre hem fet les coses de manera més elegant, segurament hi ha hagut moments de tensió, discrepàncies i errors, però si d'una cosa estic orgullós és que hem fet la feina. No hem vingut a escalfar una cadira, hem vingut a treballar, a preguntar, a fiscalitzar, a revisar expedients i llegir informes i a denunciar allò que consideràvem incorrecte. Aquesta tasca ens ha portat a destapar situacions que molts preferien ignorar, casos que avui són coneguts i que seguiran el seu recorregut allà on hagi de seguir-se, i d'altres que seguiran coneixent. No ho hem fet per protagonisme ni per desgastar ningú. Ho hem fet perquè creiem que els diners públics són sagrats i perquè els càrrecs electes tenim l'obligació de retre comptes davant la ciutadania. També marxo amb un sentiment agradós, perquè, sincerament, crec que aquest Ajuntament podria haver fet moltes més coses. Hi ha hagut moments en què hagués desitjat trobar més companys i companyes disposats a aprofundir, a fiscalitzar i a exigir responsabilitats, sobretot dels que esteu al govern, ja que us ha amoïnat molt més una piulada que no pas tot el descontrol sobre costos, desgavell, mala planificació o estar sentats i compartir projecte amb persones investigades per corrupció. La transparència no hauria de ser una bandera d'uns quants, hauria de ser una exigència compartida per tots. A vegades he tingut la sensació que alguns han convertit la política en una rutina, que després de dècades aquí ja només esperen que passin els anys i jubilar-se. Jo, en canvi, sempre he cregut que ser regidor és una responsabilitat temporal, un servei al municipi i no una destinació permanent. Acabo, eh? Però no em vull quedar amb les decepcions. Em quedo amb les persones que he conegut, amb les hores compartides, amb els debats, amb les petites victòries i també amb les petites derrotes. Em quedo amb la satisfacció d'haver defensat allò en què creia, encara que fos molt incòmode. I em quedo, sobretot, amb la consciència tranquil·la. Perquè al final, quan s'apaga el micro, s'acaben els plens i marxem, ens preguntem, ho has fet tot per aquest municipi? Jo puc dir honestament que sí, que m'he equivocat algunes vegades, però que sempre he actuat amb la voluntat de servir Cubelles de la millor manera que he sabut. Gràcies a totes les persones que m'han acompanyat en aquest camí. Ha estat un honor representar els veïns i les veïnes de Cubelles. La millor prova de que ho hem fet bé és que alguns avui esteu aquí a aplaudir amb les orelles perquè deixo aquesta cadira, però a partir d'ara seuran aquestes altres d'aquí. No em vaig amb el càrrec, però no de la lluita per un municipi més transparent, més just i més digne. Visca Cubelles.
10: Aquest ha sigut el discurs de comiat de Dani Pérez, que deixa la cadira de regidor de la CUP, que serà com a relleu a partir del pròxim ple o l'altre per Ramon García.
8: Sí, gràcies. Bé, volia dir unes paraules amb el senyor Pérez, si em permet, Dani, perquè ens vam conèixer el 2019, vam conèixer-nos d'una manera més... no estàvem tan ben avinguts, podem dir així, però al llarg del temps m'he donat compte de que, Dani, al final, el que has treballat pel municipi tots aquests anys, ho has fet amb passió, ho has fet amb ganes, has dedicat molt de temps al municipi, i això sempre has d'agrair, perquè, malgrat estar en diferents posicions, en diferents grups, crec que una persona que treballa de valent per Cubelles, que diguéssim, deixa la pell per reivindicar el que li apassiona, el que li importa, crec que sempre és de valorar. També valorar que crec que en aquest mandat hem pogut tenir tota l'oposició pels grans temes de municipi, una entesa, ens hem pogut reunir, ens hem pogut asseure, i malgrat les diferències ideològiques de cada grup, agrair-te que també has tingut sempre aquesta mà estesa per poder, pel bé del municipi de Cubelles, tirar endavant els temes que valien la pena i que era interessant. Estic segur que la lluita continua, com bé dius tu, continua als carrers, i t'agraïm també que segueixis fent feina a Cubelles, des de fora, des de dins, d'on sigui, perquè sabem que hi seguiràs. Moltes gràcies, Dani.
10: Doncs aquestes eren les paraules de Robert Monzones dedicades a la marxa de Dani Pérez, qui va entrar com a regidor, recordem, a la legislatura anterior, 2019-2023.
11: Sí, en nom del grup municipal socialista et volíem desitjar molta sort en aquest nou camí que inicies fora de la primera línia de la política. Hem tingut una relació desigual al llarg del temps, ens vam conèixer en l'anterior legislatura amb una situació totalment diferent, en la que nosaltres lideràvem l'oposició, tu estaves al govern amb algun dels nostres companys de govern, i la veritat és que vam tenir forces discrepàncies, fins i tot personals, però sí que és vital que al llarg d'aquesta legislatura hem millorat tots plegats la nostra relació. Com han dit alguns dels meus companys, ens hem pogut trobar en alguns moments per parlar pel bé de Cubelles, i això és una cosa que reconeixem, que malgrat les discrepàncies i malgrat els a vegades desencontres, diguéssim, en alguns moments també hem pogut treballar conjuntament pel bé de Cubelles, i això és una cosa que com a regidor socialista t'agraïm. Et desitgem molta sort i segur que ens continuarem veient. Gràcies, Dani.
1: Senyor Pérez, avui abandono aquest consistori després de 7 anys. Durant aquest temps hem discrepat, i molt. Els nostres projectes per Cubelles són antagònics i, per tant, és normal que sorgeixin divergències polítiques. Totes les mirades són necessàries. Ajuden a connectar amb la gent i entendre les seves preocupacions, anhels i neguits. Amb tot, per part nostra, aquestes discrepàncies s'han quedat sempre en l'esfera política i mai en l'esfera personal. Li agraïm els seus anys de servei al poble i li desitgem sort i encerts en el seu nou camí. Hem per finalitzat el ple i molt bona festa major que és aquest cap de setmana. Moltes gràcies.
10: Doncs bé, amb aquest comiat de Dani Pérez com a regidor de la CUP, s'ha acabat aquest ple municipal, la sessió ordinària corresponent al mes de juliol, que està marcada també, sobretot, per la presència de molt de públic, molta gent que ha anat en aquest ple municipal al Centre Social Joan Roig i Piera, fins al punt de generar que s'hagi hagut d'aturar durant una estona el ple municipal i finalment doncs, s'ha acabat reprenent, tot i que hi ha hagut alguna altra interrupció causada pel públic. En tot cas, aquesta sessió plenària la poden recuperar quan vulguin a radiocubelles.cat, al nostre portal digital. La poden sentir sencera des d'ara mateix. Poden recuperar doncs, qualsevol dels moments d'aquest últim ple municipal i, com sempre, des dels serveis informatius de Ràdio Cubelles, des d'aquest servei públic, també farem un resum del més destacat d'aquest ple municipal en els serveis informatius ja de cara a la jornada de demà, on, evidentment, també informarem de molts altres temes que tenen a veure amb l'actualitat purament local, l'actualitat municipal. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. Ara quan són gairebé 9:45 del vespre, tanquem aquí també aquesta retransmissió del ple municipal i d'aquí una estona els deixem amb la nostra programació habitual a partir de les 9 del vespre. Gràcies per seguir-nos i repetim, qualsevol qüestió de l'actualitat local la trobaran a radiocubelles.cat i si no, en els serveis informatius de Ràdio Cubelles ja a partir de demà. Moltes gràcies, que vagi bé, bona nit.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola, de...

0: malaltia, però disfruto diverses cures i a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula, no em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el patxi amb el beat, ja veuràs.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Seguim avançant en la sèrie que estem dedicant als instruments de teclat. I si la setmana passada el protagonista va ser el piano, aquesta serà un instrument tan important en la música clàssica com en la moderna.
0: Efectivament, parlarem de l'orgue i començarem amb una de les peces clàssiques per orgue més conegudes.

0: Aquesta és la tocata i fuga en re menor BWV565 de Johann Sebastian Bach. És àmpliament coneguda i segurament l'hem sentit en força ocasions. Però mirem de saber alguna cosa més al voltant d'aquesta peça.
1: Sí, home, per començar, aquest codi que has dit tan complicat, això de BWV565, què vol dir?
0: Què vol dir, què?
1: Doncs mira, es tracta d'una numeració establerta l'any 1950, és recent això, per catalogar el miler aproximat d'obres atribuïdes a Bach. Qui va establir aquesta numeració va ser el musicòleg Wolfgang Schmider.
0: Schmider no es va basar en un ordre cronològic, sinó que ho va fer per temàtiques i tipus d'obres. El fet de no tenir en compte la cronologia ve causat per la dificultat, o podríem que impossibilitat, d'establir amb exactitud la data de composició de totes aquestes obres.
1: Sí, perquè no li posava data a l'amic Bach.
0: No, no,
1: Bach.
0: Aquell d'època no es feia gaire això.
1: Doncs, de fet, aquesta no és l'única dificultat al respecte de la identificació de les obres. Una altra n'és l'autoria en si mateixa. Volem dir això. Abans dèiem que s'atribueixen a Bach un miler d'obres, però moltes d'elles, sense poder assegurar al 100% si realment són d'ell, o d'algun dels seus alumnes. Mm-hmm. En particular, la tocata i fuga en re menor és precisament una de les que alguns historiadors en tenen dubtes.
0: Doncs mira, una altra curiositat al respecte d'aquesta obra és que va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Dràcula, de 1931, i que protagonitzava amb Bela Lugosi.
1: No m'estranya, perquè té passatges, dir que terrorífics. Doncs bé, per acabar, direm que s'han fet moltes versions d'aquesta obra per ser interpretades amb altres instruments, no amb orgue, i fins i tot versions orquestrals.
0: I no només versions, que en podríem dir clàssiques, També hi ha hagut grups actuals que l'han reversionat.
1: A veure...
0: Escoltem-lo.

0: Aquesta és la versió de Vanessa Mae, la violinista nascuda a Singapur i criada a la Gran Bretanya, que l'any 1995 va publicar el disc The Violin Player, dintre del qual trobem aquesta reinterpretació del clàssic de Bach, combinant elements electrònics amb el ritme desenfrenat que aconsegueix extraure del seu violí elèctric.
1: Vanessa Mae, que tenia només 17 anys quan va enregistrar aquest disc, a part d'una violinista reconeguda mundialment, és també una gran esportista, ja que va participar en els Jocs Olímpics d'hivern de 2014 i representant a Tailàndia en l'especialitat d'esquí alpí. Mira, què et sembla?

0: Ara escoltem la versió del grup britànic Sky, coneguts per fusionar peces clàssiques amb rock progressiu, tal com van fer amb aquesta versió de la Toccata i Fuga que van incloure l'any 1980 en el seu disc Sky 2.
1: En el seu cas, a part de l'orgue, els instruments que destaquen són els típics del rock, amb predominància de la percussió i la guitarra elèctrica, que és la responsable d'alguns dels solos més memorables d'aquesta versió.
0: I ara escoltem alguns exemples de l'ús de l'orgue en la música contemporània, començant per un dels temes més emblemàtics de Dire Straits.

0: Estem escoltant Brothers in Arms, de Dire Straits, en què és indiscutible que l'instrument protagonista és la guitarra d'en Mark Knopfler, no?
1: Clar.
0: Però si us la presentem és perquè volem observar el coixí de fons que els acords d'orgue li aporten.
2: Aquesta cançó es va publicar en l'època de la Guerra de les Malvines i amb ella Mark Knopfler volia transmetre els seus sentiments de rebuig a un conflicte que ell considerava inútil i destructiu.
0: Però ja que parlem de l'orgue com a protagonista, on trobem un molt bon exemple és en aquesta que està a punt de sonar ara mateix.

Segurament estareu pensant que en realitat la protagonista aquí és la guitarra i el característic arpegiat que dona inici a House of Rising Sun dels britànics The Animals. A l'inici és certament així. Ara bé, si escoltem una mica més...

0: Veureu que, mica en mica, l'orgue va apareixent, primer d'una forma pràcticament imperceptible, per anar guanyant protagonisme.
1: Aquest tema no és original de The Animals, sinó que es tracta d'una cançó popular, tradicional, de la qual ells en van fer una versió rock, que, això sí, és la que ha resultat sent la més coneguda i ha fet el tema famós internacionalment.
0: Mentre us explicàvem això, l'orgue cada vegada ha anat guanyant més protagonisme, fins a arribar al punt àlgid de la cançó amb un solo que dura més de 40 segons. Escoltem-ne una part.

L'orgue que The Animals van utilitzar per aquest tema era un Hammond, un dels més utilitzats pels grups d'aquella època, com aquest altre que estem a punt d'escoltar.

0: Doncs aquests són Procol Harum interpretant un dels seus temes més coneguts, A Wither Shade of Pale, en què no ens cal esperar gaire per trobar l'orca, ja que és qui obre la cançó i no deixa de tenir protagonisme al llarg de tota la melodia.
1: El so de l'orga, en aquest cas, s'acosta als que podríem qualificar de sons clàssics, i fins i tot alguns crítics hi troben similituds amb Bach, a qui escoltàvem fa una estona.

0: Altres grups, com Yes, els que hi escoltem ara, combinen l'orgue amb sintetitzadors per aconseguir sons més complexes i també més elaborats.
1: Sí, els estem escoltant amb el tema Roundabout, una peça emblemàtica dintre del rock progressiu i que van publicar l'any 1971 dintre de l'àlbum Fragile.

0: Ara escoltem un instrumental funky amb una línia d'orgue molt senzilla i al mateix temps inconfusible i que és considerat una peça clàssica del soul instrumental.
1: Es titula Green Onions i l'interpreten Booker T and the MGs. Aquest era un grup de músics d'estudi que en aquella època, l'any 1962, treballaven com a banda de sessió per una discogràfica anomenada Stax Records.
0: I treballaven per encàrrec de la discogràfica i aquest tema es va publicar com a single el mateix any 1962. I gràcies al seu èxit també va ser inclòs l'any següent en un àlbum instrumental amb el mateix títol.

0: Ara és el torn de Deep Purple, els britànics pioners del hard rock i el metal dels anys 70. La que escoltem és una llarga balada que té una durada de més de 10 minuts que nosaltres hem començat més o menys a mig tema per poder observar la presència de l'orgue i la resta d'instruments que l'envolten.
1: La cançó es construeix lentament, començant com una balada tranquil·la, i després va creixent en intensitat amb solos de guitarra i també de bateria, que culminen en un moment de gran explosió musical on l'orgue aporta intensitat èpica i també, diguem que, dramàtica.
0: Carai!

0: Encarem la recta final d'avui amb Born to be Wild, de Steppenwolf.
1: Sí, i tot i que sovint aquest tema és recordat per la guitarra, avui ens volem fixar en com l'orgue ofereix un subtil acompanyament que complementa l'energia de la peça.
0: Aquesta cançó, el títol de la qual podríem traduir com Nascut per ser lliure, s'ha convertit en un himne motero que associa el títol i la lletra amb la

0: llibertat d'anar amb la moto lliurement per on es vulgui.
1: I això es va accentuar encara més a partir del moment en què la cançó va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Easy Rider, protagonitzada precisament per dos moteros que viatgen pels Estats Units.
0: Sí, senyor.

0: I avui ens acomiadarem amb un altre tema en què el protagonista no és l'orgue, en aquest cas ho són Carlos Santana i la seva guitarra. Però que sense la presència de l'orgue aquest tema no seria el mateix.
1: Es tracta de Evil Ways, on trobem la combinació de l'orgue amb ritmes llatins i solos que podríem qualificar de jazzístics.
0: Doncs és una bona forma d'acabar, així que amb Carlos Santana us deixem, amics, fins la setmana que ve, que tornarem amb més tecles.
1: Molt bé, però això serà la setmana que ve, eh? Mentrestant, feu molta bondat, amics.
0: Porteu-vos bé.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. I avui conversem amb dues persones que coneixen molt bé què significa representar Cubelles. D'una banda, la Paula Martínez, qui va ser pubilla de Cubelles entre 2022 i 2024 i que, un cop finalitzat el seu mandat, també ha continuat vinculada al pubillatge cubellenc com a delegada, acompanyant especialment el pubillatge infantil. També ens acompanya Jordi Lora, arauet de Cubelles, durant el període 2022-2024, que ha representat també el municipi en nombrosos actes arreu de, doncs, de Catalunya. Amb tots dos descobrirem què hi ha darrere d'una faixa o inclús aquestes bandes, no? I per què animen els joves i els infants de Cubelles a formar part d'aquesta gran família. En tot cas, comencem saludant-los. Paula, benvinguda a la ràdio.
3: Hola.
1: Què tal?
3: Molt bé.
1: Tornem a ser aquí, no? El Jordi Lora, què tal?
4: Bon dia, què tal?
1: Bé, avui hem matinat una mica, la gent no ho sap, però estem aquí ben d'hora, aquí a la ràdio. I bé, en tot cas, pregunta per tots dos, no? Que us va motivar, primer de tot, no?, presentar-vos al pubillatge de Cubelles, perquè avui el que volem fer és promocionar una mica aquesta nova crida per fer el relleu, no?, d'aquells candidats o candidates que puguin optar, a inscriure's al pubillatge, ja que d'aquí un mes, aproximadament, es tanquen aquestes inscripcions. Paula, Jordi, no?, que us va motivar en aquell moment, no?, ho dic per aquelles persones que ens estan escoltant, que els hi pot motivar també presentar-se al pubillatge de Cubelles.
3: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs els estem molt agraïts tots dos.
4: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí, de fet, que buscaven gent i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. O sigui,
3: no.
4: Va ser, vols apuntar-te? Sí. O sigui, sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
3: I 4 anys més tard encara
4: aquí
3: seguim
4: aquí.
3: Perquè és que de debò que el món del pubillatge, un cop entres, crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera.
1: Bé, doncs, si haguéssiu de resumir una mica també aquesta experiència en tres paraules, no sé, quines serien, en el sentit que heu viscut moltes coses, no? I bé, quines paraules hi posaríeu a dir, ostres, és que per mi el pubillatge ha estat tal, tal i tal, no?
3: Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
4: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el pubillatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
1: De fet, la crida que feu és la família, no?, del pubillatge busca nous membres. Ja heu utilitzat doncs també aquesta paraula. I en aquest sentit, no sé, què és el primer que canvia una vegada posen la banda, no?, de pubilla o d'arauet, no? Què canvia quan us proclamen, no?, amb aquest càrrec?
4: Que a lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus, a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'altra setmana per preparar que a on aneu, per plantejar on aneu, a on... O sigui, estaràs durant 2 anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent, us convertireu en persones... O sigui, en
3: família.
4: Sí, en família.
3: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem, perquè un cop entres... És que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
4: Si no tens res a fer, estaràs a una sortida. O sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida, no sé on.
1: Sí, que sempre hi ha una moguda o una altra, pel que sí. Esteu dient, no? Deies, Jordi, deies 7 persones. Estem parlant dels càrrecs del pubillatge. Fes-nos una mica la presentació, no? O sigui, si parlem de pubillatge covellenc, aquesta gran família, qui la forma?
4: Parlem de 8 figures, hereu i pubilla adults, i dama i fadrí també adults. 4 persones nascuts entre el 2003 i el 2009, i després parlem del pubillatge infantil, que són els mateixos 4 càrrecs però en infantil. Ara, huet pubilleta i dameta i fadrinet, que són nascuts entre el 2015 i el 2019.
1: Molt bé, i aquesta és la crida que esteu fent ara mateix, no? És a dir, aquests serien els candidats o candidates a poder optar a formar part d'aquesta gran família. Què hem de fer? Perquè també és important, no sé si tothom s'hi pot presentar, si s'ha de ser d'aquí... Quins serien una mica els requisits?
3: Es pot presentar tothom que compleixi amb el requisit d'edat i que visqui o tingui una segona residència a Cubelles. I doncs això, busquem gent que li agradi el poble, que vulgui sentir Cubelles i vulgui representar Cubelles com a per tota Catalunya.
1: Uh-huh. Bé, vosaltres quin record guardeu també del vostre mandat? És a dir, vosaltres vau estar, no? Heu coincidit també amb els anys. Quin record guardeu dels dos anys, no, de mandat?
4: No sé, és que jo crec que van ser tantes coses que es van viure aquells 2 anys i, bueno, o sigui, i s'han seguit vivint, perquè jo crec que la nostra relació amb el pubillatge no ha acabat. O sigui, seguim aquí parlant del pubillatge. Però no sé, hi ha moltes sortides, molts dies, molts records que quedaran per sempre.
3: Sí, jo per mi crec que el pubillatge per nosaltres va començar a tenir forma i a tenir significat en el moment en què tots 8 vam connectar d'aquesta manera i vam convertir-nos en aquesta família del pubillatge que intentem transmetre a tothom, però que és impossible posar el sentiment en paraules i només s'entén un cop ho vius.
1: Les festes majors suposo que tenen un paper també molt important quan sou pubillatge o altres festes, en tot cas. Com es viuen des de dins, no? És a dir, clar, algú que no coneix què és el pubillatge i on assistirà i què farà al llarg dels 2 anys, com ho explicaríeu això? Perquè crec que esteu convidats arreu, no? És a dir, aneu a molts llocs. Com ve això?
3: Amb el pubillatge tenim la sort de que ens conviden a diferents festes majors i festes de molts pobles. Ens conviden a conèixer, doncs, la seva història, la seva cultura i a viure la seva festa major amb ells. I normalment pel pubillatge adult, com sempre, també posen lloc per dormir, perquè sigui una experiència completa, que al final vius amb... Ja has dit que hi havia una delimitació d'edat, per tant, vius durant 2 anys, gairebé cada cap de setmana, amb gent que comparteix les teves inquietuds, amb qui teniu anat semblant i amb qui pots, doncs, viure moltes experiències, aprendre sobre tu, aprendre d'història, aprendre cultura i passar-t'ho bé, perquè ens ho passem molt bé.
1: Uh-huh. Bé, molta gent pot pensar que el pubillatge és només, no sé, portar la banda o portar la, no sé, la faixa, el que sigui, no? Només un dia, però no, no? Darrere d'aquesta proclamació hi ha moltes coses, no?
4: Sí, o sigui, hi ha també els diferents actes de Cubelles, o sigui, assistim a la barema, assistim xatonada, a la festa major petita, a la gran, o sigui, es fan tots els actes de Cubelles. I després a fora, a més, vas com ha dit la Paula, a les eleccions, o sigui, a les proclamacions i comiats de cada poble. Però al final acabaràs volent anar perquè seran els teus amics els que s'acomiadaran i diràs, tinc una mica aquí, vaig aquí, després tinc una mica allà, vaig allà, i acabaràs anant a totes les sortides perquè, o sigui, no tant pel poble, per conèixer el poble, sinó perquè tens una relació amb les persones d'aquell poble i vols anar a conèixer on el seu poble.
3: I fins i tot, potser en un poble en concret no tens com ningú amb qui t'acabis de portar bé, però voldràs anar perquè hores a la teva resta d'amics dels altres pobles que sí que hi seran. Per tant,
1: heu dit que seguiu, no?, vinculats plenament, és a dir, que no és que hagueu deixat aquest mandat i ja res, no? Seguiu vinculats, no? Això, no sé si és fruit també d'aquesta experiència que us ha portat a formar part del pubillatge, si és que conserveu encara moltes amistats, no sé, aquesta vinculació, no? Aquesta importància de que no es mori, ho dic perquè, clar, és tot un repte, no? Donar continuïtat a un pubillatge, a aquestes tradicions, quan hi ha a l'abast, no? Tan joves que realment estan no més, potser més enganxats a la pantalla que a la tradició. Bé, què en pensem o què fem o... No sé si això també es fa, de dir, s'ha de treballar perquè això no es perdi, o la importància d'aquesta tradició, que suposo que deu costar, no sé si teniu moltes inscripcions o no.
4: Per desgràcia no tenim moltes, i sí, o sigui, ja ens va costar a nosaltres passar del nostre any a l'actual, i ja vam aconseguir que no es perdés cap figura. Ara estem intentant el mateix, o sigui, crec que perdre qualsevol de les 8 figures seria una pena, perquè al final estàs perdent part de la teva tradició, o sigui, que ja es porten viatge des de fa molts anys, i som dels únics pobles que té tantes figures. Mantenir les 8 crec que ha de seguir sent l'objectiu de tot Cubelles, intentar ni que sigui les 8. Sí, no diem ni afegir ni que hi hagi gent de sobres, però mantenir les 8.
3: Sí, jo crec que seria una llàstima perdre com aquesta identitat nostra del pobillatge a Cubelles, que se sap que hi ha 4 figures adultes, 4 figures infantils, i al final no està sent fàcil, però jo crec que nosaltres som bastant insistents.
4: Sí, sí, sí.
3: I ho aconseguirem, confio molt.
1: Molt bé. Anem a preguntar també ja, Paula, tu com a delegada també, no? No sé què és el que aportes als més petits, perquè suposo que fas una tasca, no? Com a delegada, quina és la teva funció?
3: Bueno, com a delegats el que fem és passar informació, estar en contacte amb l'Ajuntament, estar al costat d'ells, ajudar-los, doncs, sobretot al principi, a que escalfin motors, acompanyar-los a algunes sortides al principi, perquè després ells ja vagin rodats i, doncs, qualsevol dubte, qualsevol problema, qualsevol cosa, ens truquen, parlen amb nosaltres. Si han de demanar alguna cosa o els hi falta alguna cosa, ara, per exemple, quan estem muntant l'acte de comiat, doncs estem nosaltres com a intermediaris entre ajuntament i pobillatge per intentar que tinguin l'acte que ells volen i que ells es mereixen.
1: Jordi, no sé si també t'han donat algun càrrec dins de pobillatge, si és suport allò emocional, si és allò de dir, és que jo necessito seguir vivint, doncs, d'aquesta gran família perquè m'aporta molt.
4: No, un càrrec no tinc, o sigui, no sóc delegat perquè és feina de pobilla i l'hereu sortint, i, o sigui, jo els he seguit acompanyant a molts llocs, o sigui, i al final... És que la Paula, l'Alejandro, amb tots, és com si fóssim família, o sigui, és que ens veiem moltíssim. O sigui,
3: cada setmana, jo crec.
4: Mínim un cop a la setmana ens veiem, i aleshores això fa que si necessiten qualsevol cosa amb el comiat, pues la faré jo també, si necessiten ajuda, i els nous també, o sigui, ho saben, perquè tenim relació també amb ells.
1: Parlem una mica també del procediment, no? Una mica, ja que estem fent aquesta crida, que hi han d'haver inscripcions, que bé, que tenen temps a fer-ho de manera gratuïta fins al 22 d'agost. Com ho han de fer? I després què es trobaran una vegada s'hagin inscrit, no? Que han de passar com unes proves orals, que ja tenen una data, el 29 d'agost. Expliqueu-nos una mica tot aquest procediment, no? Primer de tot, estem interessats, a formar part del pobillatge. Què hem de fer?
3: Per inscriure't, el que has de fer és entrar a la pàgina web de l'Ajuntament i omplir un formulari, doncs, amb les teves dades personals, nom, cognom, adreça, etc. I un cop t'hagis inscrit, el dia 29 d'agost al matí hi han les proves. Per infantil diria que només són orals, i per adults hi ha tant prova oral com escrita des de l'última proclamació. I doncs, bé, et pregunto una mica sobre coneixement de Cubelles, bàsicament, saber... Pues gegants, una mica les nostres festes, les nostres tradicions, coses que tothom que ha viscut a Cubelles realment coneix, i una part oral que et demanen, doncs, més per tu, per conèixer-te una mica, per veure't com realment si estàs interessat o interessada, si com t'expresses parlant, i això. És bastant fàcil, t'ho fan sentir-te còmode, o sigui que no ens hem de posar nerviosos, ningú no. Que es vulgui presentar perquè hi hagi una prova, vull dir...
1: Que no és un examen, però
3: és una part del procés.
1: Tampoc és un examen, no?
4: No.
1: Que s'hagi d'estudiar, vaja.
4: O sigui, al final han d'haver-hi unes proves per decidir qui va a pobilla, qui va a dama, i qui... O sigui, hi ha algú, potser, que es queda fora. O sigui, no passa, és que no passa res, però s'ha de mirar, o sigui, no pot ser que sigui a dit. Ha d'haver-hi unes proves, i aquestes proves són molt fàcils, o sigui, nosaltres no hem fet l'examen escrit, però l'oral l'hem fet, i vam veure, jo vaig veure l'escrit l'any passat, i és molt fàcil, o sigui, és molt fàcil. Tothom que ha pogut, o sigui, tothom que té alguna relació amb Cubelles, els ha fet facilíssim.
1: Una mica perquè, clar, si es presenten més de 8 persones, no, al final hi ha d'haver una criba, no? És el que diem, una selecció. En tot cas, si igual no entres a, doncs, a formar part directament, no tens aquell càrrec de pubilla o hereu, però ho pots seguir intentant, no? Que per això hi ha aquestes diferents franges, no?
3: De fet, durant la història del pubillatge a Cubelles hi ha hagut persones, doncs, que s'han presentat en múltiples vegades. L'hereu del nostre any, per exemple, havia set fadrí fa unes quantes generacions i ara es va tornar a presentar i hi ha gent que es va quedar fora el nostre any i ho va tornar a intentar més tard i així.
4: L'hereu actual va ser...
3: Arauet.
4: Arauet, és que...
3: També és molt maco que aquí a Cubelles tenim el pubillatge infantil que ajuda com a donar aquesta continuïtat a la tradició, perquè tots els nostres petits, aquí tenim el Jordi com a exemple, sí, estan esperant a fer l'edat per poder-se presentar com a adults i això està molt bé, de fet és això. Saber que hi ha una noia que va ser de pubilleta que està desitjant tenir l'edat per poder ser pubilla i crec que es presenta aquest any. O sigui, hi ha aquesta continuïtat a Cubelles i això doncs, crec que ho fa molt especial. I és molt important el que deia el Jordi, que no ho perdem.
1: Mm-hmm. Perquè recordem-ho, les candidates i candidats al pubilletge infantil han de tenir entre 7 i 11 anys, nascuts entre el 2015 i 2019, i l'adult és dels 17 anys als 23, nascuts entre el 2003 i 2009. Per tant, hi ha aquells anys de descans, no, diríem, però que poden seguir vinculats com el Jordi, al pubilletge. I de tot se n'aprèn, no? Perquè al llarg de l'any hi ha també un certamen nacional, no?
4: Sí.
1: No sé si aquest any hi heu anat, si acostumeu a anar cada any.
4: Jo crec que nosaltres, des del primer any que formem part del pubilletge, jo he anat a tots.
3: Jo crec que sí.
4: I és, o sigui, és la festa major del pubilletge. O sigui, és el cap de setmana amb més
3: intens.
4: I amb més nervis, o sigui, és molt intens. O sigui, tu vas a un poble, o sigui, cada any es decideix un poble que es fa el nacional. Aquest any va ser...
3: A Montserrat.
4: I... O sigui, entre l'Ajuntament i Foment del Pubilletge Català organitzen l'acte. I aleshores, tots els hereus i pubilles de tots els pobles es poden presentar i entre tots els hereus i pubilles decideixen
3: l'hereu i la pubilla de Catalunya i de les quatre demarcacions.
1: Bé, són moltes les experiències. Suposo que heu passat per molts llocs i també heu après molt, no? De totes aquestes experiències, que no us diré, dieu-me alguna, no? Però feu-me una mica el recorregut, no? Doncs els llocs així més emblemàtics, alguna cosa que heu doncs, allò, viscut de manera destacada al llarg d'aquesta vivència.
4: Hem visitat, jo no tinc calculat quants pobles hem anat amb el pubilletge, però són molts. O sigui, sortides com, i fins i tot Andorra, o sigui, sortides com Andorra, la Paula diu que 118 pobles ha visitat amb el pubilletge.
1: Ella ho té gaire comptat, això, eh?
3: Bueno, potser els 118 no són de pubilletge, però 100, fàcil.
4: Sí. La sortida d'Andorra és el Nacional de Catalunya, però a Andorra. O sigui, allà, en comptes de decidir entre els pubilles i els hereus de cada poble, decideixen directament pubilla i hereu d'Andorra. I, o sigui, és tot un cap de setmana, també, amb sopar de gala... un acte també molt, o sigui, amb molts nervis, molt intens, perquè tot i que no, potser no coneixes a la gent que es presenta, però ja l'ambient és de, o sigui, tothom està més nerviós, o sigui, és un acte molt, molt emotiu. O sigui, jo destacaria aquesta sortida a Andorra, és una sortida molt xula també.
1: Sí. Coses que heu après, perquè jo sé que aquí ensenyeu a vegades a fer castells, no?
3: Sí,
1: quan venen a Cubelles, perquè també hi ha aquesta rebuda, no? quan feu el canvi, no? El relleu seria? O...
3: Sí, nosaltres quan hem anat a llocs, doncs molts llocs ens han fet com ballar de sardanes, també durant les cercaviles del poble és bastant comú que toquin la polca i tant doncs, el pubilletge la balli, i així com aprenentatge, jo diria això, a més de... Doncs, coneixença de cultura,
4: hem visitat molts museus, molts...
3: Sí.
1: Uh-huh. I van de fer una gran col·lecció, perquè sempre, clar, ho veiem, no?, que aneu com carregats a pins, no sé si això és una de les tradicions, si és per les coses també, us han regalat coses allò que a vegades dius, ostres, mira, una cosa curiosa, o no sé.
3: Bueno, quan anem als actes, sovint doncs, hi ha un detall per cadascú, a més de la xapa del pobillatge que caduca, i sempre doncs, pots intercanviar pins amb el pobillatge de tots els municipis, jo què sé, no has coincidit mai amb el pobillatge de Canet, doncs t'intercanvies el pin amb ells. I com a regals, jo me'n recordo del de Vilassar, que ens van donar un tàper ple de productes de la marca Dani. No sé, això em va marcar molt de dir, ostres, un vano, un got, el Massilles crec que era o alguna cosa així per Lleida, ens havien donat pomes i fruita.
4: Sí. Aquí a Cubelles donem un vano del pobillatge.
3: Sí. I també vam anar, ostres, a la Fatarella o per allà, que els hi van donar un pot ben gran amb fruit sec.
4: Sí.
1: I que també hi ha producte allò local, de degustació, sí, de proximitat, no? Molt bé. Bé, doncs, no sé, una mica també com a pubilla i hereu,

0: Quines qualitats creieu que ha de tenir una pubilla o que ha de tenir un aragüet, en aquest cas? Perquè, clar, hem de dir que el Jordi encara has estat aragüet, però sí, faràs el pas algun dia, potser, a optar, no? Però, vaja, de moment, pels càrrecs que heu tingut, quines qualitats creieu? Perquè, clar, ara quan hi haurà un jurat, no? O que us va donar a vosaltres sort, creieu, en el vostre... el dia que vau passar per aquest examen que deu vosaltres, no? aquesta prova de selecció.
1: Jo crec que has de demostrar que tens ganes, que coneixes Cubelles prou bé com per representar-lo, que és que al final tothom que hi viu ho pot fer, i que això, tens ganes de gaudir d'aquesta experiència, que la vols exprimir al màxim i que tens com una ment molt oberta a gaudir de totes les experiències que et vindran, perquè és que no ens les podem ni imaginar, tot el que s'arriba a viure.
2: És que just el que anava a dir. O sigui, has de demostrar tenir il·lusió. O sigui, si tens la il·lusió, és que ja està. O sigui, és que si tens aquelles ganes per representar el poble, és que no...
1: Estàs dins.
2: Sí.
0: Per tant, què li diríeu a un noi que potser pensa que, no sé, que el pubillatge no és per ell o una noia, no? Què li diríeu per també fer-lo canviar? Que potser... un pot pensar, ostres, és que no és per mi.
2: Que en el moment que es planteja que vol entrar, però que no és per, o sigui, però ja el simple fet de voler entrar, ja és que sí que és per ell. O sigui, el simple fet de pensar-t'ho és que allò és per tu.
0: Uh-huh. El fet de fer el pas, doncs.
1: Exacte, jo diria el mateix. Sembla molt bona resposta.
0: Molt bé. Vinga, doncs va, aquest any es busquen aquests nous membres pel pubillatge, un missatge cap a aquests infants i joves que encara dubten a presentar-se, què els hi diríeu per acabar de convèncer-los?
1: No tingueu por, és una experiència que pot marcar les vostres vides i ho farà, perquè és que és un sentiment que només entens un cop ho vius i que tant de bo nosaltres us ho haguem com pogut expressar una mínima part del que el pubillatge va significar per nosaltres, perquè realment és una oportunitat pràcticament única i és que són dos anys increïbles i plens d'emocions, d'aventures, de creixement, de coneixement, de cultura, de tradició, de diversió.
0: Uh-huh. Per què val la pena, doncs, representar Cubelles, Jordi?
2: Val la pena perquè coneixes molta gent, perquè comences a fer coses que abans no haguessis fet i jo crec que creixes com a persona molt dintre del pubillatge.
0: Vinga, completem aquesta frase ja per tancar. Ser pubilla o hereu de Cubelles és...
1: un regal.
2: Sí, és que no hi ha altra paraula.
0: No sé si ens deixem alguna qüestió. Hem parlat de, doncs, els terminis, que ho hauríem de recordar, no? Paula, terminis fins al 22 d'agost i a partir d'aquí l'examen està el dia 29. No?
1: Sí. 29 al matí, 29 a la tarda a l'acte.
2: 29 a la tarda a l'acte, a la plaça de Vila.
0: Val, per tant, al matí és aquesta selecció i a la tarda ja l'acte en si, no? Que com serà aquest acte? Més o menys com ho recordeu?
2: Jo el nostre acte el recordo plorant tota l'estona. O sigui, vam plorar tots tota l'estona. Serà un acte molt emotiu, com tots els actes de pubillatge. Al final deixes aquesta experiència que durant dos anys ha marcat la teva vida i passa a formar part d'altra gent que té ganes també de formar part d'això. I aleshores això, jo crec que serà un acte que encara que no formis part, pots venir a veure'l, sí, perquè entendràs moltes coses de les que passen al pubillatge.
0: Perquè aquest dia, quan es fa aquest acte el 29 d'agost, no? Que serà a les 7 de la tarda, es proclama el nou pubillatge i es fa el comiat també del vigent, és a dir, que els que tenim avui, no? Que ja haurem gairebé esgotat aquests dos anys de mandat, molt probablement s'acomiadi,
1: sí,
0: no?
1: Sí. El pubillatge actual s'acomiadarà allà i doncs donaran pas al següent. Jo això és una cosa que recordo, pues, amb molts nervis, amb molta emoció de dir, ara ho poden gaudir ells.
0: Uh-huh. Més que res que dins el pubillatge pot ser qui vulgui optar, no? Com dèieu vosaltres, no? Que potser ets padrí i vols optar, no? A aragüet.
1: Sí, exacte. Tant fadrinet com dameta, com fadrí i dama, podrien tornar-se a presentar per sí, continuar dos anys més. Sí, exacte, mentre es compleixin amb l'edat.
0: Molt bé, per tant, també els animem, eh?
1: Sí,
0: també,
1: sí, sí.
0: Si volen fer el pas...
2: Ja estan animats, ja els ja hem animat una mica.
0: Val, perquè aquesta crida que estem fent nosaltres, suposo que durant l'any, no sé, acosteu també aquestes figures, no sé si als instituts, en sí. algun acte, que s'hagi fet aquesta crida... Una mica, perquè, clar, on estan els joves? si feu, no sé, un recorregut per les entitats, per anar pescant algú...
2: Hem fet instis aquest any, hem anat a l'Institut Cubelles.
1: Sí, vam parlar amb quart i batxillerat.
2: Que crec que és l'edat per sí. fer-ho. O sigui, després, ara mateix amb el viatge que hi ha, després ets molt gran i abans ets molt petit.
1: Jo crec que els 18 és com l'edat perfecta.
2: Sí.
0: Perfecte. I sobretot l'infantil, eh?
1: Sí, també.
0: Que els pares i mares saben que, clar, a vegades dius, ostres, l'he d'acompanyar per tot aquest... Bé, per això sou molts, no? Perquè...
1: Si no, no pots, és família. Te l'han d'una altra.
0: És família. Si no va, va una altra, la qüestió és anar durant l'any, no? Que tens aquesta opció, no?, d'anar-hi. I és més això que suposo que els regals, no? És més gaudir, no?,
1: sí,
0: de l'experiència.
1: Sí, d'estar junts, tots clar. Plegats.
0: I l'acte important, recordem-ho, eh?, perquè la gent potser no ho sap, no?, però tot això ve també de la Festa de la Verema, eh?, que la tenim al setembre, que per tant s'estrenaran, doncs, així més oficialment, diguem-ho així,
1: sí,
0: a la Festa de la Verema.
2: És la presentació.
1: Sí,
0: clar, la més oficial, no? I allà tenen l'oportunitat de trepitjar raïm, no?,
1: sí.
0: de viure plenament, no?, aquesta festa, que de fet d'aquí neix el poviatge, encara que s'hagi anat una mica variant, no?, la manera de proclamació i de l'acció i tot això, no?
1: Sí.
2: Nosaltres vam ser el primer any que es va desviar, o sigui, que es va fer a part de la Verema. Clar. Sempre a Cubella s'havia fet un acte dintre del programa aquí cap de setmana a la Verema. I nosaltres, la nostra programació va ser la primera, que va ser la setmana abans, dintre del programa a la Verema, però apartada del cap de setmana a la Verema.
0: Si no, era massa llarg, també, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs bé, si ja ho hem dit tot, ho deixaríem aquí. Com dèieu, amistat, tradició, aprenentatge, no sé, molta estima, no?, també heu dit, per Cubelles. I això és una mica el que he volgut transmetre també a la gent que ens està escoltant, Paula Martínez, Jordi Lora, després d'haver viscut doncs, el poviatge des de dins. Moltes gràcies per explicar-ho, no?, per apropar-ho. I recordem que si la gent que ens escolta, si tenen infants o ets infant de 7 a 11 anys o ets adult de 17 a 23, encara estàs a temps de formar part d'aquesta experiència i de representar el municipi, per tant, ben senzill, a la web municipal, a cubelles.cat o bé a l'oficina de turisme, podeu acostar-vos, no?, a fer aquesta inscripció, que és gratuïta, que ja
2: sí, sí.
0: ho hem de dir, i que teniu temps fins al 22 d'agost. Per tant, encara tenim molts dies per endavant. Esperem, doncs, que la gent s'animi, no?
1: Sí.
0: Vinga, que segur que tenim un nou pollatge potent i tindrà feina el jurat, doncs, per triar, no?, per fer aquesta tria, com sempre.
2: Tant de bo,
1: la veritat.
0: Moltes gràcies per la vostra presència aquí a Ràdio Cubelles. Fins una altra. Adéu.
2: Adéu.

resignadament. Que un senyor m'agafi per fer de seient.

0: I a Ràdio Cubelles obrim, com fem habitualment, una finestra per parlar de temàtiques de consum i sobretot donar informació, donar consells i recomanacions a qualsevol persona doncs, que es trobi ara en una situació vinculada amb els temes que tractarem. Com sempre, per parlar de temes de consum ens acompanyen tècniques i treballadores de la casa. Tenim l'Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor de l'oficina municipal. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Bon dia. També ens acompanya Emma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, avui en aquesta secció ens centrarem sobretot a parlar de les rebaixes, perquè és un dels temes que aquests mesos ens podem trobar. I si algú doncs, té ganes d'anar de rebaixes o s'ha trobat productes rebaixats, doncs saber, no?, que tingui informació, no?, de realment si s'està complint, no?, amb el que toca, o hi ha alguna qüestió doncs, que pugui ser dubtosa. Què entenem per rebaixes, en primer lloc? Què hem d'entendre per rebaixes que ens anuncia un comerç, una botiga?
1: Bé, doncs les rebaixes són els estocs dels establiments que durant un mes abans de començar l'inici de les rebaixes no s'han pogut vendre i arriba aquest període i decideixen baixar de preu, però mai de qualitat.
2: I el que és important aquí, sobretot, dir és el que acabes de dir, que sí. Són d'un mes abans, no? És a dir, ha de ser articles que ja els tinguessin, aquest concepte d'estoc. És a dir, tu no pots, en teoria no es pot comprar, un establiment no pot comprar uns productes per posar-los expressament en rebaixes, no? De dir, mira, ja compro aquest producte que ja està més baix de preu. No, el que és aquest concepte de el mateix producte, jo m'espero com a persona consumidora un temps perquè el vull que n'estigui rebaixat. Això és, molta gent no ens ho fa, no? De dir, ostres, ja he vist aquell producte que m'agrada, doncs m'esperaré. Les rebaixes d'estiu, perquè justament ara, no? Perquè d'aquí res, és molt curiós, oi? Sempre que et poses a meitat i ja veus, encara fa molta calor i veus roba d'hivern, i dius, ostres, sí. Per què tenim la roba d'hivern? Perquè ja ha passat i perquè ja han tret l'estoc.
1: Clar, és això, el que volen, o sigui, l'empresa, el que vol és treure l'estoc i, mira, de buidar els magatzems. Què és important a tenir en compte? Que sí, hauria d'haver estat durant un mes abans en la botiga, una cosa que moltes vegades no podem comprovar, veritat. I què és el que diu la llei? Doncs que el preu inicial hauria de ser el més baix d'aquest període d'un mes i després el descompte de les rebaixes s'hauria de comparar, o sigui, s'hauria de posar la informació del preu inicial, siguent el més baix d'aquest mes, després el percentatge de descompte o bé el preu final que queda una vegada ja rebaixat.
2: Sobretot que es miri bé, perquè a vegades et posa 10% de descompte. 10% de descompte sobre què? Doncs mira quin preu ja era l'original. Això està bé, mira, ves, no recordava el del tema que sigui el preu més baix que hi hagués aleshores, és a dir, no agafo i ho miro abans, i que ja estigui després, no? Uh-huh. I que estigui anunciat. Sí que és veritat, no? I que hi ha aquestes botigues que surt sempre, no? En liquidació d'estocs, i que és eterno, no? Segur que tots tenim algun al cap que et diu en liquidació, i dius, sí. Però no estava en liquidació si fa 10 anys que aquesta botiga ja hauria d'haver tancat.
1: Però clar, això s'ha de veure la diferència. Pot ser, si són saldos o liquidació d'estocs, és molt diferent a les rebaixes. Aquí sí que el producte pot estar malmès o un cop, o pot ser diferent, però en concepte rebaixes ha de ser exactament el mateix producte, amb la mateixa qualitat.
0: Mm-hmm. I hi ha un període concret en què s'han de fer les rebaixes?
2: Sí, això ho dius, no, això sempre surt a la Generalitat, ja el Consell, m'assembla que és l'assessor.
1: El Consell Assessor de la Generalitat en matèria de comerç normalment proposa unes dates per l'any següent, però bueno, jo crec que deu ser el comerç que finalment decideixen. És una mica obert, no és obligatori.
2: Mm-hmm. Sí, sempre és hivern i estiu, no? I a més tots tenim al cap, no?, les rebajes de julio, no?, que comencen al juliol, no? Però bueno, sí. N'hi ha alguna, potser ara ja en veus algunes, no? Llavors és aquest recomanat. Jo crec que aquí el més important, perquè ara és tenir al cap el fet que ha de ser el mateix producte que hi havia i que ha d'estar ben dit quin era el preu d'abans i quin és el preu d'ara i quin és el descompte, i que no tingui cap tard. Vull dir, no fixar-nos molt de dir, ostres, és que estava el 20 de juny o han començat el 15 de juliol, perquè en el fons no deixa de ser també un... és voluntari, és el que dèiem abans de les empreses.
1: El tema del pagament, has de poder pagar exactament igual que quan no hi ha rebaixes, has de poder pagar en metàl·lic o amb les targetes, si són les que, si sempre agafen com a mitjà de pagament l'establiment.
2: I també molt important, que això també passa molt, amb el tema de les rebaixes, lo de les devolucions.
0: Sí.
2: Devolucions o canvis.
0: Pot canviar la política de devolucions del període normal al període de rebaixes? O...
1: Bueno, el que hem de saber és que si és una venda presencial, si vas físicament a la tenda i el producte està perfecte, la botiga no té obligació d'acceptar una devolució o un canvi. Vale? Ho hauria d'exposar clarament, hauria de posar que allà on vas a pagar o informant dintre en el tiquet, vale? Que sí, que accepta les devolucions. Per això és una de les altres coses que sí que s'ha de mirar, o sigui, vigilar.
0: Habitualment ho posen al tiquet, no? Fins i tot el termini que tens, no? S'accepten devolucions durant 15 dies, no? Des de la data del mateix, no? D'aquest tiquet, sí. O de vegades no s'accepten devolucions directament, no?
1: Sí, però no ho hauríem de donar per suposat.
0: O accepta període de rebaixes, de vegades ho posa, no? I sota pots posar accepta període de rebaixes i aleshores... No?
1: Sí, sí. Per però tant... no hi ha obligació si és presencial. Una altra cosa és que compressis per internet, llavors sí que tindries aquests 14 dies de desestiment si és algú que no t'agrada, no t'acaba de convèncer o no és el que realment volies.
2: Sí, en aquest cas, sempre s'ha de tenir en compte. Primer, que si l'establiment no diu res, és a dir, tu vas i no diu res, s'entén que no admet canvis o devolucions.
1: Exacte.
2: És a dir, això tant és en rebaixes com de forma habitual. És a dir, el resum seria que en rebaixes segueix el mateix procediment que normal. És a dir, no pot ser que algú et digui no, en rebajas no aceptamos. Però bueno.
0: Però de vegades ho posa, no?
2: Diu, per això,
0: acceptem canvis i devolucions... Excepte en període de rebaixes, no?
1: Sí, sí, sí. Ells ho accepten, perfecte, però no hem de donar per suposat que sempre és així.
2: Perquè pot ser que sigui un val. A vegades et diuen, no acceptem devolució, però sí que és en un val de compra, però llavors en aquest val ha de quedar clar quan finalitza el val i quines són les condicions d'ús. Vull dir que ens hi fixem una miqueta, però en aquest cas és el mateix, però sí que poden fer... Bueno, és lliure. És a dir, tornem a dir des del començament, és lliure. L'únic que no és lliure és el que acaba de comentar la Eva, que sí, és una compra per internet. Si tu compres alguna cosa per internet en període de rebaixes, perquè també estàs pendent i gairebé ara tot és per internet, tot i que nosaltres encoratgem aquí a fer compra local i aprofitar també per sortir i moure's, no anar a la botiga, provar-se el vestit i després anar a casa i comprar-lo per internet, això és molt lleig, Ja ho comento, vull aprofitar per dir-ho, que això és molt lleig, perquè pobra la gent està pagant aquí els seus impostos i els seus coses i per veure-ho. Però en aquest cas, que és el mateix. I llavors, com és voluntari, no té per què fer-ho si està en perfecte estat, a no ser que s'hagi comprat per internet. Però el procediment és el mateix.
1: Sí, el que sí que volia reforçar el tema del vale... El val. Què passa? Que m'he trobat persones que han vingut que els hi han regalat un massatge o els hi han regalat, no sé, qualsevol cosa. I el val no posa la caducitat. Per tant, això vol dir que sempre pots gaudir d'aquest servei o d'aquest producte que t'han regalat. Llavors, sempre fixem-nos tant si som els que estem regalant com si som els que ho estem rebent per quedar, o sigui, saber exactament quina és la informació i quines són les condicions d'aquest regal i del retorn d'aquest val.
2: Sí, sobretot preguntar-ho, perquè crec que no és el que acabes de dir. Jo em compro alguna ara i aprofito un rebaixes per tenir dues sabates, que eren el preu d'una. I clar, aquest és el conflicte que a vegades es troben de gent que s'espera en rebaixes amb un val de compra que tenia un mes i que entrava. Llavors, aquí sí que és més aviat una crida, sobretot a qui li regalen, que és el que acabes de dir tu, com a botigues o establiments que vulguin oferir-ho, que si després no accepten en rebaixes el bescanvi, és a dir, que el bescanvi hauria de ser pel mateix producte rebaixat. No aprofito i llavors me'n compro dos, no? Que la gent es pensi que no té el dret Vull dir, moltes vegades és, no, jo tinc això i vinc en rebaixes i el que em va costar 30, doncs aprofito i me compro dues cosetes de 15.
1: Bueno, si és un tiquet de compra, sí, però un val no seria...
2: Però hi ha un tiquet també, vull que, com sempre, la informació és la
3: sí,
2: que mana.
3: Sí, exacte.
2: És a dir, si la informació deia una cosa, és el que mana i el que es pot reclamar. Mm-hmm. Però ha d'estar ben estipulat, ben regulat, i que llavors poder aleshores que si ens venen a l'oficina del consumidor que nosaltres tinguem aquestes eines per poder fer la reclamació. Mm.
0: I quins elements creieu que poden grinyolar d'unes rebaixes mal fetes? És a dir, si entra un consumidor i diu ui, aquí diu que el preu d'abans era aquest i ara és aquest altre, però em sembla estrany, no? Perquè fa poc, doncs, o fa un any, doncs, vaig comprar un altre tema i era, doncs, molt més barat, no? No ho sé si això...
1: Sí, bueno, sí, ja hem vist la perspicàcia dels establiments, no? Com el que hem dit, no? Que compren estocs quan veuen que surt el material, el que sigui un vestit que els encanta a la gent, compren per poder vendre-ho a rebaixes. Això no seria correcte, es podria denunciar, i el tema dels preus també, apujant el preu per després poder fer el descompte i potser quedar-se al mateix preu de venda de període de no rebaixes. Sí, clar,
2: si això
1: s'ha de poder inspeccionar i detectar, es pot fer una denúncia.
2: Exacte, si això passa, la persona consumidora, que també ens ha passat, ha de portar una... Si pot tenir fotografies d'abans i de després, si és només una queixa, és una denúncia, s'ha d'entrar com una reclamació, com denúncia, i aleshores, doncs, segons el cas, l'avaluem i s'envia a inspecció. Si és que algú ha comprat una cosa i llavors li apliquen un altre preu i estava així anunciat, aleshores sí que pot fer la reclamació. També tens la perspicàcia dels establiments i també tens perspicàcia, que també, també ens hem trobat, d'algú que et diu, ostres, un sofà posa 9,99. I clar, jo aquí vaig dir, escolta'm, aquí hi ha hagut un error tipogràfic amb la coma i està clar que aquest sofà era 999. Sí, no em vinguis elegant.
0: No val 10 euros.
2: Clar, no em vinguis elegant. Ja, però és com venia, però és publicitat enganyosa, em deia, no? Perquè hi ha aquest preu anunciat. Dic, sí, hi ha aquest preu anunciat, però amb una mica de coneixement. Vull dir, si a tu et posa que val... i tinguem aquest, en aquest cas jo no vaig aconsellar amb la persona dient-li mira, no anirem per aquí perquè és un error totalment que es veu que de la coma era 999 i 9,99. I tu no has decidit la compra d'aquest sofà per aquest preu. Que és l'important sempre és si ens afecta com a consumidors la informació a l'hora de prendre una decisió. Si realment una persona ha pres una decisió en base a un preu i aquest preu no és el que ha vist, aquí és on hem de reclamar, perquè ens estan vulnerat uns drets, que és el més important. I després aquí entra tota aquesta casuística que estàvem parlant.
0: I també entre les rebaixes, si hi ha productes no rebaixats, això també entra dins de l'estratègia del comerç, de tenir nova col·lecció, no? I al costat i tu vas mirar, ostres, això sí que està bé, no? I després ho mires, això no està rebaixat.
1: Clar. Bueno, el que diu la normativa, l'únic és que han d'estar ben separats, han d'estar diferenciats, i si posa que és nova col·lecció, doncs cap problema, clar, tu ja ho veus també pel preu, no?
0: Sí. Molt bé, doncs no sé si hi ha cap altre aspecte a tenir en compte de l'època de rebaixes, en parlem d'aquestes d'estiu, però també n'hi ha d'hivern, no? Després de l'època nadalenca també hi ha període de rebaixes, no? Bé, normalment hi ha aquestes dues èpoques, no? Habitualment, de rebaixes.
2: El concepte de rebaixes està bé perquè no deixa de ser el que dèiem de consum responsable. Quan una persona vol fer unes compres, doncs diu, ostres, amb la informació que jo tinc, quin és el moment millor per comprar, no? Sobretot això en parlem molt amb el Black Friday, te'n recordes, no?
0: Sí.
2: I el Cyber Monday, no? A mi m'agrada molt els noms aquests, no? El Black Friday, Cyber Monday. I que és el mateix concepte del que estem parlant, no? Ara venen les rebaixes d'estiu, que és el que més mirem, i que tens, a més amb la calor que fa ara, m'agrada sempre dir ara de la calor, que aprofites i dius, doncs encara ara tens els vestits, i aprofitar, a mi aprofitar sobretot perquè acaben, no són eternes les rebaixes, també tenen un període d'inici i un període final, que és quan acaben, llavors sí que s'ha d'anar consultant, que si hi ha algun producte que ens interessa, preguntar-ho, mirar-ho, I els establiments, clar, és un element de compra molt important que tenen.
1: Clar. Bueno, i sí, sí, seria bo actuar amb una visió consumidora planificada, no? Depenent també de les famílies, de les necessitats. Si ja saps que l'any vinent necessitaràs alguna cosa i ara ho veus, doncs potser és el moment de comprar-ho, o no l'any vinent, però en uns mesos. No sé, no comprar de forma compulsiva i mirar-t'ho tot molt bé.
2: Sí, a més, justament hem dit una data clau, que és un mes abans. Ara ja estem, no? I ja ha arribat. Però un mes abans és quan ha de ser aquell producte. Per tant, si jo ja ho sé, aprofito i miro, a veure, doncs, voldré comprar-me això. Quin és el preu que hi ha ara? Li faig una foto, segons com, si es pot, per tenir-ho tu internament. I a partir d'aquí, doncs, avancem. I si no, com sempre, aprofitem per recordar que ja tenim el Servei Públic de Consum sempre.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
5: Benvinguts a la màquina del temps.
6: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Una setmana més saludem a l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax. Adrià, bon dia.
1: Bon dia.
0: I com sempre anem posant una mica més de coneixement en el món del peu i avui com afecta el calçat a l'hora de caminar, a la marxa.
1: Exacte.
0: Cosa important perquè és una cosa que fem tots, tot el dia, tota l'estona.
1: I molt, molt preguntat.
0: I molt preguntat. Doncs vinga, per on vols començar?
1: Doncs, si voleu, podem començar pels tacons.
0: Vinga.
1: Perquè és un clàssic, no?
0: Sí.
1: Què passa amb els tacons, no? Que tothom ha dit sempre que els tacons són dolents, però per què, no?
0: Uh-huh.
1: Jo crec que hi ha una part que és òbvia, no? Que és lògica, que qualsevol que vegi un tacó veurà que hi ha una certa inclinació, no? Des de la part posterior, des del taló fins a la part de davant. Això se li diu, en vocabulari científic, nosaltres li diem el drop, ¿vale? Que en anglès voldria dir com caiguda. D'acord? Llavors, si tenim molta inclinació, òbviament estem inclinant el peu, estem enviant més força a la part de davant i estem exercint una pressió als metatarsians i als dits. Si veiem un peu esquelètic, que qualsevol pot mirar avui en dia per internet o en vídeos com és un peu esquelètic, podrem veure com els ossos des de posterior a anterior, els posteriors, el que seria el taló, ¿vale? Són ossos més grans. Llavors, estan fets per suportar més càrrega. Si nosaltres el que estem fent és enviar aquesta càrrega a la part anterior, a la part on els ossos són més petitets, al final el que estarem fent és que el nostre cos, que la majoria pues, ja pesem mínim 50, 60, 70, 100 quilos, imagineu enviar tota aquesta càrrega en comptes d'un os gran que està fet per suportar-la a uns ossets petits que poden crear, doncs, el que dèiem en altres programes, d'ulls de poll, d'orícies, etc.
0: Per tant, els tacons, així, sense saber-ne gaire, no semblen molt, molt bons per als peus.
1: No, la veritat és que qui n'hagi portat sabrà que molts cops acaben fent mal. Per exemple, hi ha la típica conversa que se sent, no, vaig anar a un casament i em vaig haver de treure els tacons i em vaig ficar un calçat més pla perquè ja no podia més. Clar, òbviament, al final, si ho portes una estona no passa res, però si ho portes molta estona, doncs acaba creant dolor. I després la punta, molts cops, fins ara ha set amb punta a punta, o sigui, un triangle, una arma letal, que si donant un cop amb allò fa mal. Llavors, què passa? Si el peu en general està fet com per tenir una mica de separació entre els dits, tenir una mica d'alineació metatarsofalàngica, si tu el que estàs fent és comprimir tot allò, doncs acabaran sortint problemes sí o sí.
0: A més, li hem d'afegir que el taló es transforma en un tacó, no? En una cosa ben primeta, que això, a més, l'estabilitat del peu. Ja deu ser justeta.
1: Exacte. La majoria de calçats d'aquest tipus, si us ho fixeu, acaba amb una punta molt fina, que és com superinestable, és una punta. I si tenim la punta de la part de davant, que és totalment una punta amb els dits tots comprimits i a sobre la part posterior està aguantada en una rodoneta, que és com el diàmetre d'un gomet, no? Al final, si tu quan camines tens alguna petita desviació d'esquena, de genolls, de peu, i no hi ha una alineació correcta o inclús el terreny és irregular, doncs com agafis malament el terreny, tots hem vist també, crec, aquí vídeos d'aquests, per exemple, les típiques models que comencen a fer-se torçadures de turmell repetides fins que al final acaben caient o no, o acaben caminant normal, però és un arma letal.
0: I a més això, no? Que, vull dir, com que no estàs estable, doncs et pots torçar el turmell i pots arribar a fer-te mal. De fet, el que és increïble és que es pugui caminar així, perquè sí, està clar que el peu humà no està fet per aguantar-se per un punt, no?
1: De fet, jo inclús la meva parella, a vegades quan veiem per la... I això ho he sentit en altres noies, amigues meves, quan veuen a vegades una altra noia per la tele o al carrer i veuen que camina amb tacons, I diu, no sap caminar amb tacons. Aquesta frase és molt important, no sap caminar amb tacons. Perquè ja de per si caminar amb tacons és antinatural, no? Perquè estem inclinant el peu i l'estem deformant. Però si tu no mantens una bona alineació de la cama, és aquí quan es considera que no estàs caminant bé amb tacons. Perquè molta gent, quan em porta d'aquest calçat, el que li sol passar és que fa una flexió del genoll. Fa una espècie de flexió, perquè al final seria el moviment natural de flexionar el peu cap a baix. És com que tot el cos funciona com per mecanismes. Llavors, si tu estàs fent servir només el mecanisme de flexió plantar, o sigui, de tirar el peu cap a baix quan portes aquest calçat, el reste del cos s'ha d'acostumar a seguir anar recte mentre el peu està inclinat.
0: Vaja, complicat.
1: Sí.
0: De fet, l'origen dels tacons ens el vas explicar en un altre capítol, ara no recordo quin era, però el vam explicar, vull dir que si la gent vol recuperar aquell capítol, a la web de la ràdio tenim tots els espais.
1: I si no, un altre dia tornem a parlar-ne.
0: En tornem a parlar, però bueno, que si algú vol saber d'on ve els tacons, que a més és curiós i té una història bonica, doncs que recuperi un dels capítols anteriors. Abans de deixar els tacons, però a vegades escoltes que et diuen que és bo tenir-ne una mica. O sigui,
1: molt
0: per
1: clàssic.
0: Segons què, o no, no et diuen, no, aquests vas còmode perquè tenen una mica de taló.
1: Sí. En aquest cas, ja no només és el tacó femení que tots coneixem, alt, etc, sinó que inclús, si ens hi fixem, el calçat masculí, el de tota la vida...
0: La tapa, no?
1: Sí, sempre ha portat una petita tapeta darrere, no? Que era més o menys era d'uns 2 centímetres, una cosa així, era el drop masculí, uns 2 centímetres. Què passa? Al final el que deien era que una mica aixecant aquesta part de darrere reparties millor la càrrega del peu. ¿Vale? Però realment, jo el que sempre explico als pacients és que l'ésser humà és molt intel·ligent, el cos, l'evolució del cos dels éssers humans és molt intel·ligent. Si hagués set millor tenir aquesta certa inclinació, no creieu que el cos ja hagués fet alguna forma d'evolució per tenir aquesta inclinació ja feta de sèrie? Llavors, realment, amb els estudis que es fan de càrregues de pressió, si tu tens una bona flexió de la musculatura posterior, si no tens un tendó d'Aquiles retret, comprimit, que fa que el peu s'inclini cap a baix, i tens una bona flexió dorsal per fer l'avanç del cos respecte al peu, lo normal és anar pla. Llavors, aquesta concepció que es tenia de que lo correcte era una mica d'alçada, pel meu criteri i el que jo he vist durant tots aquests anys, és totalment errònia.
0: Algun dia anirem a les bambes esportives, perquè aquí el concepte drop apareix sovint, més, menys, i aquí ja comencen a jugar amb quin drop va millor per córrer o per això. Però això, si vols,
1: sí,
0: ho parlem
1: podem parlar en un altre cas, però sí.
0: Deixem de banda els talons. Què més hem de... Bueno, què més ens vols explicar de com ens afecta el calçat a l'hora de caminar?
1: Doncs primer de tot hem d'entendre que en el cos humà l'única part que tenim comprimida en un lloc és el peu. I nosaltres podem decidir tenir-ho més comprimit o menys comprimit, o que ens canvi la forma de el que dèiem ara, doncs amb més drop, menys drop. O sigui, és una part que pot variar tant que tu quan et compres una samarreta, per exemple, pot ser que el coll sigui una mica més ample, més, o que sigui de botons, el que sigui, però amb el calçat varia molt. Hi ha calçats més amples, més estrets, més alts, més baixos, més amortiguants, més durs, més flexibles, més rígids, etc. Llavors, el que dèiem en el capítol anterior, per exemple, de les durícies, si tu, per exemple, tens un calçat que t'apreta o et fricciona alguna part del peu, doncs acabarà creant un problema. Quan amb un altre calçat més ample o més respectuós pel teu peu, doncs no tindràs aquest problema de durícia. O sigui, ja només el calçat pot evitar tenir aquells dolors que ens ho està provocant aquest mateix objecte. I amb això un munt de coses més. La transpiració, per exemple, la suor, hi ha gent que sua molt i li poden sortir més fongs o més berrugues o més bactèries. Doncs si trobes un calçat que transpiri, que et respecti més el peu, doncs al final tindràs menys problemes. O sigui que podem evitar molts... Jo de fet dic que la majoria dels problemes, 80-90% dels problemes que veiem als peus, venen pel calçat.
0: Ara anava a dir, no?, que la salut del peu, en gran part, és també com l'acompanyem, no?, com l'emboliquem. Clar, això ens afecta a l'hora de caminar. És a dir, no és el mateix caminar amb xancles que caminar amb una bona sabata, diguéssim.
1: Exacte. Això és un tema també que vull portar algun dia, el tema de les xancles.
0: Sí.
1: Perquè també és un clàssic. Però sí, és que al final, si tu veus inclús algunes tribus, no?, d'altres països que no fan servir ni calçat, hi ha estudis on es veu que els peus tenen una forma bastant diferent. De fet, tenen una forma més oberta com una mà. No han tingut una compressió lateral dels dits que els hi han desviat els dits cap a l'interior. Si veiem, per exemple, la meva àvia o les meves àvies, que en pau descansin ja, tenien els dits pujats un sobre l'altre, el típic galindó, no?, el Juanete de tota la vida. Era perquè al final el peu, si no té espai, es busca la vida per entrar-hi. I al final es van col·locant els dits un sobre l'altre, una sota, etc. Llavors, és que és tot un món. El calçat, per mi, és de lo més maco i complicat a la vegada.
0: Evidentment, doncs, com sempre diem, si algú té algun dubte, alguna pregunta sobre el calçat, sobre doncs, aquests temes, ens els pot fer arribar aquí a l'emissora, ja sigui a través del correu, del telèfon, o per Instagram, o per Facebook, canals n'hi ha oberts de mil maneres. Nosaltres li traslladarem a l'Adrià, i si no, doncs, evidentment, una de les coses importants és que et vegi un professional.
1: Sí, també.
0: Si teniu algun problema o algun dubte, doncs podeu anar al centre Aliacs a Vilanova, allà us atendrà l'Adrià i us podrà...
1: I ho parlem cara a cara.
0: Clar, i us podrà ajudar 100% amb, bé, doncs amb aquests temes, amb el calçat, amb els problemes que pugueu tenir als peus. Adrià, doncs res, tindrem en compte el calçat perquè és un punt importantíssim. Sí, sí. Per la salut del peu.
1: Parlarem bastant sobre això, em sembla.
0: Sí, no? El calçat anirà sortint. Doncs fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve, un plaer.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Tornem novament a l'espai Descobrim l'etnobotànica, aquesta secció que fa un recorregut per les virtuts, propietats i formes d'ús de les plantes que podem trobar a Cubelles i també al Garraf. I ho fem novament amb la Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Benvinguda, Sílvia.
1: Hola, bon dia a tots.
0: I avui, doncs, seguim amb totes aquestes plantes que anem, doncs, explicant al llarg d'aquestes setmanes. Avui què toca?
1: Avui us portem la... En català té diversos noms. Es pot dir herba de la Ramona, agrimònia o cerverola. En castellà seria la hierba de Sant Guillermo. És una planta molt bonica que té unes flors grogues en espigues que floreix ara de juny a setembre. Llavors el seu nom científic és agrimònia eupatòria. Uh-huh. Llavors el... Com anem fent, no? Habitualment anem explicant el nom i el cognom d'on prové. Llavors, el nom agrimònia prové del grec, del nom agrémone, que vol dir mal d'ull. I després, eupatòria, hi havia un rei que es deia Eupator, que la va reconèixer. Uh-huh. O sigui, la feia servir, llavors. Té aquest nom i aquest cognom.
0: Molt bé, ja hem descobert doncs, l'origen d'aquest sí. nom. Què més hem de saber, Sílvia?
1: És una planta que creix, la trobem als marges, a les riberes. L'identifiquem sobretot per aquestes flors grogues, que són unes espigues molt altes, i és molt bonica. Llavors, és una planta que fem servir la part aèria, o sigui, el que és la fulla i la flor, i té moltes indicacions, té molts usos. Per exemple, la podem fer servir per via interna per baixar el sucre a la sang, o sigui, per gent que té diabetes, mai substituint el que ens ha recomanat el metge, la medicació que ens ha donat. Mai és un substitut, sempre és un complement. Després, per exemple, si tenim migranya, mal de caps, també funciona. Després diré la dosis que podem fer servir. Si tenim mal de coll, si estem hem estat, no, potser aquests dies que ha refredat, doncs, uh-huh. i tenim una mica de ronquera, doncs es pot anar bé.
0: Molt bé.
1: Després també com per tractar la diarrea, la disenteria, o sigui, tot el que són trastorns digestius, mal de panxa, indigestió, flatulència, úlceres. Després també pel fetge, o sigui, va bé per la insuficiència hepàtica, però com ho torno a dir, sempre ho vaig repetint, mai deixant la medicació que ens ha donat el metge.
0: Uh-huh.
1: També pot anar bé per l'angina, per tractar l'angina de pit. O sigui, tracta el que és, no, el sistema cardiovascular, sistema digestiu i sistema nerviós. I després, com a ús exterior, es pot fer servir, per exemple, per tractar les úlceres, per tractar les varius, per tractar també, com hem dit el nom, no, agrémone, per tractar si tenim conjuntivitis, tenim infecció als ulls, per tractar la psoriasis, la dermatitis seborreica, o sigui, també amb ús exterior per aquests usos. Llavors, com ho fem servir, no? Quina és la dosis? Si és per via interna, es recomana sempre després dels àpats, és a dir, després de l'esmorzar, després del dinar o després del sopar. Llavors, què fem? Fem una infusió de 20 grams de fulles o 30 a 50 grams de flors. Fem aquesta infusió 5 minuts i 3 tasses al dia. No passar-nos de la dosi, perquè sempre qualsevol planta, com qualsevol medicació, no? Una planta és una droga, se li diu, no? Una planta és una droga vegetal, llavors té unes dosis, no? Té una mesura, llavors mai passar-nos d'aquesta dosi, perquè a més dosi doncs no sabem els efectes. Llavors això, 20 grams de fulles amb infusió, 30-50 grams de flors, 3 tasses al dia. Després, per ús extern, per rentar aquestes úlceres, tractar aquestes varius, tractar aquestes llagues que podem tenir o les psoriasis, etc. Llavors es bullen 200 grams de fulla seca, es deixa reposar, llavors aquest líquid ens el podem anar posant amb compreses sobre la pell.
0: Uh-huh.
1: Llavors, contraindicacions que té la planta, que s'han de dir, no es recomana amb embarassades i en època de lactància, i també és una planta que dona fotosensibilitat, és a dir, si prenem la planta no podrem estar exposats al sol perquè podem tenir reacció al·lèrgica a la pell.
0: Molt
1: Després
0: bé.
1: També si Tenim gastritis, tampoc es recomana la planta. Després, com a curiositat, aquesta planta a l'època de, no, de la Guerra Civil,
0: sí,
1: es fumaven les fulles.
0: Ah, mira, sí. L'herba Ramona, fumaven, sí, les fulles a la Guerra,
1: sí,
0: Civil,
1: sí,
0: aquesta planta.
1: S'agafaven les fulles, es deixaven assecar, es trituraven i, clar, no hi havia tabac.
0: Clar.
1: No es podia aconseguir tabac i llavors es fumava.
0: Molt bé,
1: sí.
0: Que curiós. Molt bé, molt bé.
1: Sí,
0: doncs mira, herba la Ramona, no?
1: La Ramona.
0: Perfecte.
1: Sí, i així resumidament són els usos. I ara és l'època que la podem collir perquè està amb la flor. És una flor groga i es troba a qualsevol marge, a qualsevol camp, sempre la veurem per allà al mig.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, Sílvia, hem après, novament, com dèiem, doncs una planta més, l'herba de la Ramona. No sé si ens deixàvem alguna cosa,
1: No, així...
0: Important?
1: Important ja està dit.
0: Molt bé. Doncs ho deixaríem aquí. Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Com dèiem, aquest Descobrim l'Etnobotànica, aquest espai que és recorregut per les virtuts, propietats i formes d'ús de les plantes que podem trobar, doncs, per l'entorn, aquí a Cubelles, al Garraf. Tornarem, doncs, la setmana que ve amb més descobriments sobre l'Etnobotànica. Gràcies, Sílvia.
1: Gràcies a vosaltres.

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat. Thank you.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Sí que en domini del sol, però amb força núvols baixos al matí. Algun més local també baix al final del dia i dalts que entenyiran el cel a mitja tarda. Amb això sí, amb una visibilitat tèrbola per pols en suspensió un dia més. La temperatura pujarà una mica i es mourà entre els 25 i 26 que hem tingut de nit, mentre que la màxima estarà al voltant dels 32, amb una humitat alta i molta xafuor. Ben feble i variable, en domini del xaloc, al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejor a la tarda. Demà el temps també serà variable, amb més núvols que sol en conjunt i més clarianes a l'inici i final del dia, amb una visibilitat tèrbola també i amb calitxa. La temperatura pujarà una mica de nit i es mantindrà de dia, i aquesta nit ens situarem al voltant dels 26 de mínima, mentre que demà la màxima voltarà els 32, amb una humitat alta i molta xafogor. Vent feble de llevant al matí i moderat de xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui moguda amb marejor al matí i maror a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El ple municipal de l'Ajuntament es reunirà avui dimarts a partir de les 7 del vespre. La sessió es podrà sentir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Tal com consta l'ordre del dia del ple, el Govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem proposaran el segon increment de les tarifes de l'aigua per aquest 2026 per actualitzar-les, segons marca el contracte amb Agbar. L'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7% i ara es preveu augmentar-lo un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, en una factura mitjana trimestral que seria aproximadament ara d'uns 64 euros. Amb aquest últim increment passaria a ser de 67 euros, per tant, uns 3 euros al trimestre i aproximadament un augment d'un euro al mes. A part d'aquest punt relacionat amb el contracte de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels festius locals del 2027, que marquen les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump, i el grup municipal de Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia al final del ple i, tal com havia anunciat, aquesta serà la seva última sessió. D'altra banda, alguns dels partits de l'oposició, com la CUP o Esquerra Republicana, s'han fet ressò als seus perfils a les xarxes socials d'una convocatòria de protesta avui abans del ple municipal relacionada amb el sistema de recollida de residus. La xerrada sobre l'eclipsi del 12 d'agost ha omplert la Biblioteca de Cubelles aquest dilluns al vespre. Responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers han donat detalls de com es podrà veure aquest fenomen aquí, a Cubelles. El 12 d'agost, de fet, podrem viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys en què el cel es farà fosc durant uns 30 segons, quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada a la biblioteca aquest dilluns que ha omplert la sala d'actes. Carles Schnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls de com serà l'eclipsi i quines seran les millors opcions per veure'l bé a Cubelles, on durarà exactament 24 segons. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates, el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha ha molta gent a Cubelles i que per això, des d'un punt de vista també turístic, cal donar tota la informació per qui ja estigui aquests dies a Cubelles o per qui vulgui venir, perquè a més es tracta del primer municipi venint des del nord on es podrà arribar a veure aquest fenomen, el fenomen de l'eclipsi. Sentim el regidor de turisme, Narcís Pineda.
3: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
0: Concretament, el dia 12 d'agost, l'inici de l'eclipsi a Cubelles serà a les 19 hores 35 minuts 20 segons. L'inici de la totalitat es produirà a les 8:29 minuts 27 segons, assolint el màxim 12 segons després. La fi de la totalitat serà a les 8 del vespre, 29 minuts i 51 segons, tot i que l'eclipsi en si encara s'allargarà fins a les 8:56 i 31 segons. Durant la fase de totalitat, i només en aquells instants, es pot arribar a observar l'eclipsi a ull nu, ja que les ulleres de protecció ens impedirien veure la corona solar o les estrelles i els planetes. Ara bé, tan bon punt veiem la primera llum del sol que reapareix darrere la Lluna, cal tornar a fer servir les ulleres i, evidentment, sempre que hi hagi llum solar, abans de que hi hagi aquesta fase de totalitat, també caldrà fer servir aquestes ulleres de protecció. Unes ulleres de protecció que han de tenir un filtre solar i han d'estar certificades segons una norma ISO concreta per aquests usos en eclipsis.
4: El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí. I aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
5: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
6: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
5: I quatre anys més tard encara
6: aquí seguim aquí.
5: Perquè és que de debò que el món del pubillatge un cop entres crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
6: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el viatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
4: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya. Conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els dos anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
6: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'entre setmana per preparar que a on aneu, per plantejar on aneu, a on... O sigui, estaràs durant dos anys gairebé tot l'any parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona, o sigui, en
5: família.
6: Sí, en família.
5: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
6: Si no tens res a fer, estaràs a una sortida. O sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
4: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009. Per tant, tenen entre 17 i 23 anys. Mentre que la categoria infantil, les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019. Tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'oficina de turisme. Encara hi ha temps per visitar l'exposició commemorativa del 30è aniversari de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, una mostra que es podrà veure fins al 31 de juliol al Centre Social Joan Roig i Piera. L'entrada és gratuïta i l'exposició ofereix un recorregut per 3 dècades d'història d'una de les entitats més representatives de la cultura popular de Cubelles. La mostra repassa l'evolució de l'agrupació des de la seva constitució oficial l'any 1996 fins a l'actualitat, a través d'una línia del temps, fotografies, documents, cartells, retalls de premsa i diversos objectes són els que exposa aquesta mostra dedicada als 30 anys de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles. Els visitants podran descobrir els moments més destacats d'aquesta entitat, així com també els mateixos antecedents de la cultura popular a Cubelles, amb referències als primers capgrossos documentats l'any 1954. L'Agrupació de Balls Populars de Cubelles va néixer amb l'objectiu d'agrupar i coordinar les 8 colles existents en aquell moment. Hi havia aleshores gegants i capgrossos, bastoners, panderos, pastorets, timbalers, ball de gitanes, dracs i dimonis. 30 anys després s'ha consolidat com l'entitat de referència de la Festa Major, incorporant noves colles i reunint entre 500 i 600 persones, entre balladors, col·laboradors i socis. Ens ho explica Clàudia Millán, que ha estat l'encarregada d'organitzar aquesta mostra.
7: L'exposició en si no deixa de ser com un timeline, com una línia del temps de la història de l'agrupació. Vale? No pot explicar totes les coses que explica el llibre perquè seria impossible, però sí. He com intentat agafar com els punts més importants de cada època, no? I plasmar-ho en aquesta exposició. Llavors la gent que vagi podrà entendre una mica la història de l'agrupació, com ha anat evolucionant i com ha anat creixent, les colles que s'han anat, no? Han anat acumulant cada any, els actes que hem anat fent o que han desaparegut. En aquella època l'agrupació era una entitat molt més petita del que és ara. Ara crec que arribem als 500 sí. socis. En aquella època no era tan gran. I també la gent que va fundar l'agrupació era gent que estava molt motivada, es van ajuntar, era com una colla d'amics en aquell moment també. I tenien com moltes ganes de fer moltes coses. I van llançar com molts actes, com la xatonada, el quinto, la castanyada, el carnaval. Sortien a gairebé tots els actes que es feien a Cubelles i en feien de més, no?
4: Sí, sí.
7: Perquè si tenien com la voluntat de que fos una entitat que aglomerés moltes més coses que la Festa Major. Això, a la llarga, no s'ha pogut mantenir perquè al final existeixen moltes entitats, molta de la gent que estem a l'agrupació també estem en altres entitats i al final l'agrupació ha crescut tant que, i la Festa Major també, no és la mateixa Festa Major ara que als anys 90, no? La magnitud és molt més gran, llavors els esforços han quedat més en poder realitzar una Festa Major que no en poder fer tants actes durant tot l'any, que en seguim fent també, perquè coses en fem, sí.
4: Durant aquests anys, l'entitat ha impulsat iniciatives que avui formen part de la identitat festiva de Cubelles, com la construcció del Viagrot l'any 1998 o la creació de l'Assaig General el 2010. També ha treballat en la renovació del vestuari de les colles, la conservació del patrimoni festiu i la promoció d'una cultura popular oberta, participativa i inclusiva. La presidenta de l'agrupació, Clàudia Rodríguez, per la seva banda, destaca que aquest aniversari és el resultat de l'esforç i la dedicació de moltes persones que al llarg de 3 dècades han treballat de manera voluntària per mantenir viva la cultura popular de Cubelles.
8: Tenim un espai comú on ens trobem i on ens coordinem entre tots i segueix estant l'esperit, inclús ara molt més, hi ha moltes més colles que en el seu moment i al final es manté la mateixa idea i inclús va en augment. Sempre la intenció és anar incorporant nous membres, anar incorporant noves colles i seguir mantenint aquesta xarxa d'entitat com en el seu moment era l'objectiu, doncs aquest enguany segueixen el mateix. Seguim fent moltes coses dintre del marc de lo que és celebració, festa major, setmana cultural, correfoc, tal, però és cert doncs, que ha anat una miqueta a la baixa per aquesta segregació, potser podríem dir, amb les altres entitats, que et permet fer això. Tenim la sort de que a dia d'avui també existeixen moltes subvencions a nivell de Catalunya, la Diputació, la Generalitat també ofereixen moltes subvencions per formació, per restauració de material i tal, i això al final doncs, ens permet poder restaurar el nostre material que, com diem, tenim la nostra seu social a l'Escorxador, aprofitant, no? La Vinentesa és un espai doncs, que fa falta una reforma i fa falta un arranjament perquè no està en les millors condicions possibles, però amb tota la feina i col·laboració dels membres doncs, la mantenim activa i això doncs, fa que amb les coses climàtiques que hem viscut, no? Doncs que si una dana, que si les ventades, que si no sé què, dintre del mateix escorxador el material també es fa malament, o sigui, es fa malbé, perdó, perquè no deixa d'haver-hi humitat, no deixa d'haver-hi doncs, tot el material, la pols i tot, i poder subvencionar aquestes coses doncs, són molts calés i és necessari doncs, trobar efectivitats per això.
4: Tot i els reptes que encara afronta l'entitat com la millora dels espais, el manteniment del material o la recuperació d'algunes colles que actualment no poden sortir, l'agrupació continua mirant cap al futur amb voluntat de créixer i d'incorporar noves generacions. La commemoració dels 30 anys coincideix, a més, també amb un any especialment significatiu per la cultura popular de Cubelles, amb la celebració

0: L'Associació de Pacients de Sarcoma Asarga, a través de la seva vicepresidenta, la cubellenca Marta Iglesias, ha fet una crida a millorar el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia minoritària. A motiu de la recent commemoració del Dia Internacional de Sarcoma, el 13 de juliol, tenint en compte que durant tot el mes de juliol aquestes entitats vinculades al sarcoma van fent activitats de conscienciació i que també de cara al proper 20 de setembre es farà la commemoració del Dia Nacional del Sarcoma, aquesta entitat, Asarga, reclama més formació dirigida als professionals d'atenció primària per evitar retards en el diagnòstic que, de mitjana, poden arribar a ser de 6 anys. El sarcoma és un grup de càncers rars que es desenvolupen en els teixits connectius del cos, com els ossos i les parts toves, que inclouen els músculs, els nervis, els tendons, els vasos sanguinis. Tot i que només representa l'1% dels càncers en adults, la seva incidència s'eleva fins al 15% en infants i joves. Com que té més de 150 subtipus diferents, la seva detecció és altament complexa i pot provocar errors de diagnòstic o confusions entre un tipus de sarcoma o un altre. Segons Marta Iglesias, un diagnòstic incorrecte pot acabar comportant després tractaments innecessaris que poden arribar a provocar el deteriorament de la salut del malalt abans de rebre la teràpia adequada. A part que, a més, amb tot això es perd un temps en la lluita contra la malaltia. Per tot plegat, des de Asarga, la vicepresidenta, la cuellenca Marta Iglesias, reclama una millora en el diagnòstic d'aquesta malaltia.
1: Que no tothom sap diagnosticar un sarcoma i que moltes vegades quan es diagnostica és quan ja han intervingut quirúrgicament i no s'ha fet de la manera correcta, amb la qual cosa el risc de metàstasi és molt més elevat. Hem de tenir en compte que des del moment del diagnòstic, quan s'estan fent proves d'imatge, proves radiològiques, fins al moment de la biòpsia, és crucial, és molt important, perquè només que la biòpsia no es faci correctament, el risc de metastitzar ja s'eleva moltíssim. Uh-huh. Per això sempre diem que des d'atenció primària és molt important que coneguin els signes, els símptomes del sarcoma, no? Perquè un diagnòstic precoç, sobretot en aquestes malalties rares, és bàsic per un pronòstic bo o millor.
0: A més, per aquests motius, l'associació està oferint xerrades informatives que van dirigides a la medicina primària i d'aquesta manera estendre el coneixement dels símptomes d'alerta de la patologia i poder millorar l'esperança de vida dels afectats.
1: I nosaltres fem xerrades per tots els professionals d'atenció primària, així que des d'aquí faig una crida que si qualsevol centre d'atenció primària estigués interessat en conèixer una miqueta més el que és el sarcoma, el que són els signes d'alerta, els símptomes, doncs es posin en contacte amb Asarga, amb l'associació, i nosaltres ja tenim tota la xerrada preparada amb els professionals i amb inclús podem donar veu a pacients que expliquin les seves experiències.
0: Des de Sarga recalquen que la realització de la biòpsia inicial és un moment crucial on es pot decidir bona part del pronòstic del pacient. Per aquest motiu insisteixen en el dret dels malalts a ser derivats de manera immediata a centres de referència estatals, els CSUR, on hi ha equips multidisciplinaris que són experts en aquesta malaltia, en el sarcoma. Actualment, Catalunya compta amb 3 d'aquests centres de referència, tots 3 concentrats a la ciutat de Barcelona i concretament són a l'Hospital de Sant Pau, a l'Hospital de la Vall d'Hebron i a l'Hospital de Bellvitge. L'Ajuntament, en col·laboració dels dos instituts de Cubelles, ha lliurat aquest divendres passat els premis als millors treballs de recerca, de batxillerat i de quart d'ESO de Cubelles en un acte a la Biblioteca Municipal. Els premis de batxillerat han sumat ja 15 edicions amb aquesta. Les investigacions més ben valorades d'aquest any pel jurat són el poder de la propaganda en democràcia, perquè la gent vota el que vota, declara Castro, en la categoria en aquest cas de batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, i també el jurat ha reconegut

0: el treball L'infinit a les matemàtiques i la seva transmissió a l'aula, d'Andrea Reyes, en el cas del Batxillerat de Ciències i Tecnologia. També han estat reconeguts amb el segon i tercer premis l'estudi de la relació entre el gènere i la pràctica esportiva, les proves d'accés al cos policial dels Mossos d'Esquadra, de Maria Martínez, i la creació d'una crema casolana per l'acné, de Noa Cabezas, pel que fa a Ciències i Tecnologia. I en l'altre batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, el segon premi l'ha rebut Cristian Olivares pel treball d'Andalusia a Catalunya, una migració dels anys 60, i el tercer premi ha anat a parar a Marta Castelo per un treball en anglès sobre les migracions irlandeses. Pel que fa a Quart d'ESO, aquesta era la sisena edició dels premis i ha tornat a tenir la categoria individual i la categoria de treballs en grup. El primer premi individual l'ha rebut Martina Gallardo pel treball Factors i beneficis del tractament cross en creuats trencats. Així ha explicat en recollir el premi què l'ha portat a fer aquest estudi.
1: Bueno, perquè primer de tot penso que els tractaments aquests regeneratius davant d'abans una cirurgia són molt innovadors davant el futur i penso que seran el principal tractament en un futur.
2: Vols estudiar alguna cosa relacionada amb això?
1: Sí, vull estudiar Medicina.
0: I pel que fa als treballs redactats en grup, el primer premi ha reconegut l'Holocaust i genocidis moderns, redactat per Samuel Salgado Campo, Antía Sánchez Cao i Nour Sayé.
3: Bueno, nosaltres vam estudiar l'Holocaust i tota la Segona Guerra Mundial a l'Institut. Llavors ens va agradar molt el tema, ens va semblar molt interessant i de molt impacte social. I volíem comparar-ho amb sobretot el que està passant a Palestina, que pensem que és un tema molt important que hem de donar més com visibilitat.
2: Vols afegir alguna cosa?
4: Bueno, és que també pues, és un tema que nosaltres sempre parlàvem pues, en trucades, quan quedàvem i coses així, perquè ens apassiona bastant i ens ha agradat bastant fer un treball sobre aquest tema, perquè ho hem fet des de l'interès.
0: En la categoria de Quart d'ESO també han rebut premis els treballs Els productes cosmètics són només moda o veritat, de Lucía Iglesia Cartagena, i també Quina seria la manera més sostenible de remodelar i optimitzar el camp de futbol de Cubelles, d'Àngel Bonastre Llasera i Eric Munt Jiménez. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, i l'alcaldessa, Rosa Fonoll, han agraït la participació dels alumnes i han destacat la feina dels docents.
5: Són molts els treballs de recerca i pocs els que arriben aquí. Per tant, independentment de si rebeu premi o no, doncs és una fita que estigueu aquí. Segur que aquests treballs us han suposat demostren el vostre talent, però sobretot reflecteixen el vostre esforç i només per això us ha de felicitar. Dic que enguany és la 15a edició dels Premis de Batxillerat i la 6a dels Premis de l'ESO. I per tant estem molt contents com a regidoria d'ensenyament i com a Ajuntament de Cubelles doncs, que aquests premis es continuïn fent. Agrair l'esforç dels alumnes i sobretot l'esforç de les famílies que els acompanyen com dels equips docents i directius.
6: Moltes gràcies a tots els que esteu aquí, repeteixo, i sobretot els que no heu sortit premiats, el que ha dit la professora, la Montse, que és el mateix el primer que el quart. La qüestió és participar. Us ha servit com a experiència i em penso que és una bona causa. I el nivell, segons tinc entès, perquè tinc dels familiars de jurat que i m'han dit que el nivell era molt alt, doncs això també cal agrair a les escoles, als instituts i als docents sobretot pues, perquè puguin haver arribat aquí i a les famílies també, sobretot, que és els que estan al dia a dia.
0: Els premiats pels seus treballs han rebut 300, 200 i 100 euros en el cas de batxillerat i 250 i 150 euros a quart d'ESO.
7: El Festival del Club Patinatge Artístic Cubelles va tancar la temporada amb un gran èxit de participació i emoció. El bosc encantat en les quatre estacions va omplir el pavelló municipal en una vetllada que el club qualifica d'èxit rotund. I és que l'entitat fa un balanç molt positiu del festival de final de temporada celebrat aquest dissabte al pavelló poliesportiu municipal. L'espectacle, el bosc encantat en les quatre estacions, va reunir prop de 115 patinadores i patinadors i va omplir completament les graderies en una nit marcada pel gran ambient i l'alt nivell de les actuacions. El públic va respondre de manera massiva a la proposta del club, fins al punt que el pavelló va registrar un ple absolut, sense cap seient lliure. Les 57 patinadores del Club Patinatge Artístic Cubelles, juntament amb els clubs convidats, van oferir un espectacle que va combinar música, il·luminació, escenografia i coreografies treballades durant tota la temporada. La presidenta del club, Alexandra Pérez, s'ha mostrat molt satisfeta amb el resultat de la jornada, explicant que va anar tot superbé, va sortir tot sobre rodes i mai millor dit, ha explicat amb un somriure. Pérez també ha destacat la gran resposta del públic, així com la visita, d'entre d'altres, la Federació Catalana de Patinatge, que va felicitar el club per la seva organització. Precisament l'única queixa que van registrar va ser la calor, i és que les altes temperatures van ser un únic inconvenient d'una vetllada que esportivament i organitzativament va superar les expectatives del club. Malgrat això, l'ambient festiu i l'entusiasme tant dels participants com dels espectadors va convertir el festival en una gran celebració del patinatge artístic. El festival va servir per posar el punt i final a una temporada molt positiva del Club Patinatge Artístic Cubelles després de mesos d'entrenaments, competicions i bons resultats. A més, cal veure la diferència de l'any passat quan la Dana va obligar a ajornar aquest esdeveniment que es va acabar realitzant el mes d'octubre. Enguany el club ha pogut gaudir d'una festa completa que ha consolidat doncs, el festival com una de les cites més esperades de l'estiu esportiu a Cubelles. Després d'aquest èxit i d'aquesta edició, el Club Patinatge Artístic Cubelles ja comença a mirar cap a la propera temporada amb la satisfacció d'haver tancat el curs amb una nit que difícilment oblidaran les patinadores, els familiars i els aficionats que hi van assistir.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: terra antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent.
2: És el moment.
1: Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

0: això mai havia passat i esperem que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: Que és valenciana i del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrabassem.